0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Montara. Par total nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clau, com un laburo.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Suprem estudia portar la justícia europea al procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració d'aquests migrants el mateix dia que ha acabat el termini de sol·licituds. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3cat Info que el debat és sobretot de caràcter polític.
2: Les possibilitats en aquest moment són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
1: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al Tribunal de Justícia Europeu, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal.
1: La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%.
3: Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes.
1: La nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona és Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid. El patronat del museu va aprovar el nomenament per unanimitat i la incorporació es farà efectiva el mes d'octubre. López Zambrana, historiadora de l'art i gestora cultural, assumirà el càrrec per un període de 4 anys prorrogables. Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció.
3: El departament ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
4: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
3: Aquestes adjudicacions d'estiu van dirigides a perfils com ara els docents, funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva o els que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques.
1: Esports, al Mundial, estem pendents a aquesta hora del partit de 16ens de final que enfronta Mèxic i l'Equador. El partit ha començat amb una hora de retard per problemes meteorològics. Ara mateix, al descans, el resultat és favorable a Mèxic per 2-0. D'altra banda, França ha golejat Suècia per 3-0 i s'enfrontarà al Paraguai als 8ens de final. Mbappé ha fet 2 gols i Barcola ha fet l'altre. Per la seva banda, Noruega ha eliminat la selecció de Costa d'Ivori i s'enfrontarà al Brasil.
3: L'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc als 16ens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Ja són 6 els seleccionadors que han plegat o els han fet fora arran de la seva participació al Mundial.
1: El Barça ha comunicat aquest dimarts 2 sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
3: Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedint 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7. Del quadre femení també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb derrota contra l'australiana Maya Join, de 20 anys, en 3 parcials.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 1 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats a la tarda al Pirineu, localment intensos. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, el sol sortirà a les 6:24 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 8 minuts.
0: Dona Garcia, també molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui fa 59 anys Pamela Anderson.
0: Home.
2: I per això us porto una cita seva.
0: Avui, a veure, cita...
2: Atenció.
0: De Pamela Anderson.
2: Intenseta.
0: A veure.
2: La felicitat és una elecció. És una pràctica que cultives cada dia.
0: Molt bé.
2: La Pamela.
0: Tota la raó, la Pamela.
2: Bé, la Pam.
0: Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: I estàs d'acord o no?
3: Sí.
0: No?
3: Sí, sí. A més, ha fet un gir molt plàstic en la seva vida.
0: Sí, sí, sí. És cert que va apartar aquesta imatge que tenia...
3: Sí. I ara?
0: De dona explosiva i ha esborrat aquesta imatge completament.
3: Natural, sí. No és maquillatge ni res de tot això.
0: Els anys, la vida, que empeny. Per cert, tenim ara en directe partit del Mundial, Mèxic-Equador.
3: 2-0, a favor de Mèxic.
0: Anirem seguint aquest partit en directe com fem cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. Bé, arrenquem el programa de dimecres, home, recordant la cançó que donava el tret de sortida a una pel·li que és un clàssic entre els clàssics. Aquests dies, els que ens seguiu habitualment, ja sabeu que estem engegant els matiners amb cançons que ens conviden a començar el dia amb optimisme. I la d'avui segur que la recordeu.

0: Equip Bali va ser l'artista encarregat de fer sonar aquesta cançó titulada Grease, estrenada l'any 1978. Va ser escrita alerta per Barry Gibb, membre del grup Bee Gees, i es va convertir en un èxit internacional arribant al número 1 de les llistes dels Estats Units. De fet, l'expressió Grease is the wall simbolitza un estil de vida basat en seu mateix, en viure intensament i no deixar-se influir pels prejudicis dels altres. I també, evidentment, encaixa perfectament amb els protagonistes de la mítica pel·lícula que viuen l'amor, l'amistat i els reptes de l'adolescència. Grease continua sent una cançó més que popular i és considerada un dels himnes més recordats del cinema musical, perquè gràcies a la seva energia i al seu ritme contagiós i, a més, la relació amb aquesta pel·lícula tan emblemàtica fa que segueixi sonant i sigui reconeguda sempre que ho fa. I amb aquest us diem bon dia. Ens queden 2 despertadors i més que engegar un nou curs a l'institut, nosaltres estem a punt de celebrar el final de festa d'aquesta primera temporada. Tenim el confeti preparat per fer-ne d'aquesta hora de ràdio una autèntica festa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, ja ho sabeu, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon dimecres. Espera't un moment, que no et sento ara, sí, què tal?
2: Molt bon dia, què tal?
0: Meitat de setmana.
2: Ja ho tenim, això, ja rebaixada.
0: 2 despertadorets. Avui m'he pensat que era dijous, per això, quan m'he despertat.
2: Bueno.
0: Digues, dijous.
2: Aquestes coses a l'última setmana no fan tant de mal com si et passen un dimecres absurd de febrer, per exemple, que és, no?, quan...
0: Matador.
2: Època de l'any. Però ara ja estem alegres, estem contents, estem feliços.
0: Seguim també en directe aquest partit del Mundial, però abans de tot això també volem saber què passarà a partir de les 6 del matí al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, que seguirem totes les novetats de l'actualitat. Repassarem amb Maica Navarro les declaracions d'ahir del cas Andy i una mica el ressò de les paraules de Josep Lluís Trapero ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. De política també estarem atents al que ha passat a Andalusia, que Vox i PP no es posen d'acord per la investidura, amb un ull posat també als moviments del PP a Catalunya, perquè ahir hi havia un article de Núñez Feijóo bastant eloqüent al periòdic, on parlem amb Pablo Montesinos, que és un dels periodistes que millor coneix el món del Partit Popular. I després anirem a la platja. Bueno, de fet, anirà la Marta Viana. Anirem a les platges amb banderes negres, que és una acció d'ecologistes en acció, valgui la redundància, per assenyalar aquelles platges, diguem-ne, amb menys sostenibles. I també parlarem amb un expert en seguretat aquàtica, amb Francesc Martí, perquè ahir va haver un nou ofegament a Catalunya. En portem 6 en aquest inici de temporada i, per tant, serà important que ens expliquin una mica què està passant. Després passejarem amb l'Albert Tom, farem secció de televisió i sèries avui per apuntar una mica què haurem de veure aquest estiu. I a les 11, entrevista Maria Oliver, que és la Latin Queen de Catalunya. Què et sembla?
0: Latin Queen de Catalunya?
2: Latin Queen a seques, però jo l'he afegit a Catalunya per donar-li una mica de...
0: Molt bé, una mica de brillo.
2: I després els temes pendents, una mica d'humor, i ja ho farem avui amb el Freddy.
0: Avui amb el Freddy. Doncs vinga, a partir de les 6 del matí engega, arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Gràcies, Maiol. Fins ara. 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres i amb l'Àlex Bosch també volem repassar. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, avui hem sabut una d'aquelles notícies que fan plantejar nous dubtes sobre això de la intel·ligència artificial. Ho expliquem. L'any 1971 es va estrenar als cinemes la primera versió de la pel·lícula de Willy Wonka. Tots la recordareu, eh? El protagonista era l'actor Gene Wilder. Hold your breath. Make a wish. Count to three.

0: Ai, quina música més bonica.
1: Sí. Doncs ara Netflix prepara un reality basat en l'univers de Willy Wonka.
2: Uau, ai, m'agrada molt.
1: Es titularà Wonka's The Golden Ticket.
3: No! Sí. Haurem de buscar el tiquet d'or?
2: M'encanta!
1: Doncs hi haurà 12 concursants.
3: Sí.
1: Cada concursant podrà triar una persona que l'acompanyi.
3: Oh, que guai!
1: Està bonic. I hauran de travessar les portes de la icònica fàbrica de la xocolata Wonka i s'enfrontaran a jocs, desafiaments i temptacions que posaran a prova la seva resistència física.
3: És un palumpa, també,
1: mental, home, i moral per un premi que promet canviar-los la vida.
3: Amb quina meravella!
1: Sí, sí, la tenim, fantasia.
3: Hi ha alguna data aproximada d'estrena o de moment només s'ha presentat?
1: Poc a poc.
3: Clar, que ens tens aquí.
1: Deixa'm seguir el guió.
3: Val.
1: Que he estat una bona estona.
3: Ens podem apuntar aquest reality.
1: La idea era intel·ligència artificial, eh?
2: Sí, és veritat. A veure, farà un gir, això.
1: I és que Netflix volia recuperar Jane Wilder per al concurs, però hi havia un petit problema.
3: Clar.
1: Que és que, bàsicament,
3: és mort.
1: Wilder va morir fa 10 anys, el 2016, i aquí és on entra la IA. Resulta que Netflix clonarà la veu de Wilder, el farà reviure i serà l'encarregat de guiar els concursants a través dels passadissos de la fàbrica.
3: Quina brutalitat!
1: Que sàpigues que el projecte Pro té el vistiplau de la vídua i
3: bé,
1: dels hereus de Wilder.
3: Molt bé.
1: Escolta'm, sucarant una mica de tot
3: home,
1: això.
3: Ah, ja t'ho dic, ara sí sucarant, perquè entenc que aquesta veu, reproduir la veu, a mi ja no serà gratuït.
1: No serà gratuït, evidentment. El programa s'estrenarà el 23 de setembre.
2: Això és ja!
1: Ja, després de l'estiu. Ja teniu un motiu per
2: Per tornar a treballar,
3: no tornem fins al 23 de setembre.
1: El 23 de setembre en parlem, va.
3: Ho veus quan dormim, quantes coses boniques passen al món, que d'això es tracta.
1: Molt boniques, va.
3: Gràcies.
1: Fins ara.
3: Ui,
2: que no
3: vull
2: treure el cap.
3: Que ens estan escoltant ara participarien en aquest reality? Serà un èxit segur. A veure, espera, que tinc un WhatsApp de Maiol Roger.
2: Seria xulíssim.
3: Diu, 23 de setembre ja t'agradaria. Què vol dir? Ah, perquè he dit que tornaríem el 23 de setembre. Ah, Maiol, que és broma. Avui també...
2: Tornarem molt abans.
3: Sí, home, sí, i tant. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Va, Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si poguéssim equilibrar una mica els resultats de l'enquesta feta per l'Institut Català de les Dones. La conclusió és que les dones dediquen més temps a la llar i la família i els homes a la feina i l'oci. Concretament, en el 60% dels casos són les dones qui planifiquen la neteja i els àpats i una àmplia majoria de vegades també són qui demana els permisos per tenir cura d'infants i de persones dependents.
3: 2026, a veure si comencem a girar aquests papers al nucli familiar amb el que ens acaba d'explicar també l'Andreu Merino. Jo aquí veig les vaques de Ruanda i em tremola tot. De què parlarem poc, Marta?
2: Doncs de les vaques de Ruanda. Es tracta de les vaques Inyambo, que es diuen així, se les reconeix ràpidament per tenir unes banyes en forma de mitja lluna. Formen part del patrimoni històric del país perquè es veu que abans estaven estretament lligades a la noblesa. Es criaven, de fet, a les corts reials com un símbol de riquesa i de prestigi. I a dia d'avui, doncs, encara tenen un tracte singular. Es veu que se les pentina amb un raspall molt particular i encara se'ls canta i se'ls llegeix poesia, es veu, abans de les cerimònies i de totes les visites que fan els turistes.
3: I el tall, per cert, que podeu escoltar els sons de com els hi canten, els hi reciten poesia i les cuiden com si fossin autèntiques reines. I amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
2: Doncs que la Seu d'Urgell recupera la fira dels Playmobil, que s'havia deixat de fer des de feia 6 anys. Es diu Pirineu Clic i podrà visitar-se des d'avui fins diumenge a la sala Sant Domènec i al centre cívic al Passeig. Vol apropar aquest univers, a l'univers dels Playmobils, als petits i grans, però sobretot crear una nova afició entre els més joves i reivindicar el joc compartit en família. Ja a l'entrada gratuïta i el certamen ofereix una desena d'activitats infantils i de comerç especialitzat. Sentim la presidenta de l'associació Pirineu Clic, la Sílvia Caravaca, en declaracions a la CN.
5: La nostra finalitat és que els nens tornin a jugar. Volem que deixin les pantalles, són molt boniques, molt instructives, però ens agrada més que juguin amb les coses. I el que volem és que els nens tornin a jugar.
3: Pirineu Clic. Jo vaig sempre a aquestes fires i torno una de bosses de clics que després no sé què fotre'n, també t'ho dic, perquè arribo a casa i dic, ara què fots amb tots aquests clics? Però...
2: però ja havíem jugat molt.
3: Molt. M'encanta. Doncs escolta'm, felicitats per aquest retorn, perquè recupereu el Pirineu Clic. I mentrestant, motius per saltar del llit en tenim molts, però un ens el porta a l'Otserra. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apropar-se a la memòria històrica de Montellà i Martinet, a la Cerdanya. El Parc dels búnquers d'aquestes localitats ofereix aquest estiu un seguit d'activitats amb visites guiades a la 70ena de búnquers de la zona i una biblioteca especialitzada sobre el franquisme i la Segona Guerra Mundial al Pirineu. També hi haurà excursions, presentacions de llibres, espais de conversa amb la gent gran, tallers infantils i sessions de cinema a la fresca. La programació arrencarà el 9 de juliol amb una recerca de les fortificacions encara no identificades des del Mirador de Béixec i acabarà amb un berenar popular. Durant els mesos d'estiu, el parc obrirà cada dia de les 10 del matí a les 7 de la tarda.
3: Fem camí cap a 6:15 del matí, com cada dia fent els matiners a Catalunya Ràdio. Tu estàs per Sevilla. Tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu, que vas caminant. Allà, la Torre de l'Oro, al barri de Triana, aquells carrers andalusos meravellosos, que Sevilla és una meravella. I de cop sents una música i una cançó. I d'això va el que parlarem ara mateix, perquè com batega el cor aquest matí, Lara?
2: Doncs batega amb el cantant Robbie Williams, perquè ha protagonitzat, com deies, una escena inesperada a Sevilla.
3: Fortíssim, les imatges.
2: On està fent concerts aquests dies. Segons veiem els vídeos difusos a les xarxes, Robbie Williams, mentre passejava pels carrers de Sevilla, s'ha animat a cantar amb un músic de carrer.

0: res més a afegir, per favor. Quina meravella.
1: Pell de gallina.
0: Pell de gallina, jo estic allà. Robbie,
1: Bueno.
0: Quina meravella, Robbie Williams pels carrers de Sevilla cantant Angels.
1: No, no, estic emocionada.
0: Ho fa aquí a Barcelona i s'atura la ciutat, ja t'ho dic.
1: Ui,
0: ara.
1: No.
0: Però tu estàs pels carrers i de cop sents que està cantant Robbie Williams, un regal pels seguidors i pels no seguidors d'un dels cantants més importants del món de música. I aquest programa, com que és eclèctic, ara també toca parlar d'Alba Carrillo. Bé, aquesta és Rocío Jurado. Què Rocío Jurado és protagonista, Marta?
1: Doncs, a veure, hem de parlar del documental La Más Grande, el documental aquest que s'ha fet sobre Rocío Jurado, fet per la seva filla Rocío Carrasco, qui va anar a la presentació és Alba Carrillo, i allà li van preguntar què li semblava que Gloria Camila, recordem que és filla de Jurado i Ortega Cano, i per tant, germana de Carrasco, li van preguntar què li va semblar que no hagués assistit a la premier, i Alba Carrillo va contestar això.
2: Que busco una imagen de alguien de mi familia en la cárcel. Que busque una imagen de alguien de mi familia pegándose en la calle. Que busque una imagen de alguien de mi familia que diga que hay que hacerle el ADN a su hermano. Busca una foto de mi padre entrando a la cárcel por haber ido bebido y matar a una persona. Un homicidio imprudente grave en un coche. Una.
0: Alba Carrillo, que ha renovat per ser el sótano atent, no m'estranya perquè, escolta'm, s'està convertint viral pràcticament cada dia pel que diu i com ho diu, sense fissures.
1: Sense fissures, m'està agradant molt, de dir. Això, recordem ara que ho deia Alba Carrillo, que Ortega Cano va ser condemnat a 2 anys i mig de presó per homicidi imprudent, per matar precisament a una persona per conduir sota els efectes de l'alcohol, i després de tot això i d'aquestes declaracions, periodistes del cor li han preguntat a Gloria Camila què li semblava tot això, i ella ha respost.
3: Rocío Carrasco ha dicho que le da igual si lo ves o no.
4: Pues eso, entonces ni me preguntéis. Perdón, un poco de pena que no quiera reconciliarse, que siga así.
3: Que
4: ahora
3: que ha sido muy fuerte con las declaraciones, ha sido ¿qué te parece?
4: No me sorprende, de gente mala solo salen cosas malas.
1: A mi el que em fa por és la veu, la risita,
5: la
1: rabanda
5: malvada.
0: Mare meva, per favor, quina família.
1: Ai, està ella per parlar de gente mala.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, com estan els ànims caldejats en una família totalment barallidíssima i que sembla que això no té... Mira, no hi ha punto de partida.
1: No,
0: ja no. Que no hi ha punto de partida. Quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, l'antropòleg Manuel Delgado, recentment jubilat com a professor universitari, va venir a fer-nos la penúltima classe.
6: Hem caigut en mans d'una mena de dictadura tecnocràtica dels pedagogs que bàsicament ens obliguen a fer creure que l'ensenyament és com una tècnica que requereix un seguit de protocols, d'actuacions purament burocràtiques, d'aplicatius que no entens ni mera del que estàs posant i en el que es perd justament la matèria primera de l'ensenyament, que és la proximitat, la dimensió gairebé artesanal del cara a cara, del cos a cos.
0: 7 minuts, arribem ja a 6:15 del matí.

0: Shaki, Shaki protagonista en una de les seves grans cançons. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs a veure, us he de dir que he posat aquesta cançó perquè és la el primer casset que jo vaig tenir i per explicar-vos aquesta història, perquè un 1 de juliol del 1979 Sony llançava el seu primer Walkman. La gent feia temps que escolta la música per smartphone o Spotify o a YouTube, però és gràcies realment al Walkman que vam començar a escoltar la música fora de casa. En aquell moment es veu que es va llançar un primer lot de producció amb només 30.000 unitats. El primer mes es veu que tampoc les vendes no van anar gaire bé. Això sí, a finals de la dècada ja s'havien venut més de 100 milions de Walkmans arreu del món. Es veu que al principi aquest aparell tenia diversos noms. Per exemple, als Estats Units es deia Sound About, al Regne Unit Stowaway, a Austràlia Freestyle, però després, en pocs anys, de Walkman va ser el terme més utilitzat.
0: Ara tu el Walkman ni està ni se l'espera, no?
1: No. Hosti, és que jo recordo molt, me'l va regalar el meu pare.
2: Fa com pena, no haver-lo tingut.
0: És que quan et regalaven el Walkman et canviava la vida.
1: Sí, sí, és que tinc la pell de gallina.
0: A veure, espera, que m'allò el Roger, que ja està també curtidet en anys, a veure què se'm diu. No Walkman, no cry.
1: Va,
0: dos despertadors. Ai, Déu, quan te'l regalaven amb la capseta, piles carregades, i clar, és que començàvem a fer...
1: Començava una nova vida.
0: Absolutament. Després ja li va venir el minidisc, no? Minidisc després del Walkman. Va ser... No, el CD, el Discman.
1: El Discman.
0: Que també, Déu-n'hi-do, que et saltava el Discman, que si era un Discman dolent, et saltava un munt, els Discman. I després ja el minidisc, que va ser un autèntic fracàs.
1: Jo el minidisc no
0: el vaig tenir. El minidisc, sí, sí, jo sí, però...
1: I com era el catxarret?
0: Molt petit, molt petit. Era com, no sé, molt, molt petit, molt petitó. No va funcionar
1: gens. Minidisc.
0: Un minidisc, bàsicament.
1: Disc mini.
0: Amigues, agafem-nos de les mans perquè arriba el moment de saber com estan els astres. Aquest matí de dimecres, quan a l'equip d'aquest programa li queden dos despertadors, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui donem la benvinguda al mes de juliol amb Júpiter acabat d'entrar en el signe de Lleó. Fins al 2027 s'obre una etapa que ens impulsa a recuperar confiança, liderar des del cor i compartir talents sense tanta por. També pot portar més optimisme en l'amor, el joc, la creativitat i la nostra vida social. Que passeu molt bon dia!
0: Ai, que bé, escolta, ja el mes de juliol ens porta coses molt bones.
1: Anem.
0: Ja està remuntada. De moment, per cert, recordeu que hi ha en directe el partit de Mèxic i Equador mundial, que això dura 300 mesos que portem ja amb el Mundial. Va guanyar en Mèxic, de moment el marcador no es mou. Aquest 2-0 a favor de Mèxic. I mentrestant, Lara, qui bufarà espelmes avui?
2: Ho fas molt bé, això del futbol.
0: Sí, m'agradaria.
2: Sí, ara estàs agafant el gustirrim.
0: La TDC faré. La transmissió d'en Canalies. Un gir inesperat, la ràdio pública.
1: Mira.
0: Jo fent transmissions de futbol.
1: Sí, sí.
0: Aparteu les criatures. Què en dius?
2: A veure, avui felicitem l'actor català Jordi Mollà, que arriba als 58 anys, i d'actor actriu avui també fa anys Verónica Sánchez, que en suma un mes i arriba als 49. Pamela Anderson també bufarà espelmes, concretament 50 i tots, és a dir, 59.
0: Ara sí.
2: I la cantant Missy Elliott també fa anys 55. Avui, 1 de juliol, també va néixer Cristina Cifuentes, bufarà 62 espelmes, i acabem felicitant a Carl Levis, del mític exatleta, avui també fa anys i celebra que en fa 65. I fins aquí, moltes felicitats a tots i a totes, i que tingueu un dia carregat de sorpreses.
4: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Avui també fa anys Marisa d'Acevedo Monte, més coneguda com Marisa Montes. En fa 59, va ser una cantautora i multiinstrumentalista brasilera. De fet, encara ho és, eh? Coneguda per la seva carrera solista en solitari i per ser la cantant de la banda Tribalistas.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem les últimes declaracions judicials del cas Andic. Farem l'última passejada de la temporada amb Albert Om. I a les 11 entrevistarem Maria Oliver, una Latin Queen. A la tarda, Marina Porres ens recomanarà llibres per llegir aquest estiu.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 1 de juliol. Ana Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar titulars amb l'Anna. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol.
3: Perquè considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. La decisió judicial ha coincidit amb el final d'aquest termini de regularització i la presentació per part del govern espanyol d'un pla d'integració per a aquests immigrants dotat amb 500 milions d'euros.
2: Els experts recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.
3: Sí, sentim la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
4: I les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
5: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
3: El govern espanyol demana tranquil·litat i defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu.
2: D'aquestes últimes hores també tenim un revés judicial a Donald Trump.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que són al país de forma irregular o temporal. El president de la Cambra de Representants dels Estats Units, el republicà Mike Johnson, diu que està decebut amb aquesta sentència i que ara l'únic camí, si es vol abolir aquest dret, és reformar la Constitució.
6: Estic segur que la conclusió d'aquesta sentència serà que per solucionar-ho cal esmenar la Constitució. Com tothom sap, esmenar la Constitució és un gran repte. Només ha passat 27 vegades a la història. Cal tenir 2/3 parts de les dues cambres del Congrés i 3/4 parts dels estats per ratificar els canvis, com a mínim. És un procés de molts anys i molt complicat.
2: A Veneçuela ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
3: Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones de i més de 50.000 persones continuen desaparegudes. Els Estats Units han anunciat un desplegament de gairebé 1.000 soldats sobre el terreny en aquestes feines d'assistència humanitària.
2: Calor, molta calor, nits incòmodes. Segur que tots vosaltres ho heu notat. Evidentment, hem de parlar de temperatures de rècord.
3: Les temperatures globals de tota la superfície del mar aquest mes de juny han tornat a registrar un rècord. N'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. El 21 de juny, la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
2: A partir d'avui, la Unió Europea començarà a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
3: Són, per exemple, les compres a Shein, Temu o AliExpress. Fins ara, si no arribaven als 150 euros, aquests paquets estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin. La Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia.
2: Més de 5.800 empreses i persones devien cadascuna més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola al final de l'any passat.
3: Entre els noms hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. Qui acumula un deute més gran amb la Hisenda espanyola és la constructora Real Urbis, que ha de pagar-li 265 milions d'euros. A l'Agència Tributària de Catalunya, el rànquing de morosos, que també s'ha publicat, el continua encapçalant Josep Faradji, un empresari d'origen germano-iranià, que ha de pagar més de 65 milions d'euros, i ell sol deu un terç de tot el que han de pagar a la Generalitat als 58 grans morosos que hi ha a Catalunya.
2: Déu-n'hi-do les xifres, eh?
3: Sí.
2: Que paguin. Els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar ahir al vespre en un magatzem dels Laboratoris al Mirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat.
3: El foc ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats amb material corrosiu i oli. Els bombers han descartat que hi hagi ferits o persones afectades perquè tots els treballadors van poder sortir pel seu propi peu i han arribat a treballar 9 dotacions.
2: Bon dimecres, Anna.
3: Que vagi molt bé.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia. Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Com duia les portades? Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb la paraula regularització en bona part de les portades del dia. Diari Ara, el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i titula que el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i El Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem.
7: També en portada el cas Andic, és la gran foto de portada al diari del grup Godó. Hi veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant unes escales. Al peu de foto, la terapeuta dels Andic dilueix les sospites. Lara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la, i El Periódico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic.
8: Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista de morosos. Ara ho dèiem, la Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde i Isabel Pantoja, i El Periódico entrevista el president de Castella i Lleó. Emiliano García Page diu el PSOE té més de 120 imputats. No som responsables de res.
7: Per acabar, El País titula que el mes de juny s'ha acabat, avui ja és 1 de juliol, amb 900 morts lligades a les altes temperatures.
2: I avui als diaris hi destaquen les opinions sobre els dubtes del Suprem, també ho estàvem comentant fa uns moments amb l'Anna, davant del procés de regularització d'immigrants.
7: L'editorial de La Vanguardia subratlla que el procés de regularització d'immigrants, amb més d'1,2 milions de peticions, ha trencat totes les previsions.
8: Assegura que el govern espanyol ha de prendre nota que cal ser molt escrupolosos amb el dret europeu, després que el Suprem hagi plantejat dubtes sobre si la mesura topa amb el pacte d'immigració i asil de la Unió Europea.
7: L'Ara critica els arguments del Suprem per qüestionar la legalitat de la regularització d'immigrants.
8: Diu que els magistrats fan un triple salt mortal en considerar que, com que la política migratòria europea s'ha anat endurint els darrers anys, la mesura trenca la confiança mútua entre els estats perquè té un impacte significatiu en el conjunt de la Unió.
7: Per al Mundo, en canvi, els dubtes del Suprem són raonables. Diu que no es tracta d'anar a drets ni alimentar discursos xenòfobs, sinó d'assumir que a l'espai Schengen les decisions dels estats traspassen les seves fronteres.
8: A més, critica que el procés de regularització hagi tirat endavant sense acord amb l'oposició, sense coordinació suficient amb les autonomies i contra la direcció dominant a Europa.
7: Un altre tema destacat entre els articles d'opinió són les acusacions de PP i Vox al govern espanyol de voler alterar el cens electoral amb la llei de nets, que permet a fills i nets d'espanyols nascuts a l'estranger obtenir la nacionalitat de forma directa.
8: Els editorials de La Vanguardia i El País coincideixen a assenyalar que fer aquestes

0: enredat.
1: Doncs a un poble de les comarques de Castelló, en concret Cotes d'Arenós, ha denunciat que li van canviar una pintura renaixentista de l'església per una fotocòpia sense avisar, que seria un canviasso. Per casualitat se n'han adonat 7 anys després. Va ser una turista experta en art que va descobrir la falsificació a un grup de veïns i després d'investigar van descobrir que el bisbat efectivament s'havia endut l'obra original. Argumenten per poder fer estudis històrics artístics i determinar l'origen exacte del retaule. Ho veiem a Castelló en el dia.
0: Un altre efecte de la calor.
1: La Torre Eiffel és més alta.
0: Ah, perquè el ferro es dilata, clar.
1: Correcte.
0: Molt
1: sí.
0: Bé, clar.
1: 10 centímetres més, és una variació.
0: Ostres, jo em poso la calor i no dilato 10 centímetres cap amunt, no ho entenc.
1: Perquè jo vull de créixer ferro.
0: També. M'hauré de posar pròtesis a les cames. Hosti, que curiós.
1: Sí, doncs això és un fenomen que passa també a l'hivern, que es contrau, perquè també es contrauen les temperatures extremes, és un tema físic, de física, com tots els metalls, el que dèiem, el ferro forjat respon a la calor, creix a l'estiu, es contrau a l'hivern.
0: Molt curiós. Què fa Neymar alerta entre partit i partit del Mundial?
1: Doncs què pot fer un futbolista amb molts calés a la butxaca? Anar de compres.
0: Ah, sí? Entre partit i partit, el tio?
1: Sí.
0: Targeteta amunt, targeteta avall.
1: Targeteta amunt, targeteta avall, no compres qualsevol. El futbolista brasiler també li encanten els rellotges i és notícia perquè s'ha comprat un rellotge $1 milió.
0: Ah, que sí.
1: D'aquesta manera amplia la seva exclusiva col·lecció de rellotges, per si us interessa. És de la boutique Jacob & Co, una de les marques que es veu que és de les més prestigioses del món, que l'acabo de conèixer.
0: Jo que soc d'aquests de rellotge de plàstic. Alerta. Clar, és que tinc amb allò el Roger per aquí, eh? Espera, ara començo bé jo. Si sou dels que us piquen els mosquits, també us interessa.
1: Et piquen?
0: Sí, bastant. Aquest any he de dir que jo sóc com la víctima dels mosquits que hi ha a l'habitació.
1: Doncs mira, jo també.
0: No, sí. El que hi ha, vaig amb el
1: banc i menjar els mosquits, escolta.
0: No, ja, però escolta'm, que s'alimentin, no sé, de vaques.
1: Cert.
0: A veure,
1: avui vas fer que vas estar blanc. Una investigació de la Universitat de Washington que publica la revista Nature alerta que alguns colors són especialment atractius per als mosquits. Ho han comprovat i els colors vermell, taronja, negre i cian atrauen especialment aquests insectes, sobretot a més quan detecten el diòxid de carboni que les persones expulsem al respirar.
0: Serà això perquè jo vaig a... no porto res. Dic almenys a l'hora de dormir.
1: Clar. El color.
0: El color o el diòxid de carboni que els encanta.
1: Exacte.
0: Però que sigui irresistible. Gràcies, Sílvia.
1: Vinga, fins ara.
0: 5 minuts, arribem a 5:45 del matí. D'aquí uns moments ho comentarem amb Tomàs Molina, però les temperatures, tot i que van una mica a la baixa, segueix fent molta calor, Marc.
2: Sí, avui cedeix una miqueta a terreny aquest primer dia de juliol. Màximes més altes que avui rondaran els 36 graus. Fa un parell de dies que parlàvem de 40-42, per tant, si baixa una miqueta, tot i que tornaran a pujar, temps serà assorellat amb alguns ruixats de la tarda al Pirineu, localment intensos.
0: Marta, tu et piquen els mosquits o no?
3: Molt, molt,
0: Tomàs,
3: molt.
0: Per cert,
2: tant, moltíssim.
0: També,
2: sí, sí.
0: Doncs, nois...
3: Ens haurem de vestir.
0: Ens haurem de vestir. Anar vestits amb un neoprem, aquesta calor que fa, escolta, és una meravella, sí senyor. Anem a picar una mica l'actualitat en el món cultural. Marta, per on comencem?
3: Doncs mireu, avui explicant-vos qui serà la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. Serà Maribel López Zambrana, fins ara era la directora de la Fira Arco de Madrid, un nomenament que es va aprovar just ahir, i assumirà el càrrec Zambrana fins un període de 4 anys, en aquest cas prorrogables. També previsions per avui mateix, per exemple, al Teatre Tívoli s'estrena el muntatge Una noche sin luna, un muntatge sobre Lorca amb Juan Diego Botto al capdavant. Si vau estar atents i vau aconseguir entrades, doncs enhorabona, perquè realment es van acabar molt i molt ràpid. És un espectacle que es pot veure al Tívoli fins el dia 26 de juliol. Avui també coneixerem més detalls del Saló del Manga, perquè que es farà al desembre, avui al migdia, de fet, hi ha roda de premsa de presentació. Recordem que és un festival, un esdeveniment que acull cada any moltíssima gent, per tant veurem si hi ha algunes novetats importants per de cara al desembre de l'any vinent, d'aquest any, vaja. I si voleu música, doncs avui Taburete a Barcelona. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu
0: lado, bebiendo tequila de cualquier vaso. No sé si m'agrada o no aquesta cançó.
3: Jo he tingut els mateixos dubtes.
0: És que té un puntet que acaba enganxant.
3: Sí, a veure, jo crec que tu això t'ho posen de boda. Estàs de boda i...
0: Si entra la nòvia o el nòvio amb aquesta cançó,
3: no,
0: jo
3: no,
0: m'aixeco i me'n
3: no,
0: vaig, aviso.
3: A les 3 de la matinada t'ho han de posar.
0: Funciona.
3: Bueno, et pot entrar. En qualsevol cas, si els voleu veure avui a les 10 de la nit, al Palau de Pedralbes, tot això, un concert que es fa dins el Festival Nits d'Occident.
0: Doncs vinga, ja ho sabeu, avui al Palau de Pedralbes podreu veure en directe a Taburete. I alerta perquè avui toca moure el dial fins al 2015. Les comarques de Ponent estaven en plena campanya turística i el programa Meteoscapades de Catalunya Ràdio, d'aquesta casa,

0: diversos projectes de la zona explicaven com havien triat la boira com a reclam turístic.
1: Com a creadors turístics de la comarca, no? Que també tenim al sector turístic una casa de turisme rural, se'ns va acudir un dia de que ja cansats de que la gent vegués que la boira era una cosa negativa, donar-li el tom, no? I vam dir, pues, per què no? Per què no, si a la muntanya van fer que la neu fos un atractiu turístic, per què no nosaltres podem aconseguir que la boira arribi a ser un dia, pues, també un atractiu turístic, no? I estem amb això.
2: Combinar-ho amb bicicleta és factible?
3: Boira i bicicleta, sí, i tant.
2: Sí?
3: Sí, sí.
2: Però, clar, 3, 4 positius a 0 graus, has d'anar molt ben abrigat.
3: Sí, has d'anar abrigat i també amb tela impermeable, eh?
2: Però, bueno, per la boira pixanera,
3: per la boira pixanera, clar, sí. Però, bueno, en aquest cas, la caminant és, sí, és una altra filosofia molt, molt més que s'adapta a tothom, no? Vull dir, no, de fet, és, veus perfectament per on camines i no hi ha riscos de caure ni res d'això, no?
0: I quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Jamaica, falten 16 minuts per les 11 de la nit. I allà hi hem enviat el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
4: Good night, matiners. Avui és 1 de juliol i és el Dia Internacional del Reggae. Aquí a Jamaica, el bressol d'aquest estil de música és un dia de celebració de les seves arrels i d'aquests ritmes que van internacionalitzar l'illa. El Dia Internacional del Reggae es va celebrar per primer cop el 1994. Tenia l'objectiu de mobilitzar les emissores de ràdio jamaicanes perquè fessin programes especials sobre les arrels del reggae. I ara la festa és seguida per tots els seguidors i els rastafaris d'arreu del món. El més conegut és Bob Marley, però moltíssims artistes han marcat la música d'arreu del món des d'aquesta illa del Carib i avui això se celebra. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Jamaica pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Moltes gràcies, Guillem. Hem arribat ja a 6:15 del matí. Estàvem parlant, per cert, i el Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
0: Dani Marc, el que fa entre partit i partit és anar de compres i m'has enviat un missatge dient-me que ha jugat uns 15 minuts en tot el Mundial, o sigui que podem confirmar que Neymar compra més que juga.
5: Sí, no ha estat la seva millor forma física per jugar, sí que per anar a comprar, que requereix de bastant de menys intensitat física. Però, bueno, jo sé que ell voldria jugar, si pogués, vull dir, no és una qüestió de...
6: L'ha dit, no?
5: Sí. A mi no, però als mitjans locals sí, i només cal veure l'emoció quan se'l va convocar pel Mundial.
0: O sigui, i per que... intensitat, el que passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
5: Que no marxem a comprar... Bueno, potser algú va...
0: Un rellotget de plàstic.
5: Algú va buscar el cafè, però avui el Fredi estarà aquí 6 hores a l'estudi clavat per explicar tota l'actualitat. Avui repassarem les declaracions d'ahir del cas Andic, les declaracions judicials amb la Maica Navarro i també les paraules de Trapero ahir en aquest estudi. Després parlarem dels moviments del PP, tant a Andalusia, on és incapaç de pactar amb Vox, com a Catalunya, després de l'article que va enviar, que va escriure Alberto Núñez Feijóo intentant seduir els votants catalans amb el Pablo Montesinos, que és un dels periodistes que millor coneix l'actualitat del Partit Popular. I parlarem de platges. Hi ha hagut 6 persones ofegades en aquest inici de temporada, que són bastantes. En parlarem amb un expert en seguretat aquàtica. I després de les platges que tenen bandera negra perquè són poc sostenibles, ho farem des de la platja de les Tres Xemeneies, on hi enviarem la Marta Diana. Després, passejada amb Albert Om, exacte, no per la platja, sinó pels voltants de la ràdio, com sempre. Secció de telesèries per apuntar recomanacions ara que ve l'estiu amb el Darío Porros. Bueno, ja hi som a l'estiu amb el Darío Porros, però vaja, ara que acabem temporada, comença més i que per tant sempre és bon moment
0: per
5: apuntar recomanacions. I després a la Latin Queen, Maria Olivent, revista a partir de les 11 a la caiguda de Lara García.
0: Doncs gens malament, ja ho sabeu, a partir de les 6 s'engega el Matí de Catalunya Ràdio. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Catalunya expectant perquè ens sorprenguis amb una altra dada sorprenent. Arriba la dada, Maioli.
5: Avui la Sara no pot jugar perquè me l'ha enviat i, per tant, l'ha vist. Per tant, no s'hi val, treu dels auriculars, Canalies, perquè no pot jugar.
0: Val.
5: Però ja que tenim en marxa un Mèxic-Equador, doncs una dada sobre els dos països.

0: Per cert, recordar que el partit entre Mèxic i Equador segueix, i de moment segueix guanyant Mèxic en aquest 2-0 que no s'ha mogut, de moment.
1: 2-0 està apretant Equador, però al minut 85 sembla que clar que qui es classificarà serà Mèxic.
2: Bueno,
0: Mèxic classificat! I la dada major el d'avui, a veure, va.
1: Doncs va, seguint l'estela d'ahir, quantes persones nascudes a l'Equador i quantes persones nascudes a Mèxic hi ha a Catalunya?
0: A veure.
2: Ahir què vam dir? Del Marroc era 1,5 milió, no?
1: No, era
0: 1,5 milió. No, és que no me'n recordo d'ahir.
2: Era més.
1: 1,5 milió de 8 milions de catalans, creus, que són del Marroc. El Marroc
0: El
1: Marroc és el país amb més nascuts, que són 250.000.
2: Ah.
1: Va, Equador, vinga, va. No és una xifra.
0: 100.000?
2: 30.000, no, 25.000.
0: 50.000.
1: Marta Viana guanya perquè són 26.655, setzena posició. I Mèxic?
2: Menys.
0: 15.
2: 19. 10.
0: 12.
1: Lara García és qui s'acosta més, perquè Mèxic són 9.202, 35a posició en el rànquing de persones nascudes a l'estranger que viuen a Catalunya. Què passa?
2: Es pixa.
0: M'encanta la Sara avui, que no m'ha pogut ajudar, però
1: la Sara no t'ha pogut
0: ajudar. Amb la mirada apagada. No l'he afinat, Sara. Jo sense tu no funciono en aquesta secció. No sóc el mateix.
1: Bueno, podeu cantar per no plorar el vostre fracàs. Bueno, en aquest cas el teu, perquè la Marta se n'ha acostat en un i la Lara en un altre.
0: Perdó, que em diu la Sara, si només fos en aquesta secció, què faria jo, Sara, sense tu? Què faria? Gràcies, Maiol.
1: A disposar.
0: Per cert, oients dels matiners, ja sabeu que ens queden dos despertadors. Ens agradaria sentir-vos, aquells que al llarg d'aquesta temporada us heu despertat amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, si us ve de gust saludar-nos, que a nosaltres ens faria molta il·lusió. 93201-7474. A punt de rebre les trucades dels matiners. Ara mateix.
3: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
4: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
5: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
4: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
4: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
6: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
4: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
8: Moment, Xuriguera.
7: Tu vols fer d'aquest, eh?
8: Jo faig el personatge.
7: Bueno,
8: no se sap greu.
7: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
8: Xuriguera,
7: amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que ha saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
3: Els matiners, amb Xavi Canalies.
2: A veure si ho la ve.
10: No.
2: Bueno, sí, això sí.
0: Però si no et surt...
2: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
0: A veure,
2: no puc fer la ràdio.
0: Va, xiula, home, xiula.
2: Tu, Lara?
10: Jo no en sé.
0: Però a veure, un moment, per favor.
2: És que no sé, mira.
0: Que no saps xiular.
2: Sempre és un mussol.
10: Que ho he intentat molt i que no puc.
0: Això no. A veure...
3: Els matiners.
0: Vinga, va, 93-201-7474. Amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. D'aquí uns moments rebem alguns matiners. Avui farem connexió, per cert, amb Nova York. De seguida us expliquem per què.
2: Epa.
0: Abans, per això, repassem alguns sons que ens han deixat persones conegudes com el Joan Pera, que van a veure l'Helena García Melero. I Joan Pera ens encanta. Va explicar un moment el cert complicat per un costat, però molt emocionant per l'altre, quan parlava de la mort del seu pare.
11: El dia que va morir el meu pare, el dia abans, estava més o menys malalt, però no estava per morir, el dia abans dic, va, anem a veure el pare, i vaig anar amb els nens, i vaig anar a veure el pare que hi ha. I el pare...
12: Estava ingressat.
11: No, estava a casa. El Marcià em diu, vine. El meu pare era molt ferreny, tenia unes mans de treballar així. Vine. Em dona la mà, i em diu, passi el que passi, tu i jo sempre amics,
12: Ai.
13: Ah, oh, Joan, que
12: fort. Molt bonic.
11: La nit abans. Ai, sí, para, home, no passa res. I tant que sí, és com sempre. L'endemà al dematí em truquen a les 8. Que diré molt. Les últimes paraules que em van
13: dir. Se ho sabia.
12: Això és molt...
13: És brutal.
11: I la mare també va passar una cosa semblant. La mare, ja anava amb cadira de rodes, ja era molt gran, i el dissabte i el diumenge l'anàvem a buscar, cada setmana, la pujàvem a casa, i aquell diumenge la mare em va dir: "Ai, Joan, que contenta estic d'haver vingut. Que contenta estic." Dic: "Mama, però si vens cada setmana." Yeah. "Sí, però avui estic molt, molt contenta." L'endemà dilluns, jo marxava amb el Paco Morán a fer bolo a Còrdoba, i em truquen després de la funció, ah, i ha mort la mare.
0: Déu-n'hi-do, Joan Pera explicant aquesta història, que, home, el cert és que és emocionant, trista,
2: però
0: uns bons comiats, el cert és que és així. I alerta, perquè Bisbi, David Bisbal, durant el seu concert, també va enviar un missatge potentíssim al poble veneçolà. Va dir això:
14: "Ara hay un país, hermano nuestro, que nosotros tenemos que estar aquí tratando de dibujar sonrisas, pero es muy fuerte también que al mismo tiempo una parte del corazón también está con Venezuela en estos instantes de máximo dolor. Sé que hay muchísimos puntos de información de cómo mandar ayuda a los niños, a la gente que más lo necesita, y yo creo que todo el mundo está colaborando y eso me encanta. Pero no se me ocurre otra idea también que, aparte de mandarle un mensaje, dedicarle esta canción, que digo, todo el concierto entero, con toda la ayuda que están recibiendo de muchísimos países también, pues ánimo. Os queremos mucho, Venezuela, y vamos a seguir ayudando siempre. Vámonos para arriba, mi gente."
0: Bon missatge de David Bisbal, artista estimadíssim també a Venezuela per les seves gires per l'Amèrica Llatina. 9-3-2-0-7-4-7-4, vam parlar amb ell fa alguns mesos ja, és periodista, està treballant als Estats Units, el vull saludar aquest matí per saber com li va la vida. Jan Téllez, molt bon dia.
15: Hola, què tal? Bon dia per vosaltres i bona nit per nosaltres.
0: Quina hora tenim ara mateix a Nova York?
15: Doncs mira, doncs les 11 i pico.
0: Vas a dormir molt tard tu, Jan, o no?
15: Doncs sí, sí, sí, he de dir que jo no sóc exemple de res, perquè malauradament em quedo sempre fins tard entre una cosa o altra, i em costa molt matinar.
0: A quina hora te'n vas a dormir, més o menys?
15: Doncs mira, jo normalment cap a les 12:30 o inclús fins a la 1.
0: I dormim 8-9 horetes?
15: Em costa. Normalment començo d'entrar a l'oficina a les 9, llavors una mica menys de 8 hores sempre dormo, 7:30.
0: Estava pensant, Jan, que els que hem anat a Nova York, i depèn de quina zona et quedis a dormir de la ciutat, conciliar la son a la ciutat costa a vegades.
15: Sí, sí, és tot un repte. El que passa és que, bé, jo tinc la sort de treballar a Midtown, al centre, al ple centre de Nova York, i visc a 10 minuts caminant, o sigui, d'això no em queixo. Uf. I intento sempre, doncs, aprofitar al màxim cada minut de son.
0: Quan fa ara que hi ets, Jan, a Nova York?
15: Doncs ara ja fa 8 mesos.
0: I t'hi quedaràs fins quan?
15: Un mes més, només.
0: Només un mes més, eh?
15: Sí.
2: I et fa pena o què, tornar?
15: Sí, sí, sí, em sap bastant greu. Però bé, tot té les seves coses bones i les dolentes, eh? Perquè del menjar ja estic una mica fart. Tinc ganes de tornar al Mediterrani.
0: El cafè encara ho deu servir alguna cadena de cafès bons, no entenc?
15: Sí, hi ha aquestes cafeteries d'especialitat que ja comencem a tenir també nosaltres a Catalunya.
2: Caríssimes.
15: Però els cafès del dia a dia no valen massa la pena.
0: Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
15: Doncs mira, doncs si t'ho hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús diria que és més que de pel·lícula.
0: Perquè no és el mateix anar-hi de vacances, que sempre et quedes amb ganes de tornar-hi, que viure-hi, eh? És a dir, que entenc que no t'has cansat de la ciutat al llarg d'aquests 9 mesos.
15: No, gens. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes, la illa de Manhattan. Doncs imagina els altres districtes. És increïble, perquè quan et venen a visitar sempre portes a la gent als mateixos llocs, a Times Square, a l'Estàtua de la Llibertat, que és molt xulo, però és molt turístic. I hi ha mil i un barris més xulíssims que són com el que veiem a les pel·lícules, però que si vinguéssim de turistes no vindríem.
0: Tens pensat tornar-hi d'aquí uns anys, d'aquí un temps, o no?
15: Sí, suposo, però suposo que hi ha com un turista més i no com a un neoyorquí més. Ara ja no,
0: Ara s'acaba la bona aventura, Jan.
15: Sí, sí, sí.
0: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
15: Doncs sí, no ens anem a enganyar.
0: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
15: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
0: He de dir que ens tens a tots tres amb una enveja.
2: Ai, sí, molta enveja.
0: 8-9 mesos a Nova York, ens els hi passaríem, eh?
2: Ja et canviaríem el lloc,
0: sí.
2: Ja.
0: Oh, sí. Good morning, faríem good morning a Catalunya, des de Nova York. Sí. Això ho podríem fer.
15: Sí, sí. I he estat en uns mesos del fred més polar dels últims 20-30 anys.
0: Clar, i
15: ara demà comencem una onada de calor sense precedents, que ja ens han dit.
0: Escolta,
15: estarem a 38 graus aquí. Però
0: 38, eh? Una obra sota Central Park, llegint un bon llibre, això t'ho cura tot.
15: Sí, s'han d'anar els punts aquests d'ombra, perquè si no és insostenible.
0: Jan, d'aquí un mes t'esperem a casa. Felicitats per aquesta aventura i good morning, New York.
15: Bon dia, Catalunya. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, Jan. Adéu.
15: Adéu.

0: Esther, Marta Viana, Lara García, moltíssimes gràcies, noies, i tornem demà.
1: Fins demà.
0: Tomàs Molina, què? Com tenim la calor, per favor?
2: Avui és més normal. Avui i demà seran els dos dies més normals.
0: Hòstia, doncs teu-n'hi-do, avui... perquè avui també he dormit amb una calorada, Tomàs.
2: Avui no, jo he dormit bé, eh?
0: Sí, has dormit millor?
2: Sí, amb el ventilador he dormit bé. La lona sempre s'està bé.
0: Sí, sí, sí. Però això, de moment, ens esperen aquests dos dies amb una petita treva, entenc?
2: Sí, avui ho tornen els ruixats a partir de migdia. Hi haurà algun ruixat a algun punt de les comarques de Girona i a la tarda vespre, un altre cop, els ruixats reparteixeran en aquesta zona. Però la resta, bàsicament sol, i els propers dies també sol. I temperatura que es manté fins divendres i després al cap de setmana, la setmana ve, tornen a pujar les temperatures.
0: Haurem d'estar pendents d'aquesta pujada de les temperatures. Gràcies, Tomàs, una abraçada.
2: Bon dia.
0: Que vagi molt bé, bon dimecres. Frederic Vincent, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Tu com dorms habitualment?
3: Què vol dir com dormo?
0: Bé, malament aquests dies?
3: Raonablement bé. Poc. És que anava a dir, no sé si va per el número d'hores o la qualitat de les hores.
0: Bé, t'anava a dir que eren dos despertadors. No.
3: Això davant meu, sisplau, estalvieu-vos-ho.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5 del matí. Que tingueu bon dimecres, matiners.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: I... Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Si sona els experts.
1: Jo sabeu que vaig sortir al programa amb moltes gràcies de TV3 explicant un acudit. Anava a escola per escola, doncs, buscant els acudits que explicaven els nens.
2: I te'n recordes el teu?
1: Crec que era, mama, a la classe em diuen tafaner. I diu, calla, que estic reunida. Diu, ai, a veure què diuen.
2: Uau!
3: Mare de Déu, tu.
1: I aquell altre que diu, nen, digue'm una frase que hi hagi una onomatopeia. Diu, doncs mira, estava pel carrer, vaig creuar, vaig veure un camió que venia, dic, oh no, onomatopeia.
4: Una puta mella!
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Ara us volia parlar una mica del que ha passat a Europa o del que està passant, perquè si ve aquí ens ve de nou, perquè ens ve de nou, però sempre diem, sempre n'ha fet de calor i estem una mica més preparats, doncs en alguns països europeus els estan passant realment canutes perquè tenen infraestructures molt menys preparades, molts menys refugis climàtics, i això vol dir naturalment més impacte negatiu i, com sempre, doncs pels més vulnerables. Volia observar un moment el que passa a França. Les escoles a França no acaben fins a mitjan juliol. I aquests últims dies la temperatura mitjana de París ha superat la de Madrid, per volta als 40 graus. Clar, a França només el 25% de les llars tenen aire condicionat. Penseu que a l'estat espanyol són el 60%. És a dir, mireu la diferència. El transport públic moltes vegades tampoc no compta amb aire condicionat, tampoc algunes infraestructures, no cal dir que les escoles, si aquí no en tenen, allà menys. I per tant els francesos doncs estan en peu de guerra i, per exemple, la comunitat educativa doncs també, i reclamen fins i tot mobilitat del calendari escolar, no? És a dir, si cada cop s'assembla més les temperatures del sud d'Europa, potser hem de moure el calendari. Aquí que fa anys dèiem, oh, els catalans tenim totes les vacances juntes a l'estiu, doncs potser era per raons climàtiques i cada cop ho han de ser més. I a França potser hauran de començar també a fer les vacances escolars com nosaltres, perquè realment fer classe en aquestes condicions doncs és impossible. Penseu també que han acabat tancant directament aquestes escoles per risc per les criatures i pels treballadors. També han acabat enviant 30.000 aparells d'aire condicionat als hospitals així a última hora, i podeu veure per les xarxes molta gent que està posant mantes tèrmiques a les finestres dels edificis, que sabeu que el que fan és mirar d'intentar que no penetri l'escalfor.
5: Mira, informació sobre França, l'Emmanuel, la nostra oient francesa, diu, les competicions de rem es feien abans de l'estiu i ara no, a França es fan a l'hivern. Sí, així de
2: senzill. Directament, veus?
5: I diu que a França, el seu país, fins i tot ha trobat algun hospital que a l'estiu no tenen aire condicionat.
2: Exacte, doncs aquest, això és justament el que dèiem, eh? No és l'únic lloc on ha passat això. A Alemanya, de fet, segur que ho heu vist a les xarxes, l'última notícia ha saltat a dues ciutats d'aquest país, Nuremberg i Leipzig, on s'han arribat a desfer les vies del tramvia. Si mireu les fotografies per internet, són espectaculars. Justament això, a causa de les altes temperatures, doncs el segellador de les juntes es va estovar i va topar amb les agulles, amb els rails, i per tant, podeu veure la fotografia, que és molt gràfic, es veu com vessa la via directament desfeta. A més, en dos punts als afores de Berlín, també l'autopista va rebentar per la calor i la van haver de tancar. He de dir que són coses que, si aïllades, semblarien capítols de Black Mirror, però tot junt, encara més, podríem fer una temporada sencera. És bastant dramàtic, però potser és la millor manera que ens n'adonem que hi ha coses que les hem de començar a canviar ipso facto.

0: verd. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Anem a fer una mica de recuperatori dels meus descobriments de l'any.
2: Vinga.
1: I sobretot gent que podreu veure durant aquest estiu en diversos llocs dels països catalans. Marra.

0: Aquests ja us els vaig portar fa prous mesos, però us els recordo ara, perquè es diuen Negre, són mallorquins, i tinc moltes ganes que comencin la gira, perquè vull veure'ls ja. Vull que vinguin aquí,
1: els
0: ja.
1: Els tindrem aquí al Principat, també?
0: Crec que sí, és que ara no recordo ben bé la data ni el lloc. Però recordo comentar-los com una boja en un post d'Instagram dient per fer! Vull dir que...
1: Són les monocomies, no? Altres monocomies des de que punxem més.
0: Exacte. Doncs això, aquests apunteu-vos-els i aneu-los a veure tan aviat com, com pugueu. Per què? Perquè s'ha de fer països catalans, hòstia.
1: Totalment.
0: Ens estem perdent una mica amb nosaltres mateixos, eh? Que està molt bé que a Catalunya que hem tingut una mena de revifalla musical on hi han sortit moltes més propostes, però no ens oblidem de la nostra gent del País Valencià, que també està a tope, i la gent de les Balears. Sortir de Barcelona també sempre és interessant.
2: Està bé, està bé.
0: Jo crec que ja comencem a conèixer-les força, però espero que hagueu pogut anar a algun concert de Remei de Calafresca.

0: tipus de grup que incomoda, eh? Que tu estàs allà i dius... No sé exactament què està passant, però jo no ho he vist mai.
1: Jo els he vist en directe i és veritat que impacta.
0: Impacta, però està molt bé.
1: Sí, sí, sí, està molt bé.
0: S'ha de sortir de la zona de confort.
1: Totalment, totalment.
0: Hòstia, has d'estar... O sigui, la gràcia de l'art és que et tregui de les teves caselles.
1: Totalment, totalment.
2: I això ho aconsegueixen les Remeda que la passen.
0: Totalment. Qui també treu molt de polleguera la gent, últimament sobretot, Fades.

0: Seran 10 concerts de gira, 3 dels quals van rebre alguna mena d'agressió. Esperem que no torni a passar.
1: No, no s'aturi.
2: Està sent absolutament lamentable, perquè es veu que hi ha gent que no té prou amb la cutrada de dir quina merda, no els conec, que a més a més són unes rates infectes que els han d'anar a tirar i a cridar coses perquè ningú altre els pugui gaudir. I no és per la música que fan, que quedi molt clar. És perquè són unes maricones perfectes que no tenen por de trencar esquemes. I això, clar, a ells els fa tremolar de perdre els seus privilegis. En sèrio, o sigui, nois, també hi ha un punt de que també hem d'anar a aquests concerts a defensar que existeixi la diversitat musical.
0: Totalment.
2: I la diversitat en general en la vida, de cossos, de formes, de sexualitats i d'expressions diverses. O sigui, és que
1: molt bé, Laura.
2: No només és un tema de descobriments musicals, sinó també de defensar aquesta diversitat que hi ha de ser.
1: Sí.
2: Un altre que està a tope, però molt a tope últimament, en Kelly Isaia. No.

0: nostres artistes prodigi de les Terres de Ponent?
1: És que el Kelly, clar, va despuntar amb Coers. Després va una mica...
0: Coers, és capell de gallina, jo me'n vaig, és que m'emociono.
1: Brutal. Després va triomfar amb la Voz. Vull dir, ha anat venint,
2: És un artista de
0: tierra
2: picada.
0: Sí, és un artista de tornada, sobretot amb la nostra llengua, amb el català. Al març va treure un àlbum que es diu Daro, fantàstic, i està fotent-li molta canya a xarxes socials. A mi no em para de sortir.
2: Ah,
0: el
2: tio
0: està molt reivindicatiu.
1: A veure.
0: I molt content, o sigui, que escoltem-lo més. I després, bueno, la nostra obsessió del mes en aquesta ciutat és Balma.

0: m'encanta el romanticisme més romàntic és el més obscurantista, com el d'en Max a la Gavina.
1: Sí, aquí amb Gavina MP3, però escolteu-los també en solitari, perquè petaran molt fort. Jo no vull dir res. Ja fa molt temps, però que roda Balma, avui també ens passa aquesta cosa de que el dia que ens arriba a la nostra vida un grup que està força bé, diem, ai, aquest grup emergent, bueno, emergent de què? O sigui, a Catalunya tothom és emergent fins que no toca el Canet Rock, o què?
2: Exacte.
1: No, o sigui, hi ha gent que roda moltíssim, passa que, com que som uns ignorants i com que no anem a fitxar a les festes i als festivals a primera hora, ens perdem tota aquesta qualitat. Una gent que em veu descobrir vosaltres. Sadi.

0: tarragonina, si no m'equivoco.
1: Sí,
0: que demostra, com tota aquesta fornada nova de la publicitat Derbi Junior, que torna el rock, que torna les guitarres. Jo soc molt feliç.
1: Fa dies que estan tornant, eh?
0: I també gent que no és que tornin, és que sempre hi han sigut, però no els hi han fet tant de cas, potser en moments concrets de la història, que són la gent de l'esca, la gent que fa música més... No sé quin gènere és aquest. Quin gènere és Fetus, Roger?
2: Una mica de punk, una mica de rock.
3: Rock,
2: i també
3: punk, rock, no?
2: Sí, però sí. Barrejat, clar, amb la lletra.
3: I folk, també.
2: Sí, es barreja amb les lletres tradicionals, amb els... Sí. Com es diu el gènere aquell del romanço?
3: Sí, exacte.
2: El Jaume Arnella, què fa, el cantautor?
3: Sí, cançó folk, popular, no? folk.
0: Punk rock, folk...
2: Sí, folk rock.
0: Fetus i les tastarudes.

0: un altre problema que tenim, que si no sones a la ràdio comercial sembla que no existeixes. Val a dir que en aquesta casa això ho fem prou bé.
1: Ja ens hem anat punxant, fetus. Ningú pot dir que no punxem fetus.
0: No, Pericat passa tot fa. Tu et graves un pet en una nota de veu en català i sones a Icat, probablement.
2: Si ho fas una mica bé, si ho fas una mica bé.
1: Ah, sí.
0: Bueno, i si no també. I per últim us porto un talent jove, un talent pop, el que potser no teniu tan controlat perquè ella és la reina de TikTok, que és la Maig.
1: Sí. Bé, ha anat sonant aquí els experts aquesta avui perquè no puc, l'hem anat punxant, també, aquesta cançó de la Maig.
2: Mira, ahir, que consti, vam explicar interioritat, Sergi, et vaig enviar i vaig dir, Sergi, no estàs posant mai Per si tornes de la Maig i la Jules? I dic, aquesta és xula i no la punxes mai.
0: Home, Sergi.
2: WhatsApp que et vaig fer
1: ahir
2: la tarda.
1: Escolta, vols sentir la Jules? M'has sentit que vols sentir la Jules?
2: Sí.
1: Doncs mira, sentirem el més nou de la Jules.
0: Espera, un moment, em deixa d'acabar la secció.
1: Sí,
0: que
1: ja no tenies més cançons, dic, mira, aquesta dona ja ha acabat.
3: A part, la Maig la veuràs al Vida, perquè és dijous i com bé dius, és a primera hora, 5:45 de la tarda.
0: La veuré al Vida, clar que sí.
1: Molt bé.
0: Clar, els que som dealers de música nova, i els altres, els il·luminem el camí, a mi sempre m'acaben dient, això és perquè vius a Barcelona. Mira. Al final ens haurem d'emprenyar. Aquest any aquí a la ciutat només fitxo el Cruïlla. La resta estic de tour mundial, com cada estiu, a Vilanova, Barberà de la Conca, al Pallars. També mola molt el Cant i la Font al Lluçanès.
2: Ostres, sí.
0: El Festival de la Porta Ferrada. No fotem, No fotem, Barcelona. I sabeu on van a fer business tota aquesta gent que programen tan bé? El Mercat de Música Viva de Vic, que si van com a... O sigui, que hi pots anar com a professional, però també hi pots anar com a públic, per tant...
1: A gaudir-lo, i tant.
2: Molt xulo, molt gaudible.
0: No hi ha excusa per no tenir una biblioteca musical de més de 3 grups, per favor. Us hauria de fer vergonya.
2: L'estiu és el moment de conèixer tots aquests grups, no?
0: Totalment, i sobretot en la nostra llengua.

0: canto.
1: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
2: Xarxes socials, que sí, tenen moltes coses bones, però també són el millor escut rere el qual es camuflen perfils de persones molt tòxiques que les fan servir per difondre discursos d'odi o directament insultar, que és una cosa cada cop més habitual.
3: Què m'estàs dient?
2: Per què es converteix en una màscara que treu la pitjor versió de cadascú? Laia, avui a tema insults, ja que entre ahir i avui ha sigut el personatge del programa que ha dit més paraulotes,
4: No, és que, a veure, tu dius insults, però també difamacions, notícies falses, amenaces, en definitiva també molts judicis de valor sense cap argumentació. La sensació una mica és que a Twitter, perquè sí, una mica seria la xarxa paradigmàtica, tot s'hi val, tant perfils anònims com, tot i que una mica menys, persones amb noms i cognoms que no tenen el mateix comportament quan parlen amb algú altre cara a cara. Doncs mireu, alguns experts parlen de l'efecte de la desinhibició en línia, que és un concepte que ha conceptualitzat John Sular, i aquesta teoria sosté que en determinats contextos digitals l'usuari descarrega tota la seva agressivitat sense mesurar les conseqüències dels seus actes. Això per què? Doncs perquè hi ha molts factors barrejats, com l'anonimat, la asincronia, que és a dir, que tu no t'ho llegeixen exactament quan tu ho escrius, també la invisibilitat, això que diem, que ningú no sap qui ets.
2: Ah, perdona, que m'ha encantat això, però no ho he entès. La asincronia, a què es refereix?
4: Que tu escrius en un moment, pot ser que ho llegeixi un altre en un altre moment, reaccioni en un altre moment, i allò que t'ha quedat tan lluny a tu de quan ho has escrit, que no és una conversa a temps real.
2: O sigui, que no, et falta context, també, vols dir?
4: Sí, no, i que és una qüestió de temps, hi ha massa temps entre mig, i per tant tu deixes anar...
5: I que potser tu ja t'has relaxat molt.
4: Clar, tu deixes anar i te'n vas, i allà no hi ha una resposta ràpida, saps? Ningú no et para els peus, tu vas fent, saps? Fas un fil de Twitter i allà ningú no...
2: No és un debat.
4: No, exacte.
2: Tampoc que els debats siguin molt útils, però això ja és una cosa per l'altre dia.
4: Home, però és diferent.
2: Sí, això és pitjor, és pitjor.
4: Mireu, té a veure amb la percepció d'una menor responsabilitat sobre els propis actes. Us ho explico. És a dir, si ningú no sap qui sóc, no hauré d'assumir les conseqüències d'haver-ho dit. És a dir, si l'altre no em coneix, no hauré de veure quines conseqüències té per ell el meu comentari, com li dol, quin mal li fa. És molt més difícil sentir empatia per una persona que no tenim a davant. Si fos el meu veí de l'escala, doncs potser me'l trobaria cada dia i em sabria greu el que li vaig dir ahir, però aquest no me'l trobaré mai més i, per tant, no m'importa. També el fet de no conèixer, com us dic, a qui s'està insultant, el fa menys real, el deshumanitza. L'agressor, perquè sí, podem dir-li així, agressor, pot arribar a fingir que no existeix l'altra persona, o que si ho fa és en una realitat tan llunyana que no té res a veure amb ell i que, per tant, doncs, no passa res. I si a sobre hi traiem els matisos comunicatius respecte a una conversa cara a cara, és a dir, el to de veu ens dona moltes vegades doncs, una proximitat amb l'interlocutor o l'expressió facial, però aquí no hi és tot això. I, per tant, em resulta molt més senzill empatia zero. A mi m'ha recordat, quan llegíem documentar per fer aquest tema, sabeu quan els colons parlaven dels pobles originaris americans com a persones infrahumanes, o quan els nazis parlaven dels jueus que els deshumanitzaven?
2: Exacte,
4: per distanciar-los d'ells mateixos. Doncs té una mica a veure amb això del discurs de l'alteritat, el nosaltres versus ells. Aquest que estic insultant a xarxes potser gairebé ni existeix, no?
2: Clar.
4: Aquesta idea de desdibuixar l'altre s'hi suma la del propi anonimat que dèiem. Jo deixo això i me n'oblido, me'n vaig, perquè ja me n'he oblidat que ho he escrit. No hi ha traçabilitat, ningú no pot venir-me a buscar per això no consta al meu expedient, i per tant no he de carregar amb l'autoria d'això que he fet enlloc. És impossible que em perjudiqui. I si els mecanismes psicològics que hem anat descrivint doncs són potents per explicar aquests comportaments, sumeu-hi els arguments tecnològics. El disseny algorítmic incentiva aquesta desinhibició, perquè què fa és premiar amb més visibilitat allò que és visceral, la intensitat emocional, quan està tot molt polaritzat, el conflicte, quan una persona està molt indignada, això ho tira cap amunt, d'acord? Per tant, aquests continguts amb un alt nivell de toxicitat es maximitzen. I, per tant, mireu, hi ha un estudi que va dir que va mirar uns comptes de nous usuaris de TikTok i va demostrar que en només 5 dies l'algoritme multiplicava per 4 la quantitat de contingut tòxic. És a dir, allò que és tòxic, allò que és radical, allò que és misògin, se'n va cap amunt i et surt a la secció per tu amb molta més facilitat que un altre contingut.

0: experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del compte, anem a xarxes i ens hem de fer fans de quin compte?
2: Doncs mira, de fet és una aplicació que es diu Rutes, de fet sabeu que és l'any de l'arquitectura a Catalunya, perquè hi ha moltíssimes activitats impulsades doncs, per això, per destacar aquesta art, i la Rutes es diu, és la nova app per descobrir l'arquitectura catalana des del peu de carrer. Ho han fet els del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i és una aplicació que proposa 150 itineraris arquitectònics que, a més, des del mòbil tu pots dissenyar la teva pròpia ruta bastant a mida, diguéssim, diuen Arquim Match, i a partir d'aquí tu pots anar fent-te el teu propi recorregut. Hi ha, de fet, 150 itineraris temàtics que vinculen doncs, l'arquitectura, això t'agradarà, Roger, amb el cinema, amb la literatura, amb la història, i, per exemple, et pots fer aquests itineraris a la carta que dèiem. És xulo perquè pots anar descobrint moltes coses diferents que potser tu no ets conscient. Allò que quan fas una visita guiada, que dius que si no m'ho expliquen no li sé veure el què, no? Per exemple, en un museu o on sigui. Doncs amb l'arquitectura trobo que passa igual. De fet, podeu entrar-hi, a part de l'aplicació al mòbil, podeu veure a la web, hi ha un mapa de Catalunya, i a part de moltes altres coses, però al mapa hi podeu trobar totes les obres arquitectòniques premiades, catalogades, també aquelles desaparegudes, de fet, per curiositat.
1: Jo vaig fer una ruta dels bars modernistes de Barcelona, que ja han destrossat. Llavors ens paràvem en un McDonald's i ens ensenyaven, veieu, ho han trencat tot excepte aquest petit element. O anàvem a un Mango, on venen roba, veieu, això era un establiment, una farmàcia modernista, mireu com era, ho han trencat tot.
3: I deixava una pintada, posteriorment.
1: Excepte, això ja era quan fes el donatiu, el guia, i ara ets lliure per fer el que vulguessis. T'apuntaries, Laia, per molt malastruga que sigui aquesta ruta?
2: No, m'encantaria. De fet, m'agrada també la idea aquesta de les obres desaparegudes. He començat pel meu poble, he començat a mirar tot el que hi havia, però també després he vingut aquí, a la zona on estem nosaltres, a la redacció d'ICAT, al costat de la plaça Francesc Macià, i me n'he adonat que just aquí, ben bé aquí on som nosaltres, hi havia hagut un casino i també hi havia hagut un... Espera, que el clico.
3: Un casino a l'antiga, entenc, no?
2: Exacte.
3: No, no un casino com el de Lloret, per exemple.
2: No, un casino... No, exacte. Bueno, i petitó, perquè, clar, dins d'aquests edificis de pisos, però sí que és veritat que és una obra desapareguda, pertanyia al grup Patxà, és a dir, en aquesta zona, no?, zona alta de Barcelona i tal, i hi havia, doncs, una obra important des del punt de vista arquitectònic, que és desapareguda, però que va arribar a guanyar un premi FAD d'arquitectura, per tant, vull dir que... I és xulo perquè, doncs, en pots veure alguna fotografia. També hi ha altres coses que jo no havia... Per exemple, una botiga d'aquí al carrer Pau Casals, que és una botiga que jo hi he passat 46 vegades per davant, i, en canvi, quan t'he anat... que tampoc no hi havia entrat mai perquè segurament no està a l'abast de la meva butxaca, però quan hi entres te n'adones que és una obra dels anys 70 que, per l'època, és molt innovador des del punt de vista arquitectònic. Hi ha fotografies de dins que realment et porta aquesta estètica arquitectònica dels anys 70, no? Que jo no hi entenc gens, però la veritat és que sembla superinteressant en fotografies de Francesc Català Roca, vull dir que són obres documentadíssimes que les tenim, això, literalment al costat de casa, o en aquest cas al costat del lloc de feina, i probablement mai no hi havíem parat atenció. Si voleu veure la web directament és arquitecturacatalana.cat, i si voleu descarregar-vos aquesta aplicació pel mòbil per fer les vostres pròpies rutes, doncs és senzillament Ruta.
0: Així sona Els Experts.
1: Carrie és la història de l'adolescent Carrie White, estudiant d'últim curs de l'INSTI, i Laia, ja saps què passa als Estats Units, l'últim curs d'INSTI, què s'ha de fer?
2: Perdó.
1: Laia.
2: Ho diuen les sèries d'institut?
1: No pensava que eres així.
2: Ho diuen les sèries d'institut?
1: Em referia a buscar per allà pel ball. L'últim curs d'INSTI, què s'ha de fer?
0: Folla. Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: el combat de cançons. De cançons que parlin sobre les xarxes socials, aquest món virtual en el que les persones es connecten per interactuar, compartir informació, trobar una mica de jogo. Un combat que avui farem amb els combatents que els pertoca avui, el Sergi i la Laia. Què tal? Esteu a punt?
1: Sí, superpunt.
0: Arrenca.
1: Doncs vinga, atenció, perquè comencem forts, i en aquest país anar forts només vol dir una cosa. Oh, que

0: recordeu, eh? Aquesta cançó ja comença a tenir uns anyets, però és molt oportú, trobo, posar els osonencs, perquè si una cosa són els oques grasses, és bastant conseqüència. Sabeu que tenen, i de fet podríem dir que han tingut gairebé des dels inicis, un perfil més que baix a les xarxes.
1: Bueno, l'han tingut a tot arreu, el perfil baix.
0: Sí, d'acord, però també
1: a les
0: xarxes.
1: Entrevistes,
0: no
1: tot
0: tant
1: arreu.
0: Com a xarxes.
1: Home,
0: jo trobo que ara al final sí, però al principi, que a entrevistes encara hi anaven més, i en canvi a xarxes bastant desapareguts. Han viscut una mica sense ser esclaus de tot això. I a veure, això té molt mèrit, tenint en compte que per un grup de música una mica

0: una cançó que ens convida a llançar el mòbil ben lluny, farts d'utilitzar-lo per rebre trucades de merda o per navegar veient vídeos inútils en forma de reels dels que ja no saps com sortir-ne. Ja veus que començo fort, Laia, més fort que tu, perquè aquesta cançó de més likes serà que no s'ha punxat, eh?
1: A veure, mira, com que m'he cansat de perdre, avui només hits, no farem experiments,
0: sí?
1: Perquè què me'n dieu si us porto la cançó amb què es van fer famosos ni més ni menys que els Tiets?

0: si no funciona, sempre quedarà la típica de...
1: Ei, m'he perdut. M'ajudes a buscar les meves amigues?
2: I de pas anem a fer un cigarro, no?
3: Tinc una casa que no té piscina, però té unes vistes que tu al·lucines.
4: Mireu, aquesta cançó, per qui acabi de néixer mateix, és Recursos Humans, tot i que tothom la coneix com a Tinc una casa, eh? De fet, és que clar, van ser que es van fer famosos, i era fa dies, el 2019. En aquell moment encara no estava tan instaurat això de lligar a través de les xarxes socials, i era aquesta frase de jo també he fet servir l'excusa de que no m'anava a l'Insta perquè em passessis el WhatsApp, i en aquell moment doncs que em va fer bastanta gràcia, trobo. Si ho diguessis ara, doncs potser no seria el mateix. Per cert, si voleu sentir els tients en directe, aquest dijous passen pel Pausa de l'Albert Miralles, per tant, els tindreu per sentir-nos en directe.
5: Ara atenció, perquè tiro una cançó amb el nom d'una plataforma.

0: com es diu aquesta cançó, Laia?
1: No.
0: Es diu TikTok.
1: Ah?
0: És el TikTok de la queixa. És una cançó de l'any 2010 amb la que va debutar aquesta cantant californiana. El més paradigmàtic és que TikTok es va llançar l'any 2017. Per tant, la queixa era una visionària.
1: Oh, ja
0: la va crear i després es va fer la plataforma. El colmo de tot plegat és que després a la plataforma la cançó doncs va ser de les més utilitzades pels vídeos, eh? Perquè el nom a vegades fa la cosa, Laia, tu ho entens o no?
1: És dificilet, eh? Mira, anem-me'n cap aquí perquè no té ni dos anys aquest DMs de la Uineta.

0: tan, tan.
1: No em digueu que no mola.
2: És una cançó molt estranya perquè és cançó que sembla amb aquestes campanes que parli de Nadal. Sí. La va utilitzar 3CAT per cançó sí. de l'estiu.
1: Per tant, per tot l'any, què
2: sí.
1: sembla?
2: Sí, sí, això sí.
1: A veure, ja parlava d'això dels demes, també de lligar per les xarxes, però una cosa ja més establerta, perquè ja us dic, no té ni 2 anys aquesta cançó de la Uineta.
2: Laia, saps on t'envio jo ara?
1: On m'envies?
2: Mira, t'ho diuen els catarres.

0: Aquesta cançó es diu Aprendre pel cul. Parla de desconnectar d'aquella parella que t'ha deixat, però aquí segueixes la pista a través de les fotos que penja dels seus superplans estiuencs. No ho feu, això.
1: No ho feu, no ho feu.
0: Si és una ex o un ex, deixeu-lo allà, on sigui.
1: Sí, home,
0: no cal seguir-lo.
1: No us farà bé, tampoc.
0: Laia, no ho facis, això, seguir
1: no,
0: ex.
1: No ho faig.
0: No li tiris fueguitos, tampoc.
1: Només per tu, els fueguitos del rei.
0: Gràcies.
1: Mira, doncs jo volia acabar amb un megahit. Digue-li megahit, digue-li cançó infravalorada d'un grup ja malauradament desaparegut. Escolteu-ho.

0: És que estem fent un esmorzaret, no un fotocall. És la millor frase que s'ha fet de la música que parla de xarxes socials.
1: Home,
0: tants
1: absolutament.
0: Tants grups que tornen sense que ningú no els hagi demanat i els jovens que tant els trobem a faltar, no hi ha manera que s'hi tornin a posar. A veure, aquesta cançó es diu It Girl Meua, és boníssima. És que no em facis més fotos cuinant l'arròs, què importa això als teus seguidors?
1: Laia, els jovens s'han fet vells.
0: No jo és acabo... veritat, que tornin els joves! Sisplau.
1: Jo acabo amb un homenatge a aquesta xarxa social que ja la gent deixa de fer servir, però que encara ens estimem una mica.

0: també tens a mi Facebook, segurament aquella primera plataforma de la xarxa a la que ens vam enganxar tots i de la que recordo aquesta meravellosa cançó d'un argentí que es deia Este Man,
1: que l'any
0: 2012
1: seva.
0: Ens va regalar aquest tema anomenat No te metes a mi Facebook, era mel pura.
1: Mel és la paraula exacta.

0: els experts.
1: Tenim
0: vergonya.
1: Tenim el Conan. No pots fer-ho, orejari-pari-da. Tota matínica, mosèquim un cigarauà. Culinari.

0: Vale.
1: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: El planeta en pau.
3: Vaig tenir més curta d'estany com un anunci d'estrella.
4: Primer de tot, el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Ja sabeu que el Vida comença tot just aquest dijous a la Masia d'en Cabanyes i s'allargarà doncs, fins dissabte. I els que actuaran el dia inaugural són aquests artistes que sentim de fons, Triquell i Fades. Dijous també hi haurà la Maig, que de fet serà l'encarregada d'encetar el festival. També serà la Maria Jaume, el Petit de Calaril, Al·lèrgiques al Polen, d'en Paralbo i el Comboi i a la Vedra. També hi actuaran el madrileny Ralphie Chu, la canadenca Charlotte Candin, el grup d'indie pop anglès Saint-Étienne, els americans Osis, el Calanorte, Barry B, Amore, La Tania, Carmen Lancho, Azuleja i un artista sorpresa. Pel que fa a la jornada central, un dels grans reclams és Guitarrica de la Fuente. Benicàssim actuarà divendres al Vida, igual que els catalans Sidoní, la Ludwig Van, la Lia Cali, la Greta Rosarona i Remei de Calafresca. També hi serà Mujeres, el duet de funk italià Nu Genea, el parisenc Louis Hoffman, la Lom, Shame, Depressió Sonora, Gazela, Frente Cumbiero i Print, a més d'una actuació també sorpresa que no s'anunciarà fins al dia d'aquest concert.

0: La Maia també passarà pel Vida, però la seva actuació serà dissabte, igual que Fatboy Slim, l'artista de Nova Zelanda Aldous Harding, Yeray Cortés, Maria Arnal i Ferran Palau, també seran Cupido, Ángeles Toledano, Playground, Lecoq i Tristan, entre d'altres, a més d'una altra actuació sorpresa. Si voleu anar, encara queden entrades. I ara passem per Sant Martí de Tous. Va publicar a principis de febrer l'àlbum més atrevit de la seva carrera, Descasada, un àlbum que reivindica la llibertat de la dona en tots els àmbits. Dijous actuarà al Festival Llegendes, el concert arrencarà a les 9 de la nit al Castell de Tous. Si hi voleu anar, encara queden entrades. Per cert, que la Magalí Sare també actuarà dissabte al Poesia i Més de Vilassar de Mar. L'endemà, al Festival Llegendes, doncs hi actuarà Nastallat. Nastallat és un projecte musical a cavall entre Catalunya i Mallorca que parteix de la música d'arrel dels països catalans i la porta al terreny de l'electrònica. Divendres oferiran un concert gratuït a la plaça de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous. Diumenge, per cert, en aquest mateix espai doncs, també hi actuarà el grup de música familiar Filomena.
1: És molt xulo el festival aquest de Sant Martí de Tous, de Llegendes. Jo fa molts anys que hi vull anar i és super recomanable perquè, a més a més, a part de que hi ha les llegendes, hi ha tots aquests concerts que acabes d'explicar, vull dir que és per tota la família,
0: molt
1: realment.
0: Xulo, sí. I tant. Ara parlem de la Carlota Planer. Allow me to translate what the universe says. Translate what my body wants. Dijous, la Carlota Planer actuarà a la 17a edició del Ressupó de Salrà per presentar el seu darrer àlbum, What My Body Wants, que dona nom a la cançó que escoltem de fons. El concert començarà a les 8 del vespre al Parc Cors Guinart i, per cert, és totalment gratuït. Ara fem una mirada als concerts de divendres. Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals de Begú. Vull veure's la vida si fos l'últim dia, em vull passar amb tu. Miqui Núñez és el gran protagonista de la Festa Major de Sant Fruitós de Bages. El cantant terrassenc presentarà divendres el seu nou espectacle al cobert de la Màquina de Batre. Parlant de terrassencs, doncs mira, fem una ullada a la programació de la Festa Major de Terrassa per aquest mateix cap de setmana. Ei, ara què tal? Oi que fa mal? Oi que fa mal? Per divendres destaquem un parell de concerts de la pila que n'hi ha a tota la ciutat per celebrar com cal una festa major. Els Amics de les Arts actuaran a mitjanit a l'escenari Vela del Parc Vallparadís. Les Balkan Paradise Orchestra seran a la plaça Vella. L'endemà dissabte, Germà Negre actuarà a la plaça de la Torre del Palau, igual que el duet Alosa i Borja Penalba i Meritxell Jané. Al Parc Vallparadís hi sonarà la música Doc Déu, The Crab Apples i La Su, i a la plaça Nova, concert de l'artista barceloní Macaco. I per diumenge en destaquem un parell més. Era això, sempre volem massa i necessitem poc. Els Tiets venen d'estrenar aquesta cançó que sentim de fons i diumenge segur que la cantaran per celebrar amb els terrassencs la seva festa major. El concert serà al Parc Vallparadís, igual que el dels Catarres, i també la DJ Trapella. El 3 de juliol, Alfred García actuarà al Fresc, al Festival d'Estiu de Sabadell. El concert arrencarà a les 9 de la nit i presentarà el seu tercer disc d'estudi, T'estimo, este quiero. Pels interessats, doncs, trobareu entrades a la web del Fresc. Seguim ara amb Guillem Roma. No sabia que m'enamoraria tant, tant, tant, tant. Manlleu presentarà divendres al Festival Tangent el seu últim disc, Ritual d'Expropiació, el disc més electrònic i més polític de la seva trajectòria. El concert començarà a les 8 del vespre al Centre Cívic Urgell de Barcelona i, per cert, que és totalment gratuït. Els que no actuen aquest divendres a Barcelona doncs són Svetlana, que seran a Manresa.

Divendres, el duet fantàstic Svetlana celebrarà al Manresa Orgullosa, la festa de cloenda del Dia de l'Orgull LGTBI+. El concert es farà a la nit al pati del Casino de Manresa i la festa, de fet, s'allargarà fins la 1 de la matinada. I acabem amb una mica de jazz. Van Morrison farà parada divendres a Barcelona. L'artista de Belfast, després de més de 60 anys de carrera, doncs debutarà a l'Auditori del Fòrum dins del Festival de Jazz. El seu concert començarà a les 8 del vespre i queden poques entrades a la venda.

0: ara una cançó triada per un humà, que és en Sergi Vives, la pitjota del món d'avui.
1: Avui tornem cap al Mundial aquest que se celebra als Estats Units, Canadà i Mèxic, i en el que ja han començat els setzens de final. Doncs avui ens centrarem en aquesta selecció de l'Orange, i és que a Països Baixos sempre ha donat joc musicalment. Aquí al Worse Than Ever ja us hem posat, per exemple, aquell hit que va cantar fa anys i panys en Cruyff amb la seva meravellosa veu.
2: We gingen naar het boxe kijken van de verre neef. Daar kreeg die jonge klappen, want die handen was op dreef.
1: Però avui no us vull punxar cap cançó entonada per un futbolista, sinó un tema que han popularitzat els seguidors neerlandesos. No sé si us heu vist les imatges de l'afició taronja, una de les més massives del Mundial, darrere una mena d'autobús amb uns altaveus que un cop li punxen una cançó, doncs anava de forma coreogràfica tot en massa, primer a l'esquerra, després a la dreta, altre cop a l'esquerra i altre cop a la dreta, i tot plegat doncs saltant i corejant un càntic. No ho heu vist, això? Per exemple, no. Bastant viral. Doncs ara he trobat la cançó en qüestió, es diu Link Rex, que vindria a dir justament això, esquerra-dreta,
3: no?
1: I que es dedica animant neerlandès a beure, a consumir alcohol, a fer festa dins d'una carpa, que no hi ha cosa que vingui més de gust a l'estiu que fotre's dins d'una carpa a beure alcohol.
3: Mira, jo això...
1: Això de veritat,
3: no sé com pot seguir passant encara. Sí. Perquè passa a molts llocs, eh?
0: Sí, ets un enciam, encara.
1: No? Sí, però és que una carpa a l'estiu, és que allà fa com un microclima molt complicat.
3: Sí,
1: eh?
3: Però també hi ha un tema, de, sobretot a la segona quinzena d'agost, que hi ha totes aquestes pluges típiques de finals d'estiu que o fots una carpa o te la jugues molt.
1: Sí, sí.
3: Són festes d'estiu de tarda.
0: Pot ser que els noruecs hagin eclipsat les altres celebracions? Perquè a mi em mola veure, que sóc una mica il·lus al Mundial, com si fos algo divertit i colorista i divers, i veig gent vestida amb tota mena de vestits tradicionals, i enguany només he vist noruecs remant. Ostres. Gràcies per descobrir-me els alemanys ballant.
1: Holandesos.
0: Ai, perdó, els holandesos. Jo també em molaria veure-la.
1: Ho faré, però quedeu-vos amb aquesta cançó, que ben bé sonarà qualsevol pop holandès de la nostra costa aquest estiu, perquè ja us dic, el Mundial des d'avui ja no sonarà més. Sensation Wild.

0: een defibrillator of niet, want god man, een ju.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 d'elles a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran. Bon dia. Sembla que no és possible aquesta connexió. Doncs el que farem ara és comprovar quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Això sí, la previsió meteorològica a càrrec d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el mes de juliol i ho fa amb una temperatura una altra vegada molt xafogosa i, de fet, aquest matí amb uns valors disparats. En el cas de l'Alt Empordà, amb tramuntana cremadora, que hi està bufant també al llarg d'aquest matí, una mica de vent cap a les Terres de l'Ebre i alguns núvols enganxats a les comarques metropolitanes, però molt poc destacables. Només el Pirineu es descansa una mica millor que no pas els últims matins. Aquesta tarda, una altra vegada, força calor. Baixarà la temperatura 2 o 3 graus respecte a ahir, però és que encara parlarem de màximes al voltant dels 35 graus a la Vall del Llobregat o també cap a les comarques de Ponent, així com a la Costa Daurada. Amb pocs núvols aquesta tarda, alguns cap al Prepirineu, la Catalunya Central, amb alguna gotellada, la veritat, bastant dispersa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Ara sí, recuperem la nostra connexió amb el RAC. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident que deixa la calçada tallada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló i que talla la calçada, com dèiem, en aquest cas en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, tenim un segon accident a la AP7 de tot just fa una estona que talla un carril a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud que ja provoca 3 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també al Vallès per la C58, sobretot al tram de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona, tot plegat doncs ens deixa retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc a retencions també amb força intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també tenim una entrada amb circulació intensa ja, lentitud a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la P23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions perjudicials, prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i garantir també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
5: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
6: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad.
5: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
2: Des de Catalunya, el govern està convençut que aquest procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
2: A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. És el balanç de l'operatiu municipal que ha estat en marxa durant 2 mesos i mig. Ens ho explica la Maite Polo.
8: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
9: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
8: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
2: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, AgroCaes.
10: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
2: La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost, amb un valor inferior a 150 euros, enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. Fonts comunitàries, però, defensen que la decisió no s'ha dissenyat per anar en contra de cap país en concret i que l'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic. La Unió Europea processa un 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. Una allau que s'intenta frenar amb aquesta nova taxa. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. I marxem ara cap a Veneçuela, que eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits. el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, són cada cop més flagrants entre la població del volum, pel volum de la tragèdia que manté encara més de, recordem-ho, 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons.

0: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de dues hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Agnot ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. I ara us parlem d'un altre cas, el d'una dona embarassada de Prats de Lluçanès, que va ser assassinada l'any 2023, presumptament a mans de la que era la seva parella. Ara la fiscalia demana per a ell una pena de 40 anys de presó. Se li imputen delictes d'assassinat, avortament i lesions, entre altres. És una informació de la Judit Lechon, del Nou TV.
1: Arantxa Caro, de 31 anys, va morir a mans de la seva parella la nit del 5 de maig de 2023 en un pis de Manresa on vivien junts. La veïna de Prats de Lluçanès estava embarassada de 4 mesos. El cas arriba a judici aquest juliol després de 3 anys. Està previst que arrenqui el dia 7 a l'Audiència de Barcelona i s'allargui fins al 23 del mateix mes. El presumpte autor, que està a la presó des de llavors, el fiscal li demana 40 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. Segons el fiscal, la relació entre l'acusat i la víctima, que havia començat l'any abans, sempre havia estat presidida pel menyspreu que ell sentia per ella per la seva condició de dona. A part d'això, era extremadament gelós i controlador. La nit en què es va produir l'assassinat, tots dos es trobaven al pis de Manresa.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys acusat d'agredir sexualment dues nenes a les piscines municipals de Balaguer. Els fets es van produir dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu de la capital de la Noguera. Diumenge, l'home va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars, tal com havia sol·licitat la fiscalia. I l'Ajuntament de Tàrrega espera reobrir avui la piscina gran del recinte d'estiu un cop acabin les tasques de neteja i desinfecció. La piscina s'ha hagut de tancar perquè s'hi han trobat excrements humans i no és la primera vegada que passa. L'estiu passat, el consistori ja va haver de contractar seguretat privada després de 3 episodis similars en només una setmana. Més informació amb Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: La piscina gran del recinte municipal d'estiu de Tàrrega ha hagut de tancar aquest dimarts de manera provisional després de que s'hi detectessin excrements humans a l'aigua. Per garantir la salut dels banyistes, l'Ajuntament ha activat immediatament el protocol sanitari previst per a aquests casos. Els operaris estan duent a terme tasques de neteja, desinfecció i control de la qualitat de l'aigua abans de permetre la reobertura de la instal·lació prevista si tot evoluciona amb normalitat per aquest dimecres. Des del consistori s'ha fet una nova crida al civisme i a la responsabilitat dels usuaris, recordant que aquest tipus d'incidents suposen un risc per a la salut pública i obliguen a interrompre el servei per garantir unes condicions de bany segures. Aquest no és el primer episodi d'aquestes característiques a les piscines municipals de Tàrrega. L'estiu passat també es van registrar diversos tancaments provisionals pel mateix motiu, una situació que va afectar altres municipis de la demarcació i que va obligar a reforçar les mesures de vigilància i els protocols sanitaris.
0: Ha estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat dues hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic Classecat en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El govern vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens cada 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 i del qual ens en dona més detalls el Marc Dalmau.
3: El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
3: Tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que al 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: I encara parlant de mobilitat, Territori reforça des d'avui la línia de bus express que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. S'incrementa l'oferta en les hores de més demanda en tots dos sentits i es reordenen els horaris. Ens ho amplia la Mireia Rodríguez de TV Costa Brava.
5: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforça la línia de bus express E2 que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. En concret, s'incrementa l'oferta en les hores de més demanda, en tots dos sentits, de dilluns a divendres i durant tot l'any. En sentit Girona, s'afegeix una expedició i es reordenen els horaris per poder arribar a la capital abans de les 8 i 9 del matí. Fins a les 5 i quart de la tarda hi haurà un bus cada hora en direcció Girona. A més, es reforcen les sortides de les 2, 2 quarts de 3 i 3 i quart de la tarda. Es tracta d'un corredor essencial per a treballadors i estudiants de tot el gironès i el Baix Empordà, segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Aquesta ampliació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà. La línia de bus està operada per AMSA i amb un dèficit anual de 242.194 euros.
0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. En el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 champions. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Ja s'ha presentat, per cert, la nova equipació del Barça per a la temporada 2026-2027. S'ha estrenat en una presentació al MACBA sota el lema Batec Blaugrana, la passió que ens mou. La nova samarreta manté les franges verticals blaugranes que passen a formar-se amb una gradació cromàtica amb la voluntat de portar moviment i profunditat. Una altra de les novetats és la tipologia modernista per als noms i dorsals que l'equip lluirà a la Champions, la Copa i la Supercopa. La nova equipació es pot adquirir a partir d'avui. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón. Pel que fa al Mundial, tres seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland al minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. Finalment, el jutge ha decretat que el Lleida 1939 jugui el proper curs a Quarta Catalana i no a la Lliga Elit, com pretenien els promotors de l'entitat sorgida després de la dissolució del Lleida Club de Futbol. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
6: Finalment serà a Quarta Catalana on jugarà el Lleida 1939. Aficionats, penyes i socis blaus treballen des de fa temps en aquesta possibilitat i de fet asseguren que tenen entrenador i més de la meitat de la plantilla tancada.
7: Evidentment sortirem des de Quarta Catalana, començarem des de l'inici, des de la base, però crec que serà un camí molt, molt engrescador si el fem tots i totes juntes, amb les penyes de Lleida darrere, l'Associació d'Amics de Lleida. Bé, crec que pot estar molt bé. Més del, diria, 50-60% de la plantilla tancada a Quarta Catalana. L'entrenador està tancat, un entrenador de molt nivell, de, clar, bastant més nivell que on sortirem, un entrenador que ha entrenat a categories nacionals i estatals.
6: Els promotors de l'entitat de futbol popular tenen dilluns una reunió amb l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, per explicar el projecte i, entre d'altres coses, demanar-li que volen jugar al Camp d'Esports. El Club Popular ha rebut, entre d'altres, els drets per utilitzar l'himne que en el seu dia va crear l'exentrenador Jordi Gonzalvo.
0: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros a casa.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant-se a casa, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
10: Són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives, amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 1 de juliol. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Parlarem sobre l'impacte d'aquesta mesura tot seguit amb Cristian Castillo. Ell és professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Dels esports, Ansu Fati i Salma Paralluelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, doncs ara mateix hi ha retards d'un quart d'hora aproximadament a les línies R11 i RG1 de Rodalies entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I pel que fa al temps, temperatura novament xafogosa de bon matí, sobretot a l'Alt Empordà, amb una tramuntanada cremadora i només al Pirineu es descansa una mica més que no pas ahir. Avui la temperatura es pot frenar a 1 o 2 o 3 graus respecte ahir, però continuarà sent una jornada amb calor destacada i màximes de 35 graus al Llobregat, a les comarques de Ponent o a la Costa Daurada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
10: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants, aprovada pel govern espanyol, pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Ens ho explica en Jordi Casino.
11: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
12: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
11: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
10: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paniqué.
13: Quedarà acreditat aquest procés de regularització amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
10: I a atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran el conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre només de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa als transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos

0: si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
1: I avui també us expliquem que justament a partir d'aquest 1 de juliol la Unió Europea comença a cobrar un recàrrec de 3 euros als paquets de menys de 150 euros comprats fora del bloc comunitari, sobretot de plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress. Vol frenar l'allau de 15 milions d'enviaments diaris que saturen les aduanes i dificulten el control de seguretat. Per entendre com funcionarà aquesta taxa, qui l'haurà de pagar i què implica per al consumidor, ens acompanya Cristian Castillo. Ell és professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC. Senyor Castillo, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia.
1: Per què la Unió Europea aplica aquesta taxa? Quin problema vol resoldre?
2: Doncs realment el que ens trobem és que tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, com estava comentant, que com a màxim arriben a 150 euros, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla. Llavors, per intentar reduir aquest impacte, doncs, a la Unió Europea, una de les pioneres ha començat a intentar penalitzar aquest tipus de compra per aquelles enviaments que es produeixin en paquets que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus d'arancel, paquets que arribaven fins a 150 euros, doncs que hagin de pagar 3 euros per cada categoria arancelària. Això què vol dir? Doncs que ara s'aplicaria un preu fix per cada tipologia de producte. És a dir, que si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra, per tant que no ens sigui tan rendible comprar un producte a milers de quilòmetres de distància i que ens acabi arribant per un preu molt reduït amb tot l'impacte que això genera a nivell logístic i mediambiental, i el que busca és precisament això, no? Intentar que el consumidor no vegi tan atractiva aquesta compra, que principalment la gran majoria, estem parlant del 93% del volum d'aquest tipus de productes, té com a origen Àsia i específicament Xina, doncs pugui desincentivar aquest tipus de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
1: Qui paga la taxa? Perquè tu ara parlaves del consumidor, que no li resulti tan atractiu, però perquè tinc entès, qui ha de pagar aquesta taxa en principi seria l'empresa, la companyia. Per tant, explica'ns una mica qui pagaria la taxa i ara sí quin impacte immediat tindria sobre el consumidor, si aquest consumidor notarà algun canvi.
2: Clar, evidentment, qui acabarà pagant aquesta taxa serà el consumidor. Al final, les companyies, una vegada s'ha fet aquesta compra d'aquests productes que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus de taxa i ara tindran aquest cost fix de 3 euros, acabaran revertint aquest cost en el consumidor. Llavors, a partir d'aquí, sí que el consumidor haurà de ser molt conscient de que quan estigui fent una compra haurà de fixar-s'hi que, efectivament, aquesta nova taxa va inclosa en el preu final del producte, no? Igual que ara ens assegurem, i ha de ser així, que l'IVA està inclòs, doncs també haurem de mirar que no hi hagi cap sorpresa que el preu que hem fet de compra no tenia inclòs aquesta taxa i després ens portem una sorpresa. Però sí que serà, evidentment, el consumidor, quan estigui fent aquesta compra en qualsevol marketplace que tingui com a origen un país fora de la Unió Europea, doncs s'acabarà aplicant aquesta taxa per cada categoria arancelària.
1: Llavors, haurem de veure, sí, Cristian, si serà gaire dissuasori o no aquesta taxa i què passarà l'any 2028 quan això ha de passar a ser llavors un arancel. Però de tot això ja tindrem temps de parlar-ne més endavant. Gràcies per les explicacions, que vagi molt bé, bon dia.
2: Perfecte, moltes gràcies, bon dia.
1: Seguim amb més coses. Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes i la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de prometre el càrrec al Palau de la Generalitat. Substitueix Miquel Salazar, que hi va renunciar al maig per motius personals. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència i la imparcialitat de la institució per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern.

0: A potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Treballarem en rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als ens fiscalitzats i a la ciutadania.
2: La primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
0: Arribem a 7:45 explicant-vos que Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Nandic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de 2 hores davant la jutgessa la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar fins i tot abans que el 112. Estefania Nut ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. I els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Ha estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat 2 hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al plantejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
3: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
0: I els majors de 65 anys amb manca d'autonomia o mobilitat o un grau de discapacitat igual o superior al 33%, ja poden sol·licitar des d'aquest mes de juliol els ajuts que la Generalitat ofereix per adaptar el seu habitatge amb obres menors. L'objectiu de la convocatòria és que aquestes persones puguin allargar la residència en l'habitatge habitual. La quantia màxima de l'ajut són 4.000 euros per habitatge i ho poden demanar aquells que es trobin a les comarques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. Els treballadors d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda han fet la primera de les 8 jornades de vaga previstes pels propers dies amb la intenció de desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. La participació en aquesta aturada de 4 hores ha estat del 100% de la plantilla, segons els sindicats. La informació és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
4: Per als representants dels treballadors, les negociacions amb la direcció de l'empresa es troben actualment encallades en posicions molt allunyades en les principals matèries objectes de discussió. Entre els punts de desacord, els sindicats destaquen una proposta insuficient en matèria d'increment salarial i una manca de propostes en reducció de jornada.
5: Hi ha molts punts, però principalment una clàusula de revisió salarial, d'IPC real. No volem perdre poder adquisitiu, no volem que ens passi el de l'anterior conveni, i tal com està el món, tal com està la situació, aquesta clàusula és innegociable. També volem una reducció de jornada.
4: Una situació que porta enquistada des de fa 6 mesos, segons han denunciat els mateixos sindicats. Comissions Obreres ha acusat l'empresa de no tenir ganes de negociar i l'insta a presentar una proposta realista. També han volgut mantenir la porta oberta, assegurant que ells mai s'han aixecat de la taula de negociació.
0: I segona jornada de vaga, en aquest cas dels treballadors de Correus a la demarcació de Lleida. Denuncien un deteriorament de les condicions laborals, així com manca de personal. No es descarten més protestes durant la tardor si la situació no canvia. Ho detallen Enric Torroelles i Anna Isabel Cua, dels sindicats CESIF i Comissions Obreres, respectivament.
6: Recordem que el servei postal és una cosa universal que s'ha de fer i ho hem de fer cada dia. I no ho podem fer perquè no hi ha personal.
7: Un malestar general i, a més, això se veu repercutit també amb l'atenció del servei postal que estan oferint a la ciutadania, no?
0: I unes 200 persones s'han manifestat a Vilafranca convocats per la plantilla de Gualba, de Guala. Els treballadors de l'empresa dedicada a la fabricació de taps i tancaments metàl·lics continuen mostrant el seu rebuig a l'ERO proposat per la companyia i que afectaria 82 dels 87 treballadors. Ara per ara, empresa i comitè han arribat a un acord per allargar el període de consultes fins al pròxim 2 de juliol.

0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. Pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 champions. En la darrera final continental contra el Lió, va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centre-europeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. La Lliga F ja té definit el calendari del proper curs. El campionat començarà el 30 d'agost. El Barça disputarà la primera jornada a Tenerife, l'Espanyol al camp de l'Eibar i el Badalona Women contra l'Atlètic Club a domicili. La competició comptarà amb la inversió de 55 milions de l'estructura empresarial liderada per Pau Gasol. La presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, i l'exjugador de bàsquet n'han repassat els objectius.
1: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y, por tanto, también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y, por supuesto, los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
2: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no?, que el producto en el campo, que también...
0: El guanyador del Giro i la Volta de Catalunya, Jonas Vingegaard, afronta el Tour de França amb ganes de sorprendre el gran favorit, Tadej Pogacar, ara ho diem bé, Tadej Pogacar. El danès buscarà guanyar per tercer cop la ronda francesa. És una informació de l'Albert Sató, de BTV.
3: Jonas Vingegaard és l'únic ciclista del món que ara mateix té possibilitats reals de plantar cara a Tadej Pogacar per guanyar el Tour de França. El danès va guanyar els del 2022 i 2023 i ara potser és la darrera oportunitat per tornar a evitar que Pogacar sumi el seu cinquè Tour. Vingegaard està fent una temporada immaculada, guanyar totes les proves que ha disputat. Va ser el millor a la París-Niça. Va posar el seu nom a la prestigiosa Volta Ciclista de Catalunya i també va guanyar el Giro d'Itàlia. La prova italiana és una de les tres grans del món i era la que li faltava a Vingegaard per entrar al grup de 8 ciclistes al llarg de la història. Han estat els millors a França, a Espanya i a Itàlia. Vingegaard és el líder del Visma Lisa Bike. Té una plantilla de luxe, però a França tindrà una baixa molt sensible. Wout van Aert no hi participarà per culpa d'una lesió. Els 7 corredors que procuraran que Vingegaard torni a guanyar el Tour són Sepp Kuss, Matteo Jorgensen, Bruno Almirall i Davide Piansoli, que l'acompanyaran a la muntanya, mentre que Víctor Campenarts, Per Strandhagenes i Eduardo Fini tindran cura de Vingegaard en la resta de la prova.
0: Arribarem a les 8 amb la cultura. Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials que s'allargarà fins dissabte. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per celebrar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Per què ens pica la llengua quan mengem pinya? Té a veure amb un complex enzimàtic anomenat bromelina i que sol ser precisament el complement que es ven en càpsules per millorar la digestió, ressaltant a més sempre que prové de la pinya. És a dir, que alguna cosa que ens permet gaudir d'una fruita realment digestiva ens provoca també aquest lleuger regust picant que ens queda a la boca cada cop que mengem pinya. La resposta al dubte es va descobrir fa un parell d'anys en un article publicat a la revista Annals of Allergy, on s'explicava que la bromelina és una proteasa, un tipus d'enzim que descompon les proteïnes en aminoàcids, una característica única de la pinya. Tot i això, es va puntualitzar que encara no existia molta evidència de com l'enzim dona el seu sabor i sensació típics a la boca. Segons els científics, és molt probable que després de menjar diversos trossos de pinya, la bromelina comenci a descompondre algunes proteïnes que formen la capa mucosa protectora de la nostra boca.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives, amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
3: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
2: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Aprofundirem sobre tota la feina que també s'està fent des de casa nostra en conversa amb Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mónaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Són les 8:04, és hora punta. Per tant, li preguntem a la Sílvia Delamo, del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
4: Hola, bon dia, Helena. Doncs ara mateix comencem parlant d'un accident a la C31C a Sant Boi cap al Prat, que obliga a tallar un carril i alenteix la circulació. Els accessos sud també hem de mencionar la B24 a Pallejà, on hi ha lentitud cap a l'enllaç amb la 2, l'entrada per la Diagonal a la B23. En el cas de la 2, aturades a Cornellà i a Molins de Rei cap a Barcelona. Ens desplacem als accessos nord per comentar les retencions d'uns 5-6 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà cap a Tarragona. I al seu lateral, la B30, també aturades a la C-17 a la zona de la Malla, C-33 i C-58 a Montcada cap a Trinitat, i rondes amb molta mobilitat. Per tant, demanar-vos molta cautela i, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalia circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I ara donem pas a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. El juliol sembla, Lluís Miquel, que no pinta que hagi de ser gaire fresc, eh?
5: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, comença fort pel que fa a la temperatura i sobretot hi ha dos indrets on aquests valors ja baixen poc dels 25 graus a aquesta hora del matí. És la costa, sobretot la central, per tant, àrea de Barcelona, i també l'Alt Empordà. Allà està bufant la tramuntana, però avui no arriba pas fresca. Arriba en forma del que es diu tramuntana cremadora. Per tant, molta precaució, perquè és un aire molt sec el que tindrem avui al nord gironí. A la resta del país aquest matí està sent molt tranquil. També s'està veient molt de fum de l'incendi forestal que tenim als Monegros, a la banda aragonesa. Tot aquest fum està arribant a Catalunya i es veu un tel marronós al cel. Fins i tot hi ha farum d'aquesta cendra que està arribant a casa nostra. Igualment, al matí, des del punt de vista dels núvols, en tindrà pocs. Aquesta tarda alguns es formaran a cavall de la Catalunya central i el Prepirineu amb algun ruixadet molt local entre l'Alt Berguedà, també Osona, el Lluçanès, a la comarca del Mollanès o al voltant del Montseny, i la tarda, que serà càlida, però una mica menys que ahir. De moment, la tarda portarà calor, però un palet més suportable, Helena. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: És la notícia de portada. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. Aquest anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: El nou pla, que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats, preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors, i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
7: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad, Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas, que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
6: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
2: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
8: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
2: I 10, atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaES.
9: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
2: I encara més mesures que entren en vigor avui. La Unió Europea aplica, a partir doncs d'aquest dimecres, una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà, doncs, principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
3: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i dos exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses Bàsquez neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. Des del primer dia de la tragèdia, la comunitat veneçolana afincada a Catalunya s'està movent per ajudar els seus compatriotes, amics i familiars que han rebut de valent l'embestida del doble terratrèmol de la setmana passada. Com s'organitzen? Quines notícies els arriben des d'allà? Com estan anímicament? Li preguntem a Laura Rojas, expresidenta de l'Associació Catalano-Venezolana i membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, que inclou una dotzena d'entitats socials i ONGs. Laura Rojas, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, buenos días, gracias por recibirnos.
2: D'entrada, ¿cómo están ustedes anímicamente? ¿Cómo es troben anímicament? ¿Cómo están?
10: He de dir que tota la comunitat veneçolana està molt trista per la situació. És la primera vegada que tenim una catàstrofe tan gran amb una intensitat molt important. Nos hemos organizado para poder trabajar desde aquí y ayudar desde aquí, y eso es ya una gran suerte. La plataforma se constituye el jueves, justo el día después de la catástrofe, y estamos trabajando conjuntamente 15 entidades. Ya nos hemos reunido con la administración pública, tanto municipal como Generalitat, también con el Fondo Catalán y otras entidades humanitarias que trabajan en el territorio.
2: ¿Cómo se han de canalizar els gestos solidaris? Si algú vol contribuir d'alguna manera, els seus compatriotes, però també gent de Catalunya que té ganes d'ajudar-vos, com ho ha de fer? Què és el més pràctic? Què és el que necessiten?
10: A ver, esto es dependerá del gusto de cada persona y los afectos que tenga en materia humanitaria. Desde luego nosotros lo que en primer lugar agradecemos toda la ayuda que se está recibiendo y lo que recomendamos a las personas es que por favor trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente es una constante que cuando hay una tragedia de estas características las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable. Nosotros como plataforma hemos creado una relación con miembros que ya forman parte de la plataforma, que son 2 o 3 ONGs que trabajan en Venezuela ya desde hace muchísimos años con implantación consolidada. Una es Meals for Hope, que trabaja con niños, alimentación de niños, atención de niños, refugios, etcétera. La otra es Venda tu Mano, que es un grupo de médicos venezolanos que tienen implantación en Cataluña, tienen implantación en Venezuela y nos dan el día a día de la situación de los hospitales y las cosas que se necesitan.
2: Expliquem-nos sobre el terreny, Laura Rojas, què us expliquen els familiars, els amics, quins són els problemes i les angoixes més greus que us transmeten i com us intenteu connectar amb ells. No sé si és fàcil, si és complicat, de quina manera intenteu això, posar-vos en contacte amb els vostres allà.
10: Sí, depende de la zona. O sea, hay que recordar que la zona afectada es el centro norte del país. Es una zona reducida. En la zona del epicentro, que no se habla mucho, también hay daños, pero no, obviamente no son del nivel que la zona central, ¿vale? La Guaira y Caraballeda y todas estas cosas que estamos diciendo. La comunicación ha sido muy complicada en los primeros momentos. Ahora ya la situación se ha un poquito relajado. ¿Cómo se sienten las personas en Venezuela? Pues la verdad es que antes de que llegara la ayuda internacional, pues muy abandonados por la administración pública, indudablemente. Los cuerpos, los militares, las organizaciones no han hecho absolutamente nada. Y debemos agradecerle profundamente a la ayuda internacional, que son los que han contribuido a sacar adelante a las personas de este problema.
2: Laura Rojas, doncs tot el suport per part nostra. Bon dia i moltes gràcies i bona sort en el vostre objectiu.
10: Gràcies. Gràcies igualment i de veritat gràcies a Catalunya per tot el que estan haciendo per nosaltres.
11: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de dues hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en què el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Nu ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Els pagesos tornaran a treure els tractors al carrer en una mobilització prevista pel 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant l'excedent de raïm. Tot plegat com a conseqüència de la davallada en el consum del vi i el cava, que està fent caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. En aquest sentit, Unió de Pagesos ha alertat que l'excedent de raïm és en aquests moments dramàtic i demana a les patronals i al govern de la Generalitat mesures per compensar el desajust entre oferta i demanda. El malestar dels pagesos es visibilitzarà en la marxa lenta prevista entre Vilafranca i Sant Sadurní, com dèiem, el proper dia 10 de juliol. Ho explica Joan Santó, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
12: Els viticultors també han de fer una reflexió. Perquè han de fer un producte que no té mercat i que si el té no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebra. És l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
2: 6 punts de la costa catalana han estat assenyalats amb banderes negres que atorga Ecologistes en Acció. Es tracta d'espais com la platja de Torredembarra o les muntanyes de Begur. L'organització urgeix a restaurar l'equilibri ecològic en aquestes platges. Ens en dona més detalls la Sílvia Fernández.
13: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
14: Són símptomes, no, d'un model extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
13: Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
2: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. I els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els 16ens de final contra Àustria. Els Kids Anas Manresa ha presentat les equipacions que lluirà la temporada vinent. La nova equipació té com a protagonista la silueta de Montserrat. És una informació de la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
15: Una samarreta amb identitat pròpia, inspirada en Manresa i el Bages. Així és la nova equipació del Kids Anas Manresa per la propera temporada, i és que la silueta del massís de Montserrat és el tret més identificatiu. El preu serà similar a l'actual.
16: Hi ha un petit increment, però és el IPC normal. Es podrà tenir des d'allà mateix. Qui vulguin podria ja fer comanda i en 10-15 dies ja tindrem estoc suficient a la botiga.
15: Més enllà de la silueta de Montserrat, que corona la part superior, la nova samarreta incorpora altres detalls carregats de simbolisme, com les coordenades del nou congost. El blanc i vermell en són els únics protagonistes, una aposta que reforça la identitat del club.
2: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui, la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si a vosaltres també us agrada saltar corda, escolteu aquest poema i mentre saltem i saltem, recitem poesia amb molta alegria.
3: Hola, em dic Paula Queralto Pichardo, de l'Escola Tàbor, de Barcelona, de quarta. El poema que he escollit es diu Saltant a corda, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada saltar a corda. Saltant a corda. A la una, la lluna cara de pruna. A les dues, les nines ja porten cues. A les tres, un got d'orxata ben fresc. A les quatre, el pagès ja ve de batre. A les cinc, quanta calor que tinc. A les sis, menjarem coca i pastís.
2: Moltíssimes gràcies, Paula, per escollir i recitar aquest poema. Ens han entrat moltes ganes de saltar i recitar les seves rimes. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:45 del matí. Avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives, amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. És una notícia d'última hora. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 15 persones ferides. De seguida ho ampliarem amb una connexió en directe des del lloc dels fets. Mentrestant, també us expliquem que a partir d'avui omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. Tot seguit anirem en directe a una estació de servei de l'Hospitalet de Llobregat per buscar l'opinió dels clients. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat en Notícies en xarxa.
6: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
5: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència, mentrestant, continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat al Notícies en Xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
7: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
5: El Parlament tomba la proposició de llei de Junts que volia vincular les llicències dels pisos turístics al plantejament urbanístic, al planejament urbanístic de cada municipi. El text plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. En parlarem tot seguit amb Marian Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalia circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou per enrobatori de cable. Dels esports, us expliquem que Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I de la cultura destaquem que Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suar en titulars. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. I és que el Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants i aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats de l'Aragó i de València presentessin un recurs contra el decret. I atenció a les nostres butxaques perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs. I això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Volem comprovar, doncs, com reben aquest encariment de la benzina els consumidors. Per això anem ara mateix en directe a una benzinera de l'Hospitalet de Llobregat, on hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els conductors ara que s'han de gratar més la butxaca per omplir el dipòsit?
8: Bon dia, Helena. Sí, cau la reducció de l'IVA i, per tant, també cau el descompte directe als consumidors per litre de gasolina. Tal com explicaves, es tractarà d'una reducció esglaonada d'aquesta bonificació, perquè si fins ara la bonificació era de 20 cèntims, a partir d'avui, a partir d'aquest dimecres, el descompte se situarà en els 15, una reducció de 5 cèntims. A l'agost serà de 10, al setembre de 5, i a l'octubre desapareixerà. Així que els consumidors s'estan fent a la idea.
9: En realidad, como transportista, nos afectará porque, desde un punto de vista, yo creo que no nos ha hecho mucho favor a nosotros, porque en realidad, quitarnos el IVA, eso lo desgravamos. Eso significa que no ha bajado nada. Sí ha bajado un poquillo, pero en comparación a como estaba anteriormente. Cuenta que llenabas una furgoneta con 85 euros y ahora tengo que ponerle 110. Significa que son 30 euros más, como quien dice, 25, que los 20 céntimos no nos han hecho absolutamente nada.
10: Se nota, sí, sí. Se nota, sobre todo cuando hacen muchos kilómetros diarios. Ha subido como 10, 12 céntimos de un día para otro.

0: Ese no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
1: Sí, aquest estiu omplir el dipòsit serà més car perquè anirem recuperant de manera esglaonada i progressiva els preus d'abans de la guerra a l'Iran. Recordem que el govern va aprovar aquests descomptes precisament per evitar tensions inflacionistes en els mercats energètics com a conseqüència del conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Sembla que les hostilitats entre tots dos països es redueixen i, per tant, també es reduirà de manera gradual, de manera progressiva, aquests ajuts fins que desapareguin el proper mes d'octubre. Això sí, transportistes, agricultors, pescadors mantindran el descompte de 20 cèntims per litre i el govern de Pedro Sánchez sempre podrà activar novament tots els ajuts en el cas que el context internacional torni a empitjorar.
2: Doncs el que dèiem, resignació, Anna, o el que deia aquest últim senyor, el transport públic o bicicleta. Gràcies, bon dia, que vagi bé. I més qüestions que ens tocarà segurament rascar-nos la butxaca si som clients del comerç xinès. I és que la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des dels països de fora del bloc comunitari. El que deia, la mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria cada dia, el que representa el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
3: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
2: Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exterior situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats per aquest terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. En aquest context, Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat al Notícies en Xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
4: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
2: I una notícia que hem sabut fa pocs minuts, de la qual us n'apuntàvem ja alguna dada en els titulars. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides, 4 d'elles han estat molt greu i 6 menys greus. Al lloc dels fets hi ha un equip de Lleida Televisió format per en Ricard Gómez i per el Marc Piqué. Bon dia, Marc. Explica'ns quina és la situació aquí ara mateix.

0: passat?
1: Bon dia, doncs el que ha passat a Convideix és això, que un autobús doncs ha impactat contra la façana de la Diputació. Es tracta d'un autobús que feia el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp. El primer avís s'ha arribat aproximadament a un quart de vuit del matí i doncs aquest autobús que sortia doncs de l'estació d'autobusos doncs ha tingut aquest impacte contra la façana de la Diputació. Com podeu veure, ara mateix doncs, aquest autobús està doncs aquí davant de la façana, i el que hi ha hagut doncs és almenys una trentena de ferits, com bé deies, quatre molt greus que han estat evacuats, ja sis menys greus, i la resta de ferits que de fet doncs estan rebent les primeres atencions aquí mateix a la Rambla Ferran. S'ha disposat d'un espai on doncs estan rebent les atencions aquests ferits menys greus. També hi ha un espai doncs per als familiars, perquè puguin estar al costat de les persones i dels ferits que hi ha en aquests moments aquí a la Rambla de Ferran. Estan treballant també moltíssimes dotacions, tant de bombers com de Guàrdia Urbana, com dels Mossos d'Esquadra. Un ampli dispositiu. Teniu en compte que l'avinguda de Madrid, que és on ens trobem ara mateix, és una de les vies més transitades, amb més trànsit, tant de cotxes, de vehicles, com també de persones. Ara mateix està, òbviament, tota tancada. I doncs aquesta és la situació que us podem explicar ara mateix. També hem vist ja la presència de l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que també ha arribat a primera hora del matí. I el que us podem explicar és això, aquesta trentena de ferits, quatre d'ells molt greus que ja estan doncs evacuats, i doncs aquest accident de trànsit greu que hi ha hagut amb aquest autobús. Es coneixen les causes, no es coneixen ara mateix les causes doncs que ha pogut provocar aquest accident doncs d'aquest autobús que feia, recordem, el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp i que ha impactat doncs davant de la façana de la Diputació, deixant aquesta trentena de ferits. Ens anirem informant en els pròxims minuts, pròximes hores, anirem sabrem més informació del que ha passat i, evidentment, doncs, us ho anirem explicant.
2: Per descomptat, doncs, Marc, gràcies per aquesta informació d'última hora. És evident que ara el que toca és atendre els ferits i les causes, evidentment, s'aniran esbrinant a mesura que passin les hores. I, evidentment, des dels serveis informatius d'aquesta casa n'estarem molt pendents i anirem informant de tot el que calgui i quan convingui. Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Que vagi bé, bon dia. I també ho acabem de saber, un home ha resultat ferit crític en un incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susana al Maresme.
3: Notícies en xarxa, connectats al territori.
2: Dos minuts els que passen ara mateix de tres quarts de nou. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
4: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
2: Doncs hores després que el Parlament hagi rebutjat la proposició de Junts, això que dèiem, que volia donar més marge als ajuntaments per regular els habitatges d'ús turístic, busquem la reacció del sector. Per això saludem Marian Muro, que és directora general d'Apartur. Senyora Muro, bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, bon dia.
2: M'agradaria preguntar-li d'entrada què suposa aquest rebuig per al sector, perquè Junts defensava que els ajuntaments doncs han de tenir més capacitat per decidir sobre els pisos turístics, però, segons les esmenes que han acabat prosperant, aquest tipus de model expulsa els veïns. Hi ha municipis on els allotjaments turístics superen els habitatges residencials. Què n'ha de dir?
5: Bé, nosaltres, en primer lloc, lamentem, no, la situació d'ahir, perquè el que d'alguna manera s'estava plantejant per part de Junts era una regulació que preservés l'autonomia local, precisament perquè estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi, i després perquè realment és una mala notícia, perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer. Òbviament estem parlant de dades que s'estan aportant, que no estan contrastades, i per tant nosaltres el que diem i reiterem és que qualsevol tipus de regulació, qualsevol tipus de nova normativa té que estar sostinguda amb una base científica, no? Amb una base de coneixement. I aquest decret no hi ha cap estudi que avali cap de les afirmacions que fa amb el seu preàmbul i que justifica d'alguna manera la seva redacció.
2: Avui fa un any, senyora Muro, de l'entrada en vigor de la finestreta única digital, que el Suprem ha avalat mentre situa en mans de les comunitats autònomes la verificació i el control dels lloguers turístics i de temporada. Des d'Apertur, com valoren el funcionament d'aquest sistema i quin balanç fan del seu impacte real sobre el sector?
5: Bé, Apertur, que des del primer moment ja va advertir, no, que aquesta norma tenia una, condicionava clarament amb les competències autonòmiques, nosaltres ho vam recórrer al Tribunal Suprem i hem guanyat el Tribunal Suprem. Per tant, en aquests moments no és aplicable. Per què ho vam fer? Perquè d'alguna manera tenim que tenir en compte que Catalunya ja fa dècades que té un registre a la Direcció General de Turisme on consten totes les empreses turístiques, no només els habitatges d'ús turístic, també els càmpings, els hotels. Per tant, es tractava d'una duplicitat de registres. Aleshores, nosaltres el que dèiem és que hi ha una interrelació entre el govern, si vol, i les autonomies, però no imposar més càrregues administratives a les empreses i als empresaris que ja estan complint amb aquells requisits que estableix la pròpia administració catalana. Era clarament un tema de duplicitat i d'inseguretat jurídica, però que els tribunals doncs, ens han donat la raó.
2: Marian Muro, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Més coses. Catalunya es prepara per al gran départ del Tour de França a la sortida de les tres primeres etapes. Dilluns serà el torn de Granollers, on els voluntaris reben formació per tenir clar què hauran de fer durant la competició. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
0: Un dels elements clau de l'organització és la preparació dels prop de 400 voluntaris que formaran part del dispositiu. Per preparar-los s'han organitzat tres sessions formatives.
6: Jo crec que és importantíssim que aquest esdeveniment hagi captat l'atenció d'aquest voluntariat. No? Al final és una tasca totalment altruista. És un esdeveniment brutal que la gent s'ha volcat i la resposta se sent molt positiva.
0: Els participants han rebut informació sobre les seves funcions, les mesures de seguretat, els protocols d'emergència, la senyalització en banderes, el pas de la comitiva i la caravana publicitària, així com els principals riscos que poden trobar-se durant la cursa.
7: Soc voluntària pel simple fet de que el meu avi, en Pau Descansi, li encantava el Tour de France i vaig dir, mira, és un petit homenatge per ell.
8: M'agrada molt l'esport, el ciclisme particularment m'agrada molt, he seguit sempre el Tour, soc de Granollers de tota la vida i he pensat que era una bona idea pues, també pues, posar el meu granet de sorra, no?
9: Vaig apuntar perquè m'agrada veure el ciclisme i ara estic voluntariat informant a la gent.
0: Els dies previs a la cursa estan marcats per una intensa tasca de coordinació d'horaris, funcions i informació a la ciutadania.
2: Temps ara per a la crònica esportiva, com sempre i com cada dia, amb la Cristina Álvarez. Avui la crònica esportiva amb dos noms propis, Cristina, el d'Ansu Fati i de Salma Parayuelo, que no continuaran al Barça.
10: Sí, bon dia, Helena. Doncs en el cas d'Ansu Fati, el davanter de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, l'equip on ha jugat cedit la darrera temporada. Amb el primer equip l'hauran jugat fins a 123 partits, durant els quals ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegàs que inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo, pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per renovar contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana en què ha aixecat 15 títols. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. En bàsquet, el Barça ha comunicat les baixes de Juani Marcos Cale, Norris Satoranski i Billy Hernán Gómez, uns adeus que s'afegeixen al de Jan Veseli, que s'ha retirat. Un altre equip de la Lliga ACB, el Força Lleida, s'ha reforçat amb el fitxatge de Dani García. És una informació de l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
11: Dani García seguirà al Força Lleida i ho farà com a jugador fitxat per la temporada vinent i amb opció a una segona. El català va arribar a Ponent al febrer i cedit pel València, però en desvincular-se del club valencià ha triat l'opció de quedar-se a Lleida. Amb la samarreta Bordeus ha jugat 14 partits de la Lliga amb una mitjana de gairebé 20 minuts per partit. Des del club es celebra molt la seva continuïtat.
12: Ha sido un jugador, como todos sabemos, muy importante en la consecución de nuestros objetivos en el tramo final de la pasada temporada.
11: Important és també per al club lleidatà la projecció que té el jugador.
12: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo.
11: El fitxatge de Dani García suma les renovacions de Miquel Sanz, James Bateman i Melvin Egim. De moment, l'única marxa confirmada és la de Corey Walden.
10: I ja no queda, Helena, gairebé res perquè comenci el Tour de França a Barcelona. Serà dissabte, però demà ja tenim la presentació dels equips, entre els quals hi haurà doncs, els favorits al títol, com ara Jonas Vingegaard i Tadej Pogacar. Demà t'ho explico.
2: Val, gràcies. I ara anem ràpidament cap a Lleida. Recuperem la notícia d'última hora que us hem explicat. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar en aquesta ciutat, a la capital del Segrià, que s'ha encastat contra la façana de la seu de la Diputació a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides. 4 d'elles han estat molt greu. Tornem, doncs, al lloc dels fets, on hi ha un equip de Lleida Televisió format per Ricard Gómez i per en Marc Piqué. Bon dia, Marc. No sé si tens alguna darrera hora. Explica'ns.
1: Doncs el que deies, 35 ferits, sí que també podem saber que hi ha hagut 12 unitats del SEM que s'han activat i un equip de psicòlegs doncs, que estan atenent aquestes 35 persones, recordem, algunes d'elles amb estat greu i altres que s'estan atenent en aquesta zona habilitada pels familiars.
2: Doncs d'aquesta manera posem el punt final. Demà us ho ampliem. Adéu-siau, que vagi bé.

Bon dia, Vendrell, comarca, són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi, benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja una nova jornada, un nou dia de programació. Avui que som dimecres 1 de juliol del 2026. Sempre i cada dia la intenció d'acompanyar-vos amb un contingut que desitgés que us agradi. També és un contingut que podeu seguir, podeu trobar a través d'internet a www.rtv-elvendrell.cat, ràdio en línia o ràdio la carta. També perquè fa l'espai matinal La Calaixera, que bé, començarem per aquí de seguida. També podeu posar imatge a través de Televisió El Vendrell. Això, ràdio en imatges, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que, de fet, ja comença. Som-hi.

0: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
1: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Tornem a començar una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. A més, amb una edició molt, molt especial, en certa manera. Almenys simbòlicament parlant, eh? Avui fem 4.000 programes. Avui, dimecres 1 de juliol, és el programa número 4.000 d'aquest espai. No podem fer res més que donar-vos les gràcies de veritat per aquesta confiança que fa anys que ens doneu, que ens permet acompanyar-vos i explicar-vos moltíssimes coses. Així que és un plaer de veritat encapçalar tot aquest projecte radiofònic amb aquests 4.000 programes a les esquenes. Això suposen moltes, moltes hores de ràdio, només cal fer càlculs. Amb molt de contingut, amb moltes seccions, amb moltes col·laboracions que també fan possible tot aquest espai, els col·laboradors i col·laboradores que ens aporten els seus continguts i els seus sabers. A banda, això de la participació, les trucades, les informacions, bé, en definitiva, són moltes hores de ràdio que hem portat a terme amb molt d'orgull, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i que mantindrem. Esperem que almenys per 4.000 programes més o bé, allà on haguem d'arribar o allà on ens diguin que hem d'arribar. Però això, sobretot, moltíssimes, moltíssimes gràcies per aquests 4.000 programes. A partir d'aquí, ja tot aquest espai habitual, un dia més, amb contingut ben divers i amb la intenció d'acompanyar-vos i treballar per aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible, que quedi clar. A més, si voleu participar, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, com és habitual, en directe, ara que ja hem començat, 686-101-101, o també ens podeu enviar un correu electrònic, en aquest cas, en qualsevol moment del dia, calaixera@rtv-alvendrell.cat. Anirem cap al temps, la previsió per començar amb en Marc Rodero. També ja hem triat una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme. Amb això ja anirem de ple i desplegarem tota l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports amb en Jordi Grell, el repàs habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i res, de seguida ja seguirem a la segona part de programa amb més contingut. Secció habitual cada 15 dies, aquest espai sobre motivació, sobre psicologia positiva, que ens apropa la Isabel Saracier. I també avui, a la segona part, volem parlar-vos d'un dels temes d'actualitat esportiva important que arriba tot just aquest cap de setmana i aquest diumenge, per ser exactes. El Tour de França passa pel Vendrell, un dels esdeveniments esportius més importants a escala global, internacional. Això que farà parada important aquí a la demarcació, des de Tarragona, i això, passant per aquests municipis del Baix Penedès i també per la pròpia capital, com és el Vendrell. Hem de parlar d'això perquè comportarà diferents afectacions, però també volem parlar de recomanacions, dels horaris, dels talls de carreteres, etc. I això ho comentarem, ho explicarem amb la Mariona Figueres, que és la regidora d'entitats esportives. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja perfilarem la tercera i última part. En aquest punt, i com és habitual també cada setmana, com a Ruga Literària, aquesta secció sobre autors, autores, escriptors i escriptores que formen part d'aquesta entitat, i també una bona estona per la participació i les trucades en aquesta edició número 4.000. I tot just arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
0: La Calaixera, un programa unicap de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya. t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
1: Anem cap al temps per sempre conèixer la televisió del temps. Tota aquesta informació de servei que encapçala el començament de tot aquest espai. Marc Rodero, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
1: Segueix la calor, però ha baixat uns quants graus, no, Marc? Potser, o què?
2: Sí, una miqueta. I, de fet, avui també hauria de baixar una miqueta la temperatura. Hi ha una miqueta de vent de nord i això provocarà, doncs, que la temperatura màxima vagi baixant lleugerament. De fet, no tindrem els 38 que vam tindre al Montmell ni els 34 que vam tindre i al Vendrell. Podríem baixar entre 2 i 3 graus a la majoria d'observatoris. De fet, encara tenim avisos en aquest sentit, perquè d'una banda ha de bufar el vent i de l'altra la temperatura, que també tindrà tendència a davallar una miqueta. Per tant, avui no tindrem aquella calor asfixiant que teníem durant la jornada d'ahir i també quedarà una miqueta més curta la humitat. En definitiva, avui un dia marcat de nou per l'estabilitat, per l'absència de precipitacions, però amb aquestes temperatures que avui quedaran una miqueta més curtes. De fet, les que tenim a hores d'ara ja són 3 graus menys de les que teníem ahir. Per tant, entre avui i demà, és a dir, els 3 primers dies del mes de juliol, seran una miqueta, més passables des d'aquest punt de vista. Situació marítima també força tranquil·la durant bona part de la jornada.
1: S'agraeix, tot plegat. Actualitzem temperatures tot just, Marc?
2: Ara tenim 26 tant a Cunit com a Coma-ruga, 25 al Vendrell, 23 a la Bisbal, 21 només a l'Observatori, només, que ja és alta,
1: sí.
2: Però comparat amb la d'ahir, 21 al Montmell i 21 també a l'Observatori de l'Arbós.
1: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i fins demà.
2: Fins demà, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: Veus a la sorra i al mar. Jo amb un...
1: Cançons d'estiu que no faltin. Joan Dausà amb els Mamaduixa. Papi, posa'l al disc.

0: Jo crec que s'està convertint en una de les cançons d'aquest estiu, eh? Papi, posa-la al disc de Joan Dausà i Mamaduixa, la cançó que fem servir per començar aquesta calaixera número 4.000. En directe i sempre, sempre, sempre a través del 107 amb 1 de l'FM, Ràdio El Vendrell.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies. Avui, si ja en tot aquest apartat informatiu podem conèixer i explicar com es va desenvolupar la sessió plenària d'aquest passat dilluns a l'Ajuntament del Vendrell, la sessió de ple ordinària del mes de juny, justament una maratoniana sessió, la que s'ha viscut a l'Ajuntament del Vendrell i que serà recordat com el ple dels Banus. Una avaria en l'aire condicionat ha obligat als electes i al públic, una cinquantena de persones en total, a combatre la calor ambiental i també discursiva a cop de ventall. I és que la sessió d'aquest dilluns ha viscut diversos moments àlgids, com és el de l'aprovació del projecte executiu del Parc del Botafoc, una iniciativa compartida per tots els grups, però amb significatives discrepàncies pel que fa a la seva implementació. La regidora de Transformació Verda, Núria Rovira, ha remarcat els trets essencials de la que ha de ser el principal pulmó natural del centre de la vila, amb dues fases que es preveu que estiguin enllestides abans del 2030 i una tercera que hauria de convertir via modificació del pla general, en definitives unes places d'estacionament que inicialment rebran la condició de provisional. Des de l'oposició s'ha criticat, però, que no se'ls hi hagi donat temps suficient per estudiar tota aquesta documentació. El punt ha entrat a l'ordre del dia per via d'urgència. I, sobretot, la reducció de superfície verda que ha anat experimentant aquest projecte des dels seus inicis, així com l'encariment de les obres que ara supera ja els 11 milions d'euros amb una subvenció de 4,5 de la Unió Europea. Les propostes han tirat endavant amb els vots a favor del govern, l'abstenció dels comuns i la negativa de la resta de grups. On sí que hi ha hagut una unanimitat ha estat a la modificació del POUM per tal d'iniciar els tràmits finals amb els documents previs a la recepció definitiva de Masestop. Un cop rebuts els informes favorables dels bombers i carreteres, ara es pot començar ja a desllorigar una problemàtica que feia anys que s'allargava. Entre d'altres punts, com l'aprovació de les bases del concurs de grafits i la petició de la credencial com a nou regidor de Vox de José Manuel Padilla. El ple també ha tirat endavant, no sense discussió, el conveni que s'ha de signar amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per la redacció dels plans integrals de sanejament de la Riera de la Bisbal, que l'oposició ha alertat que comptava amb advertiments de secretaria i d'intervenció, i la supressió d'una sèrie de complements salarials a un conjunt de treballadors i treballadores per tasques de superior categoria. El govern ha avançat que amb el nou reglament retributiu s'ordenen les anomalies, com les detectades pels serveis jurídics municipals, mentre que la resta de grups ha titllat la situació de força greu. A la part de control s'ha aprovat la presentació d'al·legacions al Pla d'Energies Renovables de la Generalitat, en entendre que no respecta la sobirania municipal. L'estudi per habilitar una àrea d'autocaravanes al Vendrell, el suport del consistori als bombers voluntaris i la reobertura de la bocana del Riuet. Per contra, s'ha tirat enrere la moció de bona part de l'oposició denunciant els perjudicis que, al seu entendre, està ocasionant la construcció d'una superfície comercial a Nirvana i els Masos. Tot i estar-hi d'acord en l'esperit del text, el govern ja ha votat en contra en no detectar-hi cap defecte tècnic ni jurídic. Una decisió que ha caldejat els ànims d'alguns veïns presents de la zona en un ple que ha acabat amb els balcons de l'Ajuntament oberts de bat a bat per intentar combatre la xafogor. I també, com és habitual i sempre amb caràcter informatiu i de valoració, a continuació podrem escoltar les valoracions justament que han fet els diferents portaveus dels grups municipals amb representació al ple.
2: Hem finalitzat aquest ple ordinari municipal amb unes quantes bones notícies. La primera és que hem compartit amb tots els regidors i regidores i amb tota la ciutadania l'aprovació del Pla Local d'Igualtat, que el que permetrà és que totes les polítiques progressistes i que permeten que tothom que viu al Vendrell tingui les mateixes oportunitats unitats, doncs es durà a terme al llarg d'aquests 3 anys, fins al 2029, i aquest pla d'igualtat el que farà és, com dic, reformar totes les polítiques d'igualtat, com poden ser la gratuïtat de les escoles bressol, també la peu a l'escola, o, per exemple, els casals inclusius. I també dir que doncs, hem aprovat el projecte inicial del Parc del Botafoc, que serà aquesta gran zona verda, aquest gran pulmó verd del Vendrell, refermant el nostre compromís per tal que hi hagi un pàrquing, lògicament, com no pot ser d'una altra manera, i que hi serà, per tant, un espai d'ombra important i un gran refugi climàtic i de jocs pels nostres infants. I, finalment, doncs, l'alcalde del Vendrell ha anunciat en aquest ple municipal doncs, que es durà a terme l'any que ve el segon festival de drons de Coma-ruga.
3: Mentre el govern continua centrat en la fotografia i en l'anunci i en fer inauguracions d'obres inacabades, nosaltres hem parlat de problemes reals del Vendrell, de la neteja, de la brossa, de la seguretat, del comerç local, del riuet, dels barris i dels serveis públics. I a més, hem participat en 5 de les propostes amb solucions reals. Els veïns no volem un ajuntament que arribi tard o generi problemes. Volem un ajuntament que tingui previsió i resolgui els problemes que hi han persistents, com els de l'aparcament, la recollida de residus, la neteja, i són problemes que no es solucionen. Aquest govern no està donant resposta a les necessitats. I aquesta és la diferència entre la manera de governar del PSC-PP i la nostra manera d'entendre el Vendrell. Nosaltres continuarem treballant incansablement per aportar solucions i construir una alternativa sòlida, seriosa i preparada per governar.
4: En la sesión plenaria de hoy hemos dado apoyo a la moción de recuperar la bocana del Riuet, como no podía ser de otra forma. También hemos votado en contra de la propuesta del gobierno del Parque del Botafoc, porque creemos que hay otras prioridades antes. Y por último, hemos formulado una pregunta al señor Soriano, que si van a hacer algo contra el Top Manta. Su respuesta es que no tienen competencia, lo cual es mentira, y que solo se centran en combatir las mafias y dejan de lado nuestro paseo. Es decir, que tendremos todo el verano el Top Manta. Gracias.
5: Ple del mes de juny, on aprovem o avancem amb 2 passos importants per al present i futur del municipi. En primer lloc, aprovem el text refós de la modificació puntual del PJOU, el Pla General d'Ordenació Urbana, que permet avançar en la recepció del Massestor, donant resposta a una demanda ja històrica dels veïns d'aquella urbanització. En segon lloc, també aprovem doncs, inicialment el projecte del Parc de Botafoc, que ha de ser un impuls per reforçar els espais verds al municipi, augmentar a nivell urbà aquesta qualitat, no?, i aquesta equació entre la part urbana i la part més natural, i apostant per un model sostenible i més amable per als veïns del Vendrell. Per tant, seguim mans a l'obra, construint un millor Vendrell, més cohesionat, més agradable, més atractiu i més actualitzat.
6: Bé, en el ple d'avui, sobretot, el tema fonamentat era el projecte sobre el Parc del Botafoc. El nostre programa electoral deia sí al Parc del Botafoc, però també un Parc del Botafoc que sigui aquell lloc que la ciutadania desitja. No hem tingut temps de mirar-ho, però sí que el que sí que diem és que ens van vendre un Parc del Botafoc de 5 hectàrees, només tenim 2,2, es parla d'un aparcament que és només provisional, no és un aparcament definitiu, i sobretot que del cost inicial de 3-4 milions d'euros ja anem per gairebé 7 milions i mig. A més, hi ha 2 temes més, el riuet de Coma-ruga, seguim recolzant a tots els veïns i veïnes que estan demanant l'obertura de la bocana, i també no hem d'oblidar els veïns del Nirvana, que davant la nova superfície comercial que se'ls vol obrir, tenen greus problemes de mobilitat.
7: És inadmissible la falta de respecte constant del senyor alcalde cap a mi mateixa, inclús cap a la ciutadania. Ho veiem ple darrere ple. Senyor Martínez, li molesta que li diguem les veritats? No està fent una bona gestió. El poble està brut, està envoltat de brutícia i la pudor que fa alguns carrers és insufrible. L'alcalde, el senyor Martínez, decideix fer obres amb diners públics, sense escoltar la ciutadania. Tabaris, obres a la Riera de Bisbal, fem obres i quan les acabem hem de tornar a fer obres perquè no passen els cotxes. El riuet tapat la bocana s'ha de tornar a obrir. És insostenible. Aquest govern és un desgovern que no s'estima el Vendrell. No tenim un full de ruta. En resum, falta planificació, és ja una improvisació i deteriorament diari del nostre municipi. urbanitzacions, barris marítims, al Vendrell. Des de Fem Vendrell seguim treballant.
0: Deixem de banda ja tota aquesta darrera sessió de ple. Anem a altres informacions destacades. Unió de Pagesos, que ha iniciat una campanya reivindicativa per reclamar solucions a la Generalitat. Davant la situació delicada, afirmen que travessa el sector. Des del sindicat s'han lliurat una sèrie de cartes de manera simultània a les oficines comarcals d'agricultura del Vendrell, Valls, Tàrrega i Falset, denunciant el moment que travessa el camp i molt especialment la vinya. Excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compararan raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. Tot plegat un còctel que podria deixar tocat gairebé de mort. Un sector que ja de per si és força precari i que ha obligat els pagesos a mobilitzar-se novament. Des d'Unió de Pagesos es proposa, tal com afirmen que s'està fent a La Rioja, ajudar econòmicament aquells productors que no puguin vendre la collita d'enguany i aplicar altres mesures contundents. Així en fa referència Jordi Inglada, des d'Unió de Pagesos al Baix Penedès.
8: El que creiem principalment és que s'obren prop de 2.000 hectàrees de vinya a Catalunya, segons els càlculs del sindicat, i creiem doncs, que s'hauria de subvencionar, com està passant a França, l'arrencada definitiva per baixar el potencial productiu del país i doncs, que a l'haver-hi menys producció que el preu torni a pujar.
0: I és que alguns cellers i cooperatives ja han comunicat als pagesos que enguany no els compararan raïm bàsicament per l'estoc acumulat d'anyades anteriors. Crisis n'hi han hagut sempre, però actualment afirmen des de Unió de Pagesos el moment per la pagesia és força complicat. També ho valorava en Miquel Cendra, igualment d'Unió de Pagesos del Baix Penedès.
9: Si treus la vinya, només hi pots fer o plataformes logístiques o que s'hi criïn pins. El cereal, tots sabem com està. Fruiters, si no hi ha aigua, malament. Hortes, si no hi ha aigua, malament. La fruita seca i l'olivera, també els preus estan molt rebentats. I doncs, hem de mirar d'aixecar-ho i d'anar tirant.
0: I justament, com dèiem, com a mesura de pressió, des del sindicat s'han presentat una sèrie de cartes a diferents oficines comarcals d'agricultura, com el cas del Vendrell, amb l'objectiu d'aconseguir el suport del govern de la Generalitat. I és que a 3 setmanes per l'inici de la barema, les perspectives són força magres. I la Generalitat ha presentat la campanya forestal d'aquest 2026 al Penedès, en un escenari marcat per l'augment de les temperatures i el risc d'incendis, una campanya un any més condicionada per l'emergència climàtica. La presentació s'ha encapçalat des del delegat territorial del govern del Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
10: Vull destacar el fet de que ara doncs, la Vegueria del Penedès disposa ja d'aquest servei de protecció civil. Ara depeníem de 3 àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat i en aquest sentit doncs, esperar que, ja dic, que aquest estiu doncs, les actuacions hagin de ser mínimes.
0: En aquesta presentació, a banda de conèixer les novetats, també s'han revisat els incendis forestals que s'han produït fins al moment i s'ha comentat la previsió meteorològica setmanal i els riscos associats. I en cultura i en el marc dels actes del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, aquest dijous demà a la tarda tindrà lloc la instal·lació de l'escultura Iolandita de Jaume Plensa als jardins del Museu de Sant Salvador. L'acte comptarà amb la presència del mateix Plensa que el 2019 va ser distingit amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional, sent així un dels artistes catalans més internacionals i conegut per les seves escultures de grans dimensions que es poden trobar en moltes ciutats de diferents països. Bona part d'elles són caps de figures femenines que els últims anys s'han instal·lat a l'espai públic de ciutats com ara Praga, Tenerife o New Jersey, on s'aixeca la imponent Watersul, de fins a 22 metres d'alçada. La Iolandita, que es posarà als jardins del Museu Pau Casals, té unes mides més modestes, però manté totes les característiques de l'obra de Plensa. Es tracta d'un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alt que l'escultor català va elaborar el 2019. 2024. La seva presència als jardins noucentistes del museu servirà per establir un diàleg amb la Casa del Mestre i les escultures del jardí, com l'Apolo de Clarà o les flors d'en Josep Llimona. L'acte de demà dijous començarà a partir de les 7 de la tarda i comptarà amb la intervenció del mateix Plensa, així com del director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, de l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i també hi haurà petites actuacions del cor El Petit Estel i d'un violoncel·lista. La Yolandita romandrà als jardins del Museu Pau Casals fins al desembre de l'any 2027.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: 3 minuts i arribem a 2:15 en punt de 10 del matí. A partir d'aquí marxem cap a la informació esportiva, una feina d'en Jordi Grell.
11: Hola, bon dia. Comencem parlant de ciclisme. El Centre Cívic L'Estació ha acollit aquest dissabte una reunió informativa per al voluntariat que participarà en el pas del Tour de França pel Vendrell. Una setantena de persones unirà forces amb el dispositiu de seguretat previst per aquest diumenge 5 de juliol per intentar que tot surti a la perfecció i que no es produeixi cap incident. Escoltem el voluntari del Tour, Luis Marco.
12: M'agraden aquests aconteixements esportius grans. Ja vaig ser voluntari a la Copa Amèrica i ara, pues, a veure la possibilitat de ser al Tour, pues aquí estoy. Participar, ajudar a la gent i ja està. I disfrutar jo, també.
11: I escoltem també la regidora d'entitats esportives, Marina Figueres.
13: Una reunió on s'han explicat més detalladament, doncs, horaris, indicacions que hauran de donar, no? Se'ls ha explicat als voluntaris les tasques, la importància que té el Tour i la importància que té el ser voluntaris, no? Aquesta responsabilitat que hauran de tenir també, doncs, a l'hora d'informar a ciutadania, de donar indicacions. Bé, ells tindran tota la informació del Tour, del pas del Tour, no? Tant de la caravana com dels ciclistes, quan estarà tancada tot el circuit, quan es podrà creuar la via. Doncs aquesta reunió ha servit per explicar-los, perquè veiessin també, doncs, amb diferents vídeos i de més, doncs, la importància que té el pas. Evidentment, també una reunió per donar aquest agraïment, no? als voluntaris. Sabem que seran moltes hores, aquests dies que estem tenint molta calor, així que és important també, doncs, agrair aquesta tasca.
11: El pas del Tour per la vila requerirà voluntaris i voluntaris des del Francàs, que és per on arribaran els ciclistes de Tarragona, fins al Coll de Calafell, que serà l'últim punt abans que els corredors deixin enrere el Vendrell. En aquest sentit, la regidora d'entitats esportives, Mariona Figueres, ha volgut posar en valor tot l'equip humà que hi ha al darrere del dispositiu de seguretat. Escoltem de nou Mariona Figueres.
13: Ho hem explicat des de la coordinació del dispositiu que està fent el Tour, que amb la policia i protecció civil, doncs, amb el sergent Quim Valls, amb el tècnic Pere Callau, al capdavant del dispositiu més de seguretat, i com a responsables del voluntariat, en aquest cas, doncs, el responsable d'esports, el Valentí Usson, i jo mateixa, doncs, som una mica l'equip que està liderant aquest dispositiu, evidentment amb tota la part implicada, la resta d'Ajuntament, altres regidories, serveis. És una feina de tothom i així ho ha de ser, perquè sigui també un èxit de tothom. Així que esperar ara a l'arribada del dia del Tour, això, mantenint aquesta comunicació viva amb els voluntaris, en tot moment donant resposta a les seves inquietuds.
11: Malgrat que la centena de persones que formen part del voluntariat ja són suficients per cobrir la jornada, qualsevol ajuda d'última hora també seria benvinguda. I seguim parlant de petanca. La platja de Coma-ruga ha acollit aquest dissabte una nova edició del torneig de petanca Turismar, organitzat pel Club Petanca Coma-ruga. 96 jugadors d'arreu de Catalunya, repartits en 32 equips, han participat a la cita més important del calendari vendrellenc d'aquest esport, que aconsegueix reunir gent de totes les edats. La competició es duia a terme durant tot el matí, prop de la zona del Riuet, amb un gran nivell, com ho demostra la presència del flamant campió d'Europa, Josito Guasch, així com també d'altres jugadors que han guanyat campionats a nivell català i estatal. Finalment, el vencedor era el Club Petanca Prat, encapçalat per Josito Guasch i ben secundat per la parella de germans reusencs, Raül i Albert Tavera, mentre que la tripleta subcampiona estava formada per Felipe Campo, Mariano Trujillo i Roger Francés.
14: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I més informació també cada dia. Dediquem uns minuts a conèixer les principals portades dels diaris. En aquest cas, en la jornada d'avui dimecres 1 de juliol. Comencem pel diari de Tarragona. El port pot endurir el control per reduir els coloms. La nova normativa busca una efectivitat real per fer front a la plaga. A l'Ebre, la Terra Alta regula els accessos als seus espais naturals a l'estiu. Des de Reus, guerra oberta entre el Prat i Salut en el judici del cas Innova. A Tarragona, que activa l'operatiu Tour de cara a l'etapa d'aquest diumenge. I, de fet, l'espectacle de drons que obre el concurs de focs, doncs justament el que fa és això, donar aquesta benvinguda al Tour de França, i és la fotografia aportada. En esports, el nàstic de Xisco Campos debutarà contra el Saragossa en el nou estadi, i més trens des de Tarragona fins a Reus i Tortosa en el mapa ferroviari del 2040. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara, també una altra de les capçaleres habituals. El Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. El Tribunal obre la porta a elevar a la justícia europea una norma que ha generat més d'un milió de sol·licituds. El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions per reforçar la integració de persones estrangeres. I escalada xenòfoba a Sud-àfrica, el grup antimigració March en Marche i el partit de l'oposició Action SA van fixar ahir com a data límit perquè els immigrants irregulars abandonin Sud-àfrica, on des de fa setmanes han imposat un clima de violència xenòfoba. I revés a Trump, aval el dret de la ciutadania per al naixement. El Suprem ratifica que els nascuts als Estats Units són ciutadans a ple dret. I la jutgessa descarta per ara investigar la terapeuta dels Andic. Els excursionistes van trobar a Jonathan en xoc i bloquejat. I ahir saltarem cap a La Vanguardia, acabarem aquí. El Suprem obre la porta a dur la regularització dels immigrants al Tribunal de Justícia Europeu. El Tribunal qüestiona que es respecti el dret europeu mentre el govern n'accelera l'aplicació. I el fiscal situa l'exministre Fernández Díaz en l'origen del cas Kitjan. Mario Conde i Isabel Pantoja a la llista de morosos que creix en deute. I la terapeuta dels Antic dilueix les sospites. La informació i l'actualitat en totes aquestes portades habituals i que, com sempre expliquem, cada dia ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
15: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
16: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
17: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: sí, ja de ple el contingut d'aquesta segona part i que ja sabeu que cada 15 dies passa per la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, i que, a més, avui tanquem temporada i ja en van unes quantes, em sembla, amb la tonteria. Amèlia Maestre, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal? Com
0: estem? Estàs? Tot bé?
1: Bé, bé, bé. Sí? Em sembla que ja és la segona o tercera vegada que comentem, que potser portem, o sigui, no sé, què eren, 20 anys quasi, no? Des de l'inici del programa.
0: Sí.
1: 2012, 2010,
0: és possible,
1: no?
0: Que hem anat col·laborant, no? Sí. Han passat moltes veus per aquí, també s'ha de dir,
1: veritat,
0: a través de la
1: FEC,
0: però això també ens ha portat a moltes empreses, empresaris, empresàries, idees, hem parlat, hem debatut, ens hem enfadat, hem rigut, hem fet una mica de tot, això està molt bé, eh?
1: Està molt bé, perquè a més avui venim a explicar, i per això hem vingut la Mireia i jo, una miqueta quin ha estat el recorregut d'aquests anys i on hem arribat a dia d'avui.
0: Fantàstic,
1: que és un moment, penso, molt dolç pel que és la federació i perquè és aquesta xarxa d'empresariat amb la que estem treballant dia a dia.
0: Doncs això també t'acompanya, com bé deies, la Mireia Tablada. Molt bon dia.
2: Bon dia, Pere.
0: Que en aquest cas, com sabeu, és la veu habitual i que ens ajuda a portar els temes i a introduir els temes que tractem cada 15 dies. Bon dia, també.
2: Bon dia.
0: M'ha agradat això, Amèlia, un moment dolç.
1: Sí, és un moment dolç, doncs, perquè, bé, com sabeu, la federació, a nivell origen, no? Doncs, va néixer en part al Garraf, després va haver-hi també una miqueta de creació, bueno, no, perdó, una miqueta de creació, no, va haver-hi una associació que es deia la web a l'Alt Penedès, i des d'aquesta unió del Garraf i l'Alt Penedès i la quantitat d'empreses que estaven treballant amb el Baix Penedès, no es va voler excloure el Baix Penedès.
0: Val.
1: En aquest moment, tu ja hi eres, i ja ens donaves veu a través de la ràdio,
0: sí.
1: Perquè ja sabies o ja era evident que hi havia un creixement a nivell empresarial d'empreses del Baix Penedès adherides a l'associació per aquesta voluntat de fer xarxa i per aquesta diferència que hi ha amb altres patronals en quant a que nosaltres treballem al territori, no? Doncs amb aquest recorregut, que ha sigut un recorregut, com deies tu, de molts matisos, però sobretot al final un recorregut molt amable, a través també d'un índex que mai ha abandonat el Baix Penedès en quant a dades, perquè també sempre hem tingut molts socis aquí, estem parlant que ara tenim al voltant de 200 socis dintre del Baix Penedès, ha acabat consolidant-se amb convenis amb els diferents ajuntaments, a l'Ajuntament del Vendrell, un conveni molt important, va ser una fita que vam aconseguir l'any passat, que també vam fer la nit de l'empresa, no sé si recordaré,
0: sí,
1: que vam fer la nit de l'empresa aquí al Vendrell, com a Ruga. Va ser una voluntat perseguida de molts anys, no? Això ha sigut una mica el que ha obert el camí, no? I de veritat, molt important la vessant de la comunicació, que des de Ràdio i Televisió el Vendrell ens heu estat donant suport als informes, a les notícies que han anat succeint, des d'aquí la Ràdio La Creixera, que no ens heu abandonat mai. Ha sigut com una consolidació, una progressió, no? Doncs que ha acabat signant amb el Vendrell, ha acabat signant amb Calafell.
0: Molt bé, que
1: avui hem signat amb Calafell, bueno, avui aquest any hem signat a Calafell, i ara estem en línies que ja es va aprovar en el ple d'alcaldies amb el Baix Penedès.
0: Molt, no? Bé, que bé.
1: Clar, això què vol dir? Vol dir que de les diferents administracions hi ha pressupostos, hi ha programes que surten per impulsar tot el que és el teixit econòmic i

0: governamental, no? Però evidentment que és un tema que des de sempre he treballat, des de la FEC, és aquesta proximitat. És això, està molt bé, les capitals estan molt bé, sí, i els ponents internacionals estan molt
1: bé, superbé.
0: Però és evident que donar valor i conèixer la veu o què s'hi cou a la comarca, en aquest cas a nivell empresarial i comercial, està molt bé, perquè és el que tenim a tocar, no?
1: I després que hi ha una... A veure, hi ha situacions que es repeteixen a diferents empreses i a diferents tipologies d'empresa. Dintre del que és estratègia de comunicació, i això ho sap molt bé la Mireia, vam separar què és el tema autònoms, no?, de l'empresa en general i del que pot ser la gran empresa. La gran empresa té accés a les administracions potser tant o més o és igual, o igual que la federació empresarial, però té un desconeixement en general força gran del territori.
0: Clar.
1: I de les empreses veïnes. Doncs bé, doncs, tot això és una facilitat que dona la FEC, també a nivell de formacions, i a vegades empreses molt grans que s'ho autogestionen, però d'altres que no, o a vegades busquen formacions molt concretes que poden compartir entre altres empreses. És molt important aquestes empreses grans que normalment fan de motor, que la gent conegui quins són els projectes que hi ha. Llavors, això passa molt sovint, que les empreses, o sigui, que el jovent, quan busca projectes empresarials amb els quals invertir, no té ni idea del que s'està coent dintre del territori. Doncs sí, això és una cosa que a través d'aquests projectes que et comentava i d'altres que fan propis la federació, doncs és una manera d'impulsar aquesta via. I al mateix temps la soledat de l'autònom. Tenim moltíssims autònoms aquí.
0: És majoritàriament, tema...
1: Bueno, sí, clar, aquí n'heu entrevistat a moltíssims, no? Sí. Sempre són més accessibles i sempre tenen més ganes de tenir veu.
0: Clar.
1: Doncs, clar, la soledat de l'autònom és una cosa que dintre d'una federació, i per això els actes com tant del col·lectiu de dones, que ara en parlarem, i de joves, que en parlarem també, donen molta aixopluc a les idees, als problemes que poden haver-hi en un moment donat, a situacions que una a vegades es pensa, no?, doncs que li ha tocat que ha de trepitjar, no?, allò, una mica de sort, no? I no, i troba que en el col·lectiu són situacions recurrents on les experiències compartides fan de motor perquè aquelles empreses no caiguin,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, la nostra feina, jo sempre diem que és molt territorial, és a dir, no busquem expectatives fora del territori. Sí que és veritat que tenim dos col·lectius molt potents, sobretot el de dones, que ara celebrarem la 19a trobada, per tant, l'any que veia fent 20 anys, que estan al Consell Nacional de les Dones, liderant algunes de les propostes que s'estan coent des d'allà. Estem convidades a tots els fòrums de dones de diferents territoris com a exemple i referència de com han crescut i com han crescut i com han evolucionat. A la Xupluc i la plataforma que dona aquest col·lectiu de dones és espectacular. És a dir, hi ha una màxima als esdeveniments de la federació que és natural, que és que tothom que vingui no es queda sol. Llavors, això també és una manera, doncs, de nodrir el que està passant, la col·lectivitat, a la xarxa, i això al final és una miqueta l'esperança de que, bueno, doncs, que aquí encara hi ha molta feina per fer.
0: I tant, aquesta xarxa, en general, i d'aquests, com dir, no?, aquests objectius comuns o aquestes preocupacions comunes que tenen la majoria d'autònoms i d'emprenedors, segurament, que és aquesta soledat que ara comentàvem. I és un fet molt bàsic, però crec que és importantíssim, com és el fet de, no, de compartir, simplement compartir mals de cap. Hem de mirar positiu, i hem de compartir alegries, però simple fet el compartir preocupacions ja és molt important, no? De dir, ostres, doncs mira, t'està passant exactament el mateix que m'està passant a mi, tot i que jo treballo en un altre sector, no? Però les inquietuds són les mateixes.
2: Sí, són preocupacions, són lluites també, per exemple, no?, aquesta 19a trobada que tenim ara el 9 de juliol, que li donem el premi honorífic a la Sara Berbel. Ella estava de presidenta de l'Institut Català de les Dones, és una dona, no?, que sempre ha liderat, està treballant molt per la igualtat i és una miqueta també, no?, aquest referent, i els referents que volen guanyar també una miqueta al grup de dones d'empresa, no?
1: És que de fet, sí que és veritat que abans, per exemple, amb les trobades buscàvem algú que fos molt mediàtic, no? Però i que sempre hi ha una carrera personal darrere, i que és una cosa que és, bueno, no sempre té, jo recordo l'any de la Nina, que a mi em va semblar una persona espectacular, no? La Rosa Maria Ferrer.

0: res, també em va semblar una persona espectacular, no?, quan la van portar al Congrés. Hi ha persones que realment omplen, d'altres que no tant.
1: Ja. Bueno, és com tot, no? Clar, és una mica, és com tot.
0: Bueno, i llavors una mica l'aposta del nou col·lectiu de dones, que a més el col·lectiu de dones ara ho han fet molt bé, portaven molt de temps liderant un grup de 12 persones que es portaven francament bé a nivell personal. I llavors han volgut fer un pas al costat una mica per deixar entrar nova energia. I el que hem fet és un procés participatiu entre diferents dones que d'alguna manera estaven eren fidels a la rutina d'actes i de sessions de dones d'empresa, doncs, que s'han incorporat. Ara mateix hi ha un grup d'unes 20 i pico persones, sí. No? Llavors, bueno, aquí també, doncs, com ho han fet, aquest procés participatiu, aquesta comunió que s'ha creat entre aquestes diferents dones, doncs són espais on realment doncs, la majoria autònoms, però no totes, no totes, és molt important que dintre d'aquests col·lectius sempre hi hagi representat una gran empresa, una directiva, no? Doncs recull una mica l'escenari que tenim a dintre de la federació, doncs puguin trobar espais de convivència i de cohesió. I fent referència una miqueta al que també parlaves abans, que parlaves d'aquella soledat, no?, que a vegades s'entén, bueno, vull dir, és molt bàsic, no?, però és molt important, perquè nosaltres, dintre del nostre dia a dia, tenim espais d'amics, tenim espais d'amistat, tenim espais familiars, on no podem anar de manera diària amb les preocupacions mentals de la feina, no? Perquè no tothom ens entén com a empresaris. Sí. I després perquè l'empresari de per se és bastant positiu, però quan té un problema afecta més d'una persona.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I també responsabilitats amb altres persones i amb tercers, no? Llavors aquest espai és el que és molt rellevant i cobreix molt el col·lectiu de la federació.
1: Sí, sí, sí. De fet, aquesta trobada del dia 9, aquesta trobada de dones, és un dels actes importants, o crec, una de les activitats de l'estiu, eh?
2: Sí, sí.
1: No,
2: sí.
1: La FEC?
3: Exacte, tenim aquesta, no?, la del dia 9 al Nàutic de Cal Blai a Vilanova. I després també tenim una altra trobada d'estiu, que és el col·lectiu de joves, el dia 16, també a la Marabanda, a Vilanova, on es trobaran dos peces, no?, fortes de la innovació, cada una en el seu àmbit, que és el Jordi Morera, de l'Espiga d'Or, i que és un forner, bueno,
0: mediàtic,
3: reconegut. I després també
0: i que ha innovat en un àmbit molt bàsic.
3: Exacte.
0: I molt artesanal.
1: Correcte,
0: com
1: és veritat.
0: Sí.
1: Com tecnològicament el que fa és explicar una cosa molt bàsica, que és l'elaboració de la farina o del blat.
0: Exacte.
1: Del pa, per suposat.
0: Sí, sí, sí.
1: Però l'objectiu principal del Jordi Morera justament és
0: la preservació.
1: El blat, exacte, i recuperar...
0: Bueno, és perquè la innovació no sempre és tecnològica.
1: No, clar,
3: per això.
1: I tant.
3: Llavors, doncs, bueno, combinat amb l'Ignasi Clos, que ell és un especialista en tecnologia, en innovació, doncs faran un TED Talk on l'Ignasi, doncs, farà més les preguntes, el Jordi farà més les respostes i ens explicaran una mica des del seu àmbit també com és això de la innovació, doncs, en un espai tan bàsic, no?, i tan rural com és el seu forner, no?, al final, aquesta cosa primària, no?, que bueno, que està molt lligada a la tecnologia i més que ella és una cara mediàtica i visible, també.
0: Serà un espai, penso que dels més xulos que hem tingut aquest any, 2026, perquè l'Ignasi ve és cofundador de SDLI, una consultora d'innovació de Barcelona, molt enfocat en àmbit mèdic i també economia blava, ho dic perquè com a àrees, no? Així més... Bueno, potser l'economia blava també molt enfocada en l'àmbit artesanal, no? Una mica
1: sí.
0: És la feina del pescador, etcètera, etcètera, i com això ha afectat o ha definit un territori, no? Clar, serà com una xerrada d'algú que és una... Em sembla que és cinquena generació, Jordi, diria, no me'n recordo ara, sí, perquè sí, en alguna entrevista ho hem comentat, amb algú, no?, que té aquesta visió àmplia de la part d'innovació, de treure aquesta innovació de la part tecnològica i enfocar-ho més a la part més creativa i a la creació de l'empresa o de projectes o de... No? bueno, una mica... jo penso que serà molt divertit i de fet molt interessant, i ho verà tots els públics, ho promociona jove perquè ells encara són joves, i des de la joventut han creat l'imperi que tots dos tenen, no?
1: Bé,
0: per una banda i l'altra,
1: sí,
0: no?
1: Doncs, són grans exemples. Serà el 16 de juliol.
3: El 16 de juliol,
1: 16
3: exacte.
1: De juliol,
3: sí, per la
1: tarda. Són aquestes dues grans cites. El 9 de juliol, són dos dijous, no?
0: Sí.
1: 9, dijous 9 de juliol, aquesta trobada de dones d'empresa, i el 16 de juliol, aquesta trobada de joves d'empresa.
0: Sí, casualment les dues a Vilanova, perquè com que són itinerants per elles mateixes, han coincidit que tocava a Vilanova.
1: Però...
0: No, vull dir que és, que, és així com funciona el rol, no? És a dir, tots els actes importants, que bàsicament és l'acte de joves, la trobada de dones, el congrés, que aquest sí que es fixa, i la nit de l'empresa, intenten itinerar entre les tres comarques, perquè estem a les tres comarques i és natural que sigui així. El que passa és que com que itineren independents, doncs ha coincidit que les dues tocava el Garraf. Però bueno, així ho hem fet. I després també volíem parlar, i és una dada que és molt interessant, és que a través de l'índex de competitivitat comarcal que impulsa la federació des de 22 edicions, amb uns indicadors, que són uns 50 indicadors que més o menys venen a ser els mateixos, tot i que a vegades doncs, la conjuntura o l'aspecte socioeconòmic fa que canviïn, situen per primera vegada la 14a posició en competitivitat al Baix Penedès. Aquesta és una molt bona dada, perquè és una millora respecte a l'any anterior. Millores destacades per l'esperit emprenedor que hi ha aquí al territori, al Baix Penedès, amb 6a posició.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé.
1: Bones xifres.
0: Millora també la seguretat laboral. El que passa és que, com sempre, en aquests territoris de costa tenim un problema amb el sol.
1: Clar.
0: Estem molt enfocats a serveis.
1: La temporalitat d'aquestes feines.
0: Exacte. Bueno, ha millorat una mica, però seguim allà. Clar, al Baix Penedès hi ha hagut un creixement social molt important, per tant s'han hagut d'aplicar molts serveis a la benvinguda de les persones, no? I aquí és una miqueta doncs, també aquest factor de creixement va relacionat amb tota aquesta situació. Però bueno, també doncs, hem de millorar molt en temes de sostenibilitat, i acabar d'ajustar aquests desequilibris entre creixement demogràfic i estructura productiva.
1: Sí. El que sí que és cert és que hi ha un bon camí, no?, en aquest sentit, que es va creant un bon camí.
0: Molt.
1: Les dades sempre han sigut molt negatives al Baix Penedès,
0: continuen sent
1: negatives, no tant, però això dic, és a dir, sempre buscant aquesta part positiva, sobretot, és a dir, que el camí està encetat i simplement és anar seguint, no?, amb aquest perfil o amb aquestes millores que a vegades inclús reflexa aquest propi estudi.
0: Una 6a posició en emprenedoria diu molt
1: de les ganes de sortir-se, no?
0: del que depara aquest futur, no?
1: Sí, sí,
0: per
1: sí.
0: Tant, ostres, és molt bona notícia. I bueno, aquestes són una miqueta les aportacions que podem fer des de la federació, més enllà d'evidentment tot el que és la part de formació, que també ha crescut moltíssim en els darrers anys.
1: Sí, és una part fonamental.
0: És una part fonamental perquè cada cop necessitem que els nostres equips estiguin més formats ad hoc, no? I per afrontar els reptes que ens està situant tot el tema de la intel·ligència artificial.
1: Correcte.
0: No? Que és com l'arribada d'internet, és a dir, aplicar la intel·ligència artificial als processos és un repte que ens obliga a tots a moltíssimes coses, no només a un coneixement tecnològic, sinó també a adaptar-nos a aquesta velocitat amb la que funcionen totes les exigències, no? I sí que és veritat que ara podem tenir un informe de manera molt més molt més fina i molt més ràpida, però molt més impersonal, però en canvi, clar, i a vegades, no? Són reptes que les empreses hem d'estar preparades en aquest i tants àmbits, i per tant la formació és molt important, i entrar dintre de les empreses i saber quines són les necessitats que tenen les empreses a nivell formatiu, a nivell de certificacions, de professionalitat, a nivell d'altres formacions, i nosaltres tenir la capacitat de poder de manera lliure, no? Anar enfocant aquestes necessitats a través de formacions específiques, doncs també és una de les grans puntes de la federació.
3: I que les empreses, això s'estan, totes s'estan preocupant per la formació, perquè cadascú estigui especialitzat també, i perquè al final tot això del talent es retingui, no? Que és aquest problema, no? que veiem arreu i que bueno, s'està intentant també solucionar d'aquesta manera, donant ajuda i oportunitats de formació.
1: Clar, sí, sí, la formació com a eina indispensable avui en dia per l'adaptació, que a vegades n'hem parlat, que és el que dèiem, poder adaptar-te a tot el que succeeixi, a nivell tecnològic però també personal, recursos personals i això. Aquesta manera que per sort cada vegada entenen les empreses, que és això, no? El talent, retenir el talent, que és molt complicat, i que una empresa ha de deixar de ser més enllà de números, que és evident que és la part fonamental, però si volem uns bons números és evident que també, no? El seu equip humà ha de ser important i ha d'estar ben cuidat, si no una cosa no lliga amb l'altra.
0: Sí, sí. Doncs això també és una de les fites que hem assolit aquest any, i per tant estem molt contents. I després també la darrera, potser com a important, perquè amb els projectes que estem motivant des de diferents espais, la veritat és que estem molt contentes de com ha anat funcionant tot. Però després hi ha també el tema de la borsa de treball local. És molt important que tothom tingui un espai on amable, perquè la veritat és que és tan impersonal el fet d'anar inscrivint-te a ofertes de treball.
1: Clar.
0: En llocs que no saps ni on són, ni per què són, ni, no? Una mica així més amplis i més deslocalitzats. És que sempre estem amb el mateix, no? Amb el tema de territori. Doncs aquí a la federació també hi ha un espai per les empreses a publicar de manera gratuïta ofertes de treball. Uh-huh. I la gent que busca no desplaçar-se, tenir un espai de coneixement, d'ofertes, de vacants per poder treballar en el territori on vivim, que és la nostra màxima i una de les grans reivindicacions que hem tingut sempre des de la federació.
1: Sí, que sembla des de fa pocs anys, semblava que l'èxit anava associant a treballar a la capital, no?
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: És a dir, jo l'objectiu és, jo he d'anar a treballar a la Barcelona, a la gran empresa i tal. I al contrari, ara una mica l'objectiu de qualsevol treballador, i evidentment talentós o no, és poder desenvolupar la seva professió el més pròximament a casa seva,
0: És que valorem molt més el temps.
1: Clar,
0: i la qualitat del temps. Abans era el més eficient, el que passava més hores a la feina,
1: sí,
0: el que estava,
1: sí.
0: No? Més. I ara va totalment diferent, és a dir, necessitem descongestionar, necessitem fer conciliar familiarment.
1: Correcte.
0: Tot i que cada cop les famílies són més diferents, en el sentit de que abans doncs hi havia un projecte de família, ara la gent jove cada cop menys es tira per fer famílies d'amics, no? O família social.
1: Sí.
0: Vull dir, però sí, tothom necessita més temps lliure i d'alguna manera doncs i també ens farà més rics, vull dir, a nivell territori, és a dir, si les persones que viuen en el territori, treballen en el territori, apostaran per moltes millores del territori i per tant crearem ecosistemes molt més saludables.
3: Bueno, és un dels objectius, no? Al final, treballar i fer territori i també trobar aquest benestar aquí, que al final no hi ha color.
1: Clar, això es tradueix de manera indirecta o no tan indirecta, que és això, el que dèiem, sostenibilitat, eliminar desplaçaments, eliminar la petjada de carboni, és a dir, que tot va molt lligat. Sembla una tonteria, però que la gent no hagi de marxar fora a treballar, crec que és un benefici comú.
0: Home, digue-li a totes aquestes persones que estan tot el dia esperant al tren o que es mengen les entrades i les sortides de Barcelona d'anar a treballar en bicicleta.
1: Per això. Sí. És un canvi important. I, imagina't, inclús caminant, seria rizar el rizo, en certa manera. Molt bé, doncs una mica, hem fet una mica de tot avui, hem valorat, hem reflexionat, hem comentat, hem fet tertulieta i hem conegut aquestes activitats properes importants que arriben aquest estiu a través de la FEC. Després d'això fareu aturada, suposo, com
0: a l'agost,
1: bons fills de veïns.
0: A l'agost és sagrat, perquè la majoria d'empreses també fan vacances.
1: Correcte,
0: però bueno,
1: sí.
0: Cada cop ens despertem més en mitjans, a finals d'agost cada cop ens despertem més aviat.
1: Bé, de cara a setembre Tornarem, no, en principi?
3: Sí,
1: jo últimament faig aquestes renovacions en directe, però és la millor manera de fer-ho, eh? Renovem temporada de cara al setembre.
3: Molt bé.
1: Fantàstic.
0: Super, gràcies.
1: I gràcies a les dues, que vagi molt bé.
3: Adéu.
1: Adéu-siau.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10. Us parla Pili García. Puja a 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Ens actualitza la darrera hora el Rubén Carbonell des de Lleida Televisió. Rubén, què ha passat? Bon dia, explica'ns.
6: Hola, molt bon dia. Doncs matí bastant accidentat i un matí trist amb el que ens hem despertat aquí a la ciutat de Lleida perquè un autobús ha xocat davant del Palau de la Diputació, aquí a la Rambla de Ferran. Per concretar els detalls i posar en situació i perquè calculeu la magnitud, recordar que és una zona amb doble sentit per carril i que és una zona 30, és a dir, està molt a prop de la zona de la nova estació d'autobús que han fet de Lleida, però recordar això, que és una zona de velocitat màxima de 30 km per hora. Ara les dotacions de bombers, que ambulàncies i Mossos ja es comencen a retirar. Sí que està l'autobús, que encara no han començat a retirar-lo perquè estan estudiant les causes de les quals es desconeixen. Sí que la primera hipòtesi, segons ha explicat bombers, no? Podria ser una causa mecànica, però com dèiem és una hipòtesi i no està confirmada. Parlaves de ferits, 46 persones no han resultat ferides. Del total hi ha 4 ferits que primer han estat greu. Ara podem assegurar que són estat crític, 9 en estat menys greu i 33 lleus. El SEM ha muntat una àrea sanitària aquí al lloc on ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Dels 46 atesos, 13 han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova i estava previst traslladar-ne d'altres al CUAP de Prat de la Riba. També podem assegurar que no hi ha cap persona que hagi estat atropellada. Ara bé, és una zona, com deien, 30 per hora, és una zona transitada on transcorren molts vianants i, segons ha explicat l'alcalde, afortunadament no hi ha cap persona que hagi estat atropellada, però sí que per ben poc, és a dir, no hi ha hagut una situació, hi ha hagut testimoni, no?, que ens confirmen que ho han vist de molt a prop
0: molt
6: i que
0: prop.
6: Podria dir que hauria estat una situació tràgica aquí a la ciutat. Uh-huh. A l'autobús hi viatjaven uns 55 passatgers, l'avís s'ha rebut cap a les 7 i quart del matí i, com deien, han activat 11 unitats de bombers i el SEM ha activat també un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, especialment pel que fa a la conductora.
0: Gràcies.
6: Perquè està en un estat afectat.
5: Gràcies. Rubén, anirem seguint aquesta notícia. Gràcies per aquesta actualització des de Lleida Televisió. Bon dia. Nosaltres deixem aquí l'informatiu, el butlletí informatiu. Anirem actualitzant aquesta notícia. Recordem, puja 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies, els butlletins habituals, en principi, en principi a cada hora en punt. I després d'aquest butlletí de les 10 i quan passem ja 4 minuts d'aquesta franja, segona part de Calaixera. Seguim i continuem en tot aquest programa d'avui dimecres 1 de juliol. Atenció, programa número 4.000. Ja hem fet l'agraïment al començament de programa i ho ratificarem al llarg de tota la jornada d'avui. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho possible i per ajudar i per fer que arribem a aquests 4.000 programes. Gràcies, de veritat. Doncs va, seguim allò celebrant aquest 4.000 programa amb contingut i amb ràdio, que és com ha de ser i com fem de manera diària. Per això, secció habitual i que ens acompanya cada 15 dies, l'espai sobre motivació, un espai amb la Isabel Saracier. A banda, també volem parlar-vos del pas del Tour de França per aquí al Vendrell, aquest diumenge dia 5. Doncs hi ha moltes coses a tenir en compte, a banda de gaudir d'aquesta prova esportiva, bé, de les més importants que existeixen actualment, doncs bé, també una mica conèixer tota la part logística, conèixer els talls de carretera que n'hi haurà, com serà aquest pas, etcètera, etcètera, etcètera, i tindrem una àmplia conversa amb la Mariona Figueres, que és regidora d'entitats esportives. A les 11 actualitzarem les notícies i després ja encara ens quedarà tercera i última part de més contingut, secció habitual cada setmana els dimecres des de Coma-ruga Literària. I també participació i trucades que, en principi, avui no pot faltar en aquest programa número 4.000. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tots.

0: l'espai sobre motivació, motivació vital i psicològica, en certa manera. Isabel Saracier, com estàs?
1: Pues bé, molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Pues gràcies a vosaltres, també, que ja ens estem fent aquí companyia amb
0: sí,
1: tu
0: home,
1: fa anys, eh?
0: Ja fa unes quantes temporades, és cert?
1: Sí, bueno,
0: ja fa unes temporades.
1: Sí.
0: Uns quants anys, vaja, uns
1: sí,
0: quants anys, entre una cosa
1: sí,
0: i l'altra. Que bé, doncs molt content que sigui així, de veritat, Isabel.
1: Jo també, molt jo content. També estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres i bé,
0: fantàstic.
1: Pues, a fer gaudir, no?, d'aquests momentets.
0: Molt bé. De què parlem avui, Isabel?
1: A veure, avui, potser ja ho he parlat molt, algunes vegades, no?, però avui ho poso com a títol, no?, la importància de controlar les emocions.
0: Mm.
1: Això és que cada vegada ho tenim que tenir més en
0: sí.
1: compte, no?, perquè, a veure, què són les emocions, no?, perquè...
0: Sí.
1: Això és una cosa que ningú ens ha explicat ni
0: no,
1: a l'escola,
0: no, sí.
1: almenys a nosaltres.
0: A la nostra generació
1: edats,
0: segur que no. Ara potser
1: ara
0: avui
1: sí.
0: en dia se'n parla una mica
1: ara
0: més.
1: Ara sí, per sort,
0: però,
1: no? A les escoles...
0: Durant molt de temps les emocions era com algo... Bé, sabem que hi són, però ja
1: és que
0: està, no?
1: Em sembla que ni es deia
0: no
1: aquesta
0: no?
1: paraula,
0: ja
1: ni es deia.
0: Ser,
1: no?
0: Ja pot ser, ja pot ser.
1: Sabies que tu tenies aquestes... Que teníem aquestes puntes, ara estic bé, ara
0: sí.
1: estic malament... Però no sabia que potser que això es podia traslladar a aquest món tan enorme i
0: clar.
1: Tan... que es diu emocions, no?
0: Uh-huh.
1: Controlar, conèixer-les, no? Sobretot saber quines són,
0: sí.
1: quantes són... I clar, i sobretot descobrir i anar descobrint de que és bo sentir-les, perquè abans ens deien no ploris.
0: Clar, no t'enfadis.
1: Això,
0: o, sí, no.
1: O, oi, aquesta persona té odi, té ira, té,
0: sí.
1: té rancor, oh, que mal vist tot això, no? pues, doncs sí, ho podem tenir i tenim el nostre perfecte dret
0: d'expressar-ho
1: no? i de sentir-ho, no?
0: Sí.
1: El que passa que ja sabem que hi ha emocions que més val que no les tinguem gaire temps al nostre uh-huh. cap, a la nostra vida, perquè hi ha gent que es passa tota la vida odiant, per exemple, amb una persona, a un fet o el que sigui, no? Clar, vull dir, hi ha unes... Aquestes emocions que ens fan patir, que no per això són dolentes, hem de mirar de... Bueno, sentir-les, però acceptar-les,
0: ja.
1: també, acceptar-les, però anar també netejant-nos
0: d'elles, anar treballant,
1: i va, que es converteixin, doncs, en algú al final positiu, que tu puguis veure que d'aquí almenys també has après algú,
0: val.
1: Ha sigut com una mestra per tu,
0: val.
1: Aquesta emoció que t'ha
0: sí,
1: fet
0: sí,
1: patir,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Però clar, vull dir, això que estàvem dient, no? Controlar les emocions. Quan dic controlar les emocions, vull dir les que ens fan patir i les que també ens fan ser molt feliços, eh?
0: Uh-huh.
1: Per què? Perquè el bo és estar sempre en el punt mig de qualsevol emoció.
0: Uh-huh.
1: Perquè l'emoció, diguéssim, és com el motor... El motor del pensament, o sigui, el pensament és el gran creador, clar, perquè segons com tu penses, també vas forjant la teva vida.
0: Uh-huh.
1: Si tu contínuament estàs fixat en una cosa a la teva vida, que et dediques a l'estudi de qualsevol tema, de qualsevol... Al final la teva vida només serà allò, vull dir, allà on nosaltres fiquem la nostra atenció... allò és la nostra vida.
0: Val.
1: Amb l'error, que a vegades caiem amb l'error, de que allò és la vida. Però és que un altre tindrà un altre hobby, un
0: yeah.
1: altre tindrà una altra idea,
0: clar.
1: Un altre tindrà una altra passió, i també es creurà que, bueno, que aquesta dedicació és la seva vida. I al final tots que fem tots bombolletes, som bombolles, com boles de billar, i tots anem amb la nostra idea de lo que és
0: Va.
1: La vida,
0: sí,
1: perquè
0: sí, sí,
1: és allà
0: sí.
1: on hi posem l'atenció.
0: Uh-huh.
1: L'atenció, diguem, seria doncs el pensament, no? L'estudi, la fixació, la dedicació. Però clar, perquè tot això també tingui moviment, corri, es desenvolupi, surtin resultats de tots aquests estudis o de totes aquestes fixacions o focalitzacions, necessitem també les emocions. Les emocions és el motor que ens dona, l'emoció ens dona emoció. Vull dir, ens dona motivació, volia dir. Wow. Ens dona motivació. I la motivació què és? És una cosa molt positiva, que és la que ens fa aixecar cada dia. Espera que avui pues, estudiaré una miqueta més, que em tinc que preparar per aquest examen final de la universitat, de lo que sigui, de lo que jo estigui estudiant, no? Clar, l'emoció és el motor, és el que ens fa estar bé o malament en segons quins temes, però també el que ens fa moure cap a una actitud, cap a una acció. Per tant, l'emoció és moviment. Clar. És també moviment.
0: Sí, és no parar, no? O intentant
1: no parar.
0: No parar sí. Sempre endavant, no? Una mica és aquest tòpic que diu sempre hem d'anar endavant.
1: Sempre.
0: No? Sempre s'ha de tirar endavant d'una manera o altra, de la manera més positiva, si pot ser, però sempre és tirar cap endavant.
1: I com tirem cap endavant? Doncs pues amb el pensament.
0: Exacte, si sent pensament positiu pensament i aquest pensament d'anar sempre endavant, no?
1: I l'emoció, que és la que ens farà, diguéssim, caminar cap allà.
0: Sí.
1: Sigui bo o sigui dolent.
0: No, està clar.
1: Perquè si hi ha, per exemple, algú que és negatiu, tindrà pensament negatiu i també emoció i, per tant, acció negativa.
0: Clar.
1: Una acció negativa també pot ser quedar-se al sofà de casa
0: i dir
1: no vaig a buscar... Això també ja és una acció.
0: Sí.
1: Em quedo a casa, no busco treball perquè jo no serveixo, jo no en sé, no estic prou preparat, tinc que fer encara moltes pràctiques, no tinc edat, no hi ha treball per mi, no. Per tant, anaves a dir alguna cosa, perdona que t'hi...
0: No, simplement això, que és aquesta part això emocional de tirar endavant i també a manera cap la resiliència una mica, no? Que és una mica la capacitat de seguir endavant, tot i les dificultats i les emocions més negatives, de refer-se i de continuar endavant. Una mica anava per aquí,
1: és
0: el que volia expressar.
1: Anar sempre cap endavant.
0: Exacte.
1: I ja ho sabem, no? Quan a algú li passa algú gros, que hi ha alguna mort d'algun familiar, pues, què és el que diem tots? Pues, hem de seguir endavant. Vull dir, la vida segueix i hem de seguir, encara que ens pensem no tinc força, però hi ha algú que penses, he de seguir endavant, primer per mi, i segona potser pues, pels meus fills, pel meu marit, no? per la família, per el meu treball, perquè tinc edat doncs, per seguir treballant, i bé, ho haig de fer. No em puc quedar en un racó plorant.
0: No, està clar.
1: Que hi ha
0: clar.
1: Gent que ho fa, vale. Però és el que dèiem, no? Si te'n vas molt amb emocions de les que siguin, però en aquest cas de tristesa, si te'n vas molt cap a un costat, cap a un extrem, ja no estem ben situats. Amb l'emoció, amb les emocions que siguin, no hem d'estar mai a extrems negatius o extrems bons.
0: Positius.
1: Quan dic bons, vull dir, si estàs molt content, no has d'entrar dintre mai de la eufòria, de saltar, brincar, abraçar a tothom. Això a vegades sí que tenim
0: està
1: ganes.
0: Bé, però té el seu punt també, no?
1: Sí. Però no et passa tu que a vegades... Ai, sí, pues m'agradaria, no sé, en una festa, no sé, o un dia que tinc una bona notícia, oi, m'agradaria abraçar molta gent i fer-ho saber. Però, clar, vull dir, la vida ens va ensenyant, doncs, la cara, doncs, normaleta, però per dintre estàs que saltes d'alegria, no? Per això els nens que tenen les emocions molt desbocades, no? Perquè, ells salten, corren, I clar, vull dir, és el moment de la vida, precisament, que els hi hem d'ensenyar, als nens i nenes,
0: clar.
1: Aquestes emocions, com... com controlar-les també, no? Perquè jo sé, no, que els instituts a vegades quan vaig a fer reunions amb els professors per fer coordinacions dels nens que tinc a la consulta, doncs m'ho diuen, diu és que a l'institut cada dia són plors i riures. El mateix nen et pot plorar i et pot, el mateix adolescent et pot riure i et pot plorar, en un moment et riu i a l'altre et plora. I és perquè les emocions les tenen a flor de pell i llavors qualsevol cosa els afecta, els altera, no saben com gestionar-ho, no? I per això és tan important no deixar-se portar ni per l'eufòria ni per l'alegria desbordant, sinó que també, vine cap aquí, no? Vull dir, jo sóc al final el que mano, no? Amb els meus actes, amb les meves accions, amb els meus també moviments externs,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: I és això una miqueta el que volia dir, no? Sempre està en el punt mig, perquè les emocions desbordades en negatiu i en positiu han portat molts problemes a la humanitat, no? Sobretot diuen, i és un consell boníssim, no? En calent no diguis mai el que penses. En calent vull dir,
2: si
1: estàs molt enfadat amb aquella persona,
2: sense comptar fins a 10, sí.
1: Sí, doncs això de compta fins a 10 i si pot ser fins a 50, doncs en calent mai s'ha de dir el que penses, perquè és que en diràs una de grossa i llavors pues, no, t'hauràs d'empenedir perquè això li queda a l'altra persona gravat i potser no ho oblida o no s'acaba d'oblidar mai
2: clar.
1: A la vida, no?
2: entre
1: els dos, no?
2: Sí.
1: Llavors per això diuen quan et passi alguna de grossa amb persones, amb tu aquell dia no diguis res. Te'n vas a la natura, et fas una dutxa, calenteta, el que sigui, i espera dormir. Això que diuen, vaig a dormir i a pensar...
2: A fer la consulta amb el coixí.
1: Una consulta amb el coixí. És importantíssim, no? Perquè el dia següent, després d'haver dormit... és que t'aixeques d'una altra manera, ja no estàs potser tan enfadat o tan enfadada, penses, bueno, va, doncs potser no n'hi havia per tant, no sé. I llavors ho veus tot una miqueta diferent. I aquí és quan estàs preparat o preparada per llavors abordar en aquella persona o aquella situació i dir les coses des de la correcció i des del control, no? I sobretot això, ensenyar-ho als nens i a les nenes, que és un moment idoni
2: a gestionar-ho, correcte. I tornant cap a això, cap a les emocions i cap a les emocions negatives o positives, sí que és cert que és un pensament molt recurrent que quan estem bé, per exemple, no, estem bé, estem passant una bona època, ens trobem bé i si sempre pensem en el fons, a veure quan dura, no? A veure quan hi ha alguna cosa que m'ho trencarà, això, no? Estic molt bé, a veure qui vindrà a canviar. Saps què vull dir? Que sempre tenim la tendència a anar cap a lo negatiu. Però a vegades he pensat, i alguna vegada ho hem parlat amb tu també, que potser podríem fer el mateix a la viceversa, no? Quan tens una mala època, quan tens uns mals pensaments o unes emocions negatives, també pots pensar, bé, va, aviat vindran coses bones, no? És a dir, buscar una mica aquesta dualitat, no?
1: En
2: aquestes emocions negatives i positives.
1: Clar que sí. Sí, perquè ja que ho sabem, jo a vegades ho dic, ja que ho sabem fer també això de pensar en negatiu, i de sentir i d'expressar les emocions en negatiu, no?
2: Sí.
1: Perquè mira que ho sabem fer molt bé, i a vegades un es queixa de la vida que té, però a veure, pensa en el que tu penses cada dia, els teus pensaments com són, les teves emocions com són cada dia, mira-te-les una miqueta. I llavors és per dir, home, pues no m'estranya que a mi em passin o estigui en aquesta situació o en aquest moment, no? Doncs és això que tu dius, no? Quan estàs, has dit malament, no? quan es diuen malament, doncs llavors això, pensar, bueno, doncs ja em vindran de bones.
2: Clar, ja passarà,
1: mira,
2: no?
1: Mira, les estic esperant, sí. Eh? Hasta me'n vaig aquí i obro les mans i dic, va, estic esperant, sisplau, que es comencin a manifestar, no? Aquesta, i no ho dic en broma, eh? Vull dir, manifesteu-vos perquè ja s'ha acabat, ja estic passant una mala època, potser que em dura una miqueta, doncs va, ja estic preparada. Saps què vaig sentir l'altre dia, que em vaig quedar? Que som addictes al dolor.
2: Ah, potser ja.
1: Fort, eh?
2: Ja potser, a vegades sí que ens hi requerem més de sovint, sí.
1: Som addictes al dolor, perquè clar, si contínuament tenim època dolenta, què és al final un hàbit? Un hàbit són moltes coses del mateix paquet, de la mateixa essència que es va manifestant, que l'anem sentint i l'anem... està la nostra existència, i al final d'un temps allò es converteix en un hàbit, no? I si sempre estem, per exemple, tenim tendència, oi, és que no en surto d'una, que entro en una altra, no sé què, no sé quantos, no? Al final això es converteix en un hàbit, també es converteix en un hàbit, i per això després diem... Ui, després d'aquesta bona me'n ve una dolenta, perquè com que ja tenim aquest hàbit, no? I llavors, clar, és com una addicció també, vull dir, per això ja estem esperant lo dolent, perquè clar, com que jo ja tinc aquesta tendència a que em passen contínuament coses, doncs alguna de grossa me'n vindrà també, ja l'estic esperant.
2: Sí.
1: I això de que siguem addictes, oi, escolta, no m'agrada gaire, perquè clar, addictes al dolor. El dolor vol dir, doncs, a les males èpoques...
2: Sí, sí, el dolor emocional,
1: el sufriment,
2: sí.
1: Compte, vull dir, no, si som addictes, si tenim males ratxes, que això ens passa a la vida, hem de dir prou, aquí s'ha acabat, no? I ja està, sempre és una decisió, al final és la decisió la que mana.
2: Uh-huh.
1: Prou, ja no vull... passar més, o almenys tan sovint, una darrere de l'altra, prou. Ara ja accepto, dir-m'ho a mi mateix, accepto ja que em vinguin coses bones. Vull dir, també vull abundància de coses bones a la meva vida.
2: Uh-huh.
1: M'ho mereixo perquè ja he patit bastant, no?
2: Està clar.
1: Llavors, per tant, és al final un parlar amb tu mateix i dir, a veure, com estàs? Vols estar així, tropeçant contínuament? És que en realitat no ho volem. No ho volem, però potser s'ha creat un hàbit i l'hàbit ja és inconscient.
2: Sí, ja està
1: aquí dintre.
2: Hi ha molta gent que s'arrepenja en aquest dolor i en aquestes males situacions.
1: També.
2: Per lo que a vegades jo he vist també com una crida d'atenció.
1: També.
2: No? És l'argument o l'excusa per cridar l'atenció del teu entorn, no?
1: També, sí.
2: Perquè saps, si tens un entorn en principi sa i estable, doncs tu si expresses que estàs malament, que no pots, que tal, doncs allò que no, vinga, va, que estiguin per tu, que et donguin missatges d'ànims, va, no, això també, no, jo que molta gent s'hi recolza, amb
1: sí.
2: Això, que sé.
1: Sí, però no saben el que estan fent.
2: No, és totalment negatiu,
1: és
2: totalment negatiu.
1: Sí, perquè això del victimisme...
2: Sí, correcte, victimisme.
1: Potser
2: sí, senyor.
1: Tots en algun moment ens ha anat molt bé, o ho hem fet, o potser hi ha gent que no ho ha fet mai... Però, a veure, sí que surts guanyant d'alguna vegada, perquè, clar, reps aquesta atenció, i sobretot els nens, no? Ai, que cauen i es fan una rascada, i miren a la mare plorant, com volguem dir, a veure si em mira,
2: vine,
1: no?
2: Vine a agafar-me, sí.
1: A veure, va, vine a dir-me coses boniques i tal, i plora segons si la miren o no la... I si la mira... si el miren, pues encara plora més, no? Com vulguem dir, oi... jo me'n recordo que quan treballava al parvulari, els petitets... Jo anava a ajudar els petitets, no?, a vegades, i al principi de curs... els nens estaven bé, els petitets estaven bé a la classe, però quan començaven a sentir el timbre de sortida i que ja començaven a entrar les mares, ploraven tots. I llavors, i la mare, ai, que ha plorat tot el matí el meu fill, i nosaltres, que no, que no, estigui tranquil·la que no ha plorat en tot el matí, que només ha plorat ara quan t'ha vist a tu.
2: Quan sabia que venies, clar.
1: Sí, curiós, i a vegades fèiem l'estratègia de, mira, tu surt, o sigui, fes veure que deixes el nen, com que teníem la finestra oberta al pati, doncs surt, et despedeixes del nen i et quedes a la finestra, a fora al pati, mirant així que no et vegi, sobretot. Efectivament, el nen plorava quan es deixava dels braços de la mare, però entrava a classe i ja començava a caminar, anar a buscar els companys, anar a buscar les joguines...
2: Ja canviava la...
1: I la mare, després, quan el venia a buscar, diu, no m'ho hagués cregut mai, no m'ho hagués cregut mai, que està tranquil, que ha plorat, però en seguida s'ha posat a jugar i tal. I després veia la reacció del fill, sí, com plorava quan el anava a buscar, no? Bé, els nens, pues, això no els hi pots explicar, això,
2: no,
1: del victimisme.
2: No, però les persones adultes sí, eh?
1: Però, a veure, compte, perquè llavors, clar, tu no et fas, llavors, diguéssim, no ets el que portes la teva vida, sinó deixes que els altres te la porten.
2: Clar, sempre pendents dels altres. Suposo que també hi ha un greu problema d'autoestima en tot això, la necessitat d'aquest recolzament continu per part dels altres.
1: Això mateix.
2: Clar, és que una cosa encadena l'altra, en moltes ocasions.
1: Sí. I llavors saps què passa? Quan no dominem, controlem les emocions, que això és una manera de no dominar,
2: sí, sí.
1: Què passa? Que no sortim mai de la zona de confort.
2: Clar.
1: És això el que volia acabar dient.
2: Sí.
1: O sigui, manera de sortir de la zona de confort és controlar les emocions, dominar-les, perquè llavors, com que estàs en el teu punt mig, llavors ja no tens pors ni pànics, sinó que tu estàs segur de tu mateix i no et descontroles. Tu vas pel camí del mig i llavors, doncs, les coses ja no et fan aquella por, aquell pànic que tenies abans de, ai, a veure, surto una miqueta de la zona de confort, ai, no, quina por. No, perquè estàs, diguéssim, a l'extrem de la por, no?
2: Sí.
1: No, si tens por, posa't al mig i veuràs que la por ja no... es desfà, es va desfent.
2: Ostres, la importància, de reconèixer, de conèixer les emocions, les positives, les negatives, de valorar-les i de saber...
1: Acceptar-les,
2: correcte.
1: I treballar-les contínuament.
2: De ser conscient d'això, de saber controlar-les, entre cometes, però sempre amb aquesta visió positiva. Quan diem control de les emocions, ens referim a saber gestionar-les.
1: Això mateix.
2: Perquè les coneixem, i si les coneixem, tot serà més fàcil.
1: I agrair-les, també,
2: sí.
1: Perquè ens fan també ser, a vegades...
2: Clar, si no, què seria?
1: Tenir unes sensacions, igual que podem tenir por, entrar en pànic, que això és un extrem, sí, però també podem estar feliços, podem estar alegres.
2: Està clar.
1: I llavors és qüestió de fer a veure...
2: Clar, què seria la vida sense les emocions? No seria molt avorrit,
1: humans.
2: Això, no?
1: Sí, exacte.
2: I per això que s'ha de saber valorar el bo i el dolent. És una mica, i això ja també és molt filosòfic, allò del yin i el yang, no? El bo i el dolent, que una cosa és l'altra no existeix. I les emocions és el mateix, no? Les emocions positives no existirien sense les emocions negatives. I per saber que una emoció és positiva, hem de saber que també hi ha emocions negatives.
1: Molt
2: i
1: bé.
2: Hem de saber el que és l'emoció negativa.
1: Molt bé.
2: Vull dir que és una mica és això, eh?
1: Sí, la base
2: de tot plegat.
1: Hem de tocar sempre... Jo crec que tots toquem totes les emocions durant la vida, eh?
2: Tots toquem totes.
1: Però, clar, per això estan, perquè les visquem, sapiguem de què va això, però també aprenguem a dominar-les.
2: I
1: no?
2: Tant que sí. I com sempre, a banda d'aquestes xerrades quinzenals aquí a la Calaixera per aprendre-ho una miquetona, només una miquetona, sobretot saber que els professionals i els terapeutes com tu esteu a disposició de les persones que necessitin una mica aquesta informació o aquesta teràpia o aquesta ajuda perquè fa no només a les emocions, sinó en qualsevol situació psicològica, eh, Isabel?
1: I tant.
2: Que quedi clar que esteu per ajudar les persones que ho puguin necessitar.
1: Sí. Perquè, a veure, tot el que ens passa és també degut a això, a descontrols de pensament i d'emocions, no?
2: Sí.
1: Bé, doncs mira, el nostre centre es diu CEMTA, Estem a Segur de Calafell i a Barcelona. Aquí a Segur estem al carrer Emigio Rodríguez Pita, número 32, segon quarta. I el telèfon és 639-117-637. Uh-huh. Fem psicologia per adults, per adolescents, per infants, i psicopedagogia, logopèdia, perfecte, tallers, formació...
2: Uh-huh. Fantàstic.
1: I mira, sempre endavant.
2: Molt bé, sempre endavant. És com que hem començat, una mica. Allò sempre amb la mentalitat d'anar cap endavant.
1: Cap endavant. I fer-ho el millor possible, sí, que això és també el que ens motiva, no? Personalment, almenys, a fer-ho sempre el millor possible i anar-te'n a dormir i dir, va, avui has treballat com tu volies, exacte, de la manera, i al final, pues, la gent també t'ho agraeix, que és molt maco.
2: I tant que sí, almenys intentar-ho.
1: Almenys intentar-ho.
2: Gràcies, Isabel, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona setmana.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: 2:15 d'11, com ja sabeu, aquest diumenge passa el Tour de França pel Vendrell.
5: Energia per recórrer carreteres infinites. Perseguir.
2: Aquest és un dels esdeveniments esportius més importants del món, m'atreviria a dir. Crec que és una de les terceres proves esportives més importants del món i que en aquesta ocasió parteixen des de Tarragona i passen per, bé, certa part de la demarcació, passant per la capital del Baix Penedès i alguns municipis més de la pròpia comarca. Això vol dir que han de passar moltes coses aquest diumenge, que de fet ja estan passant a hores d'ara. Volem parlar de tot això, de què significa, del que ha de passar, i per això ens acompanya ja la regidora d'entitats esportives, la Mariona Figueres. Mariona, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
2: Com estàs?
6: Bé.
2: Sí? Atabalada, oi?
6: Una mica atabalada, dels nervis,
2: clar,
6: però bé.
2: És que, clar, de fet, de les teves regidories estàs en plena temporada alta, eh?
6: Sí, justament, no? Sempre diem el Vendrell coincideix tot, doncs el Tour també coincideix amb un gran esdeveniment, que són les festes del barri.
2: Correcte.
6: Així que sí, la màquina està al 100%.
2: Bé, bé. Tot i que diumenge és com dia neutre, no, al barri? És a dir, no podem atribuir cap barri...
6: Sí,
2: França no fa alguna cosa, avança alguna cosa històricament, però no és el dia que toca.
6: No.
2: Així que queda...
6: Encara que ens salvem una mica per aquest motiu, però bé, sí que fan el repic... I amb els primers horaris, més o menys, passaven els ciclistes al moment de fer el repic, així que el canvi horari també ens ha anat bé.
2: Va, he de dir que és un esdeveniment importantíssim, ja des d'allà. T'agradi o no el ciclisme, és xulo anar-hi, és anar a veure com és tota aquesta parafernàlia que porta una celebració esportiva d'aquestes característiques. Això sempre va per davant, eh? És a dir, que és una ocasió de veure un fet esportiu que és seguit a nivell mundial. Sí que és cert que també s'han de tenir unes quantes premisses que ara hem de parlar. Potser la més destacada és el tall de carreteres, i que afectarà carreteres importants de la comarca, sí, sí, i de la demarcació, i farà que una mica el diumenge al matí hi hagi com una operació gàbia i que les carreteres importants quedin tallades.
6: Totalment. Estem parlant del recorregut que surt des de Tarragona i arriba a Barcelona, passant pel Vendrell, que evidentment doncs afecta tot el tema que és la nacional, després va per la zona de costes, passant per Calafell, Cunit, se'n va cap a Sitges, no? L'afectació és molt gran i estem parlant d'una càpsula de circuit, vull dir, el circuit estarà completament tallat durant tot el matí.
2: Exacte.
6: Llavors, l'afectació és més que evident, no només evidentment per nosaltres, que ja és força grossa, perquè al final doncs divideix no? Potser la nostra columna vertebral, que és Jaume Carner,
2: clar,
6: ens la talla de punta a punta, llavors l'afectació és important pel municipi, però si a nivell estatal l'afectació és molt important.
2: És important. Sí, sí. Per això que s'han de tenir molt en compte els desplaçaments d'aquest diumenge al matí. És això, comarca, demarcació, perquè una mica això, la gent pot entrar a la pàgina web oficial del Tour, que trobarà tota aquesta informació amb les etapes i tot plegat, per entendre'ns. El diumenge l'etapa arrenca des de Tarragona, surt des de Tarragona, passa per les carreteres principals, per la Nacional 340, entra al Vendrell, segueix per Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova, Sitges, passa per les costes, Castelldefels, tota la façana marítima, fins a arribar a la capital catalana, que faran pujada a Montjuïc, faran tres voltes a tot el que és el terme de Montjuïc i fins a acabar justament allà. Sí, és una mica que la gent que s'hagi desplaçat per aquests punts, jo recomanaria o avancen molt aviat al matí o molt tard a la tarda, però al matí migdia jo no ho provaria.
6: Tot el que es pugui evitar, millor. Després, informar-se bé a tots els canals. Evidentment, la Generalitat doncs, ha anat informant molt bé de tots els talls, i després, doncs, depèn de la zona que hagis d'anar, buscar la informació precisa, no? Nosaltres també hem habilitat a la web un banner que et porta directament a la web d'esports, i allà hi ha tota informació dels talls, i en cas que hagis de sortir o entrar al Vendrell, doncs per quines vies ho pots fer.
2: Val. Però la recomanació bàsicament seria aquesta, evitar les
6: passaments. Home, evitar la mobilitat al màxim possible i sortir al carrer a gaudir de la festa del Tour.
2: Exacte, tota la gent del Vendrell, de la comarca, és a dir, només que baixin de casa, com aquell qui diu, es trobarà el pas del Tour. En principi, el tall de carretera es començarà a partir de les 9 aproximadament, fins al migdia, tot i que el pas dels ciclistes, del peloton que es coneix, està prevista cap allà 2:15, no?
6: Sí, correcte.
2: 2:30.
6: Exacte. El pas del que és el pilot, no? El ciclista sí que és a partir de 2:15, depèn la velocitat, doncs seran i 25 i 27, els càlculs diuen i 27 els més ràpids i 30 els que no vagin tan ràpid, vull dir que tampoc no varia massa. Evidentment, en el moment dels ciclistes, doncs és el gran pas, és on televisivament també on més podem treure rèdit, però sí que hi ha el pas de la caravana, que és la gran festa, en definitiva.
2: Sí. Això, el pas dels ciclistes és relativament ràpid, s'ha de dir, és un moment. Tant. Però és cert que sí que durant tota l'estona i el pas a tota la comitiva és com molt atractiu, és molt xula, perquè veus el que mou, un esdeveniment d'aquestes característiques amb la policia, hi ha molta policia, molts Mossos, molta Guàrdia Civil, però això, els equips, els camions no, però els cotxes dels equips, les bicicletes que porten aquests vehicles de suport, publicitat, també es fa repartiment de material, que això també s'ha de tenir en compte. Exacte. Reparteixen samarretes, gorres i aquestes coses.
6: De tot, ens podem trobar que vagin llançant de tot, no? Que aquest és el moment del pas de la caravana publicitària, que és l'altre moment destacat de la jornada, diguéssim, que aquest serà una mica abans de 12:45 del migdia. Llavors, aquest moment sí que és la gran festa. Estem parlant que la caravana passarà a uns 20 km per hora.
2: Val, ostres.
6: Tot el recorregut. I en canvi els ciclistes a la zona nucli Vendrell, per entendre'ns d'una manera, Jaume Carner, tot aquest tram potser passen entre 40-50 km per hora, però evidentment zones interurbanes si van a 80 km per hora doncs passaran per davant i com tanquis els ulls ja els has vist, no? Vull dir, haurem d'estar ben atents, però sí que aquest pas previ de la caravana publicitària, doncs és la gran festa on tots els patrocinadors van llançant material. Bé, és a gaudir, no? Val. Són carrosses, podríem dir, són carrosses. Aniran passant, potser una porta música, l'altra tira aigua perquè fa calor, l'altra un bidó, l'altra una samarreta. És un moment molt maco de viure, també un dels moments que potser haurem d'estar més alerta amb tema seguretat i demés, perquè és molt fàcil, entro i agafo la samarreta al circuit, no?
2: Val, no.
6: Amb precaució, sobretot.
2: Exacte, sí. Després en parlarem, temes de seguretat, perquè també hi ha establert no com un protocol de seguretat perquè les persones no acabin creuant la carretera d'un pas a l'altre. Perquè, no ho hem dit, crec, no? El pas exacte pel Vendrell serà això, entren per la 340, entren, diguem, per Creu Roja, no? Per entendre'ns,
6: la Creu Roja, llavors fan tota l'avinguda Jaume Carner, o sigui, carretera Tarragona, Jaume Carner, passant per davant de l'estació d'autobusos, antiga biblioteca, centre cívic, llavors baixaran al pont.
2: Per la banyera
6: i giraran a la dreta directament.
2: Carretera Calafell.
6: Anant a buscar la carretera Calafell, passant tot per davant de tot

0: és bastant recte, hi ha un moment que fa una pujada i després torna a ser bastant recte i fa la pujada i fica al Vendrell.
1: Bueno, sí, clar, és que clar, és elevat,
0: bastant al costat
1: elevat,
0: de la costa, sí. Però clar, nosaltres estem una mica més endins,
2: clar.
0: Llavors fa aquesta pujada, no? Mira, el circuit també ens fa destacar una mica.
2: Sí, està bé. Que... I jo crec que també el que s'intenta amb el tour, perquè també ara també en parlarem, el tour que el que porta també és això, no? És aquesta, aquest foment del turisme, de l'entorn, d'on passa la pròpia cursa, etc. I jo sé que també sempre s'intenta que dins les possibilitats vagi per termes habitats, que és lo maco i són les millors imatges, no? Que no pas una carretera, clar, com deies tu abans, clar, no? Una carretera intercomarcal.
0: Hi ha gent que ens diu, home, hagués estat més fàcil que hagués passat per la variant, no?
2: Ja.
0: Dic, bé, poder més fàcil sí, però més
2: sí,
0: maco no.
2: No?
0: I a
2: no.
0: més, dius, ha passat pel Vendrell. Si passa per la variant no diràs ha passat pel Vendrell, no? Diran, bueno, sí, vam passar per aquí al costat.
2: Correcte.
0: Però... No, que passi, doncs, també hi ha un punt molt maco que volem destacar bastant, allà davant del monument als castells, no? Uh-huh. Les lletres, el Vendrell, creiem que, bueno, també és una de les imatges que ens volem quedar, i després, doncs, que tothom pugui fer la fotografia una mica dels ciclistes amb el campanar de fons, doncs,
2: sí,
0: més identificatiu que això.
2: Ha de baixar imatges maques.
0: Sí.
2: A més, també això, els ciclistes, clar, per força han de baixar la velocitat quan entren al municipal,
0: exacte.
2: Perquè hi ha rotondes, hi ha revolts, i és lògic que hagin d'una mica de disminuir la velocitat, i també fa que es pugui veure millor,
0: Sí.
2: Tot i que passa molt ràpid, eh?
0: Passaran a 50 km per hora,
2: clar, és que
0: i ja em diràs,
2: és
0: no?
2: És una bogeria.
0: I ja hauran passat.
2: Sí, jo he vist alguna volta en persona, he vist alguna volta a Espanya, una volta a Catalunya, i realment és que és una... molt ràpid, aquesta gent realment no estan per bromes i van molt, molt ràpid. I també un fet característic, aquests dies la gent que es mou per aquí ja ha previst que ja han començat a posar una mica aquesta part logística d'aquests, com aquest, no sé com se diuen, aquestes peces de plàstic vermell i blanc.
0: El que anem veient a tot arreu, que són aquestes peces vermelles i blanques, com dius, això són els New Jerseys, que li diem, són New Jerseys de plàstic, evidentment seran per fer talls de carrer, per fer indicacions de per on passar el circuit, sobretot per primer per tallar, però segon pels ciclistes, no? Llavors, depèn quin punt, doncs es posa directament un New Jersey en comptes d'una tanca normal.
2: Sí.
0: També han pogut començar a veure que ahir van començar a col·locar el tema de, bueno, feixos de palla que protegeixen, doncs, sobretot algunes senyals o marquen on pugui haver un revolt, no?, de ciment o... sobretot quan arribes a rotondes, que hi ha normalment aquells triangles fets més com de ciment mateix, doncs hi ha marca perquè els ciclistes també vagin en compte. Però sí, aquests dies anirem veient ja moviment, suposo que avui, entre avui i demà, començaran a posar tanques, que divendres quedaran totes les tanques posades, preparades, per diumenge fer el tall.
2: Perfecte, recordem-ho, aproximadament 9:30 del matí.
0: Sí, comptaria a partir de dos quarts de deu inici la previsió del tall, i mínim fins les 3 segur que estarà
2: perfecte,
0: tot allà.
2: Això ha de quedar claríssim en aquestes vies principals que ara hem explicat. Sí que les afectacions de mobilitat són molt àmplies, també si la gent, com deies tu, entra en aquests punts d'informació, pot trobar tota la informació per escrit, que va molt bé, també l'esteu publicant a través de xarxes, i també doncs hi ha informació específica als diferents punts d'urbanitzacions, com Oasis Park, Eden Park, la Muntanyeta, el Puig i el Pèlag, no? Clar, en principi sí que pot haver-hi uns entrades i sortides, entenc. No es recomanen, tornem-ho a dir, no es recomanen.
0: L'única que ens queda absolutament tancada és la urbanització Eden Park.
2: Val.
0: Sí que aquesta s'ha estat mirant, des del principi que ens van dir que el recorregut passava per allà, hem estat mirant opcions, però ha sigut impossible trobar un recorregut alternatiu per poder sortir de l'urbanització.
2: Llavors,
0: ja s'ha anat avisant a totes les associacions de veïns i de més, s'avisarà, Mossos, que serà qui controli que hi ha entrades i sortides, estaran allà, en cas d'emergència trucar al 112 habilitaran el punt. Si ha d'entrar una ambulància, evidentment, que la prioritat és l'ambulància.
2: No pateixin, davant d'una situació d'emergència.
0: Esperarà el tour perquè entri l'ambulància, això que no dubtin. Ara, he d'anar a treballar, doncs el més probable és que no els deixin sortir. S'ha fet la previsió, també per això aquests cartells específics de cada zona, que puguem enviar també, que els veïns ho sàpiguen, que en tinguin coneixement. Des de fa una setmana s'ha anat informant dels diferents talls i de les afectacions concretes, i sobretot aquesta, no? Eden Park, que podríem dir una mica la que més preocupa, en el sentit que no tens una sortida.
2: Val.
0: La resta, alguna sortida tens, evidentment tot el que queda cap a la part de muntanya.

0: diguéssim, del tall, sí que hi ha molta més mobilitat, evidentment, sí. I el que és zona platges, doncs a tenir en compte aquest, que el pas cap a, per creuar la Nacional, doncs tenim els passos que tenim, i amb això és el que hem d'anar gestionant.
1: Sí que queden accessos lliures, com seria la carretera de Valls, per exemple, és un dels accessos d'entrada i sortida que es podríem utilitzar. Si no hem de travessar aquests carrers principals, s'ha de dir, per això hi ha alternatives. Tornem-ho a dir, la recomanació en aquest cas és no utilitzar
0: tot el que puguem evitar,
1: exacte, qualsevol tipus de desplaçament, perquè segurament seran vies que, com que tothom intentarà entrar i sortir per aquestes vies, quedaran col·lapsades, també s'ha d'entendre, i per això és important no fer-ho, això. Carretera de Valls, la 340 per carretera de Valls, tot just, també, i també les autopistes que han quedat com alternatives, la P2, la P7, sí. Si algú vol travessar...
0: Tenint en compte això, que, per exemple, la sortida P7 a Coma-ruga, aquella està totalment tallada.
2: Clar.
0: Aquella sortida estarà tallada. Llavors, els que som de la zona, que ens ho podem conèixer, si vens direcció Tarragona, doncs, al final, lo fàcil és desviar-te fins la Bisbal, i la Bisbal ja podràs sortir, depèn de la zona on vagis.
2: Clar.
0: Surs a Bisbal i per allà podràs entrar al Vendrell perfectament per la part de, per la carretera de Valls, no?
2: Molt bé.
0: Això però que... sí que estiguem alerta, perquè...
2: Correcte.
0: És molt gran les afectacions que hi ha, i això, no? Si hem d'anar... Hi ha preguntes concretes que ja ens han anat arribant, anem donant resposta, tinc un casament, a la platja, com clar, arribo, als hotels, a més, s'ha enviat la informació, si tenen grups que avisin, que, amb el que deies, no? O que arribin amb molt de temps, o que mirin bé per on poden passar, perquè també un cotxe és una cosa, després un autobús, fer-lo girar potser, depèn de quina cruïlla o de més, doncs serà més complicat. Que estiguem ben alerta.
1: Sí, és un matí de paciència, s'ha de dir, paciència per part de tots aquestes casuístiques que poden ser molt particulars, però que es demana sobretot això, aquesta paciència per part dels usuaris. No ho hem dit, però també és lògic que per on passi el circuit, diguem, aquests carrers que hem dit, alguns d'ells ja no es pot aparcar, alguns sí que quedarà, és a dir, no es podrà aparcar en aquells carrers.
0: Exacte, tot el que passa al recorregut del Tour, tot ha de quedar buit, ha de quedar net per temes de seguretat, que això no vol dir que després no hi pugui haver públic.
2: Ja,
0: al contrari, no? És habilitar tot el circuit, durant tot el circuit pot haver públic, tot el que sigui el nucli del centre, no? Aquest que estem parlant sobretot, a Jaume Carner fins a carretera Calafell, doncs tot aquest nucli segurament estarà pràcticament al 100% ballat. Si no està ballat, hi haurà una corda per no poder passar. Sí que hi haurà moments que es podrà creuar a peu, però hi ha moments que estarà tancat absolutament, perquè en el moment que passin vehicles, passen vehicles molt ràpid, ciclistes, no es pot posar en risc ningú, ni els ciclistes ni el públic.
1: I pot ser molt perillós.
0: Sobretot respectar les indicacions, sigui policia, Mossos, Protecció Civil o els mateixos voluntaris que tenim del Tour.
1: Que també faran molta feina aquests voluntaris. Això, anem a aquesta part pràctica del públic, que es vulgui acostar a veure el Tour, cosa que, tornem-ho a dir, recomanem moltíssim. Sí que és el migdia, sí que és l'hora punta de sol, farà calor, d'acord, sí, però bé, podem aprofitar una mica, que també és la intenció del Tour, de que la gent, doncs, bueno, aprofiti per sortir, per repetir alguna coseta, refrescar-se aquest munt de locals de restauració i de bars que tenim i que estan a tocar del pas dels ciclistes, doncs això, aprofitar per rehidratar-se, fer alguna cosa, fer el vermutet, etc. Això, tornem-ho a recordar, el pas de la caravana serà aproximadament 12:23, m'agrada molt, perquè les hores venen com molt marcades,
0: És que així ens ho donen, per això anem al detall, perquè si diem a 2:15, potser depèn a quina on arribis, poder ja han passat.
1: Exacte.
0: La caravana en aquest cas no, però el Tour sí, el ciclista sí. Si vas a I-32 allò corrents, potser ja
1: han passat. Llavors, això, la caravana publicitària està prevista a les 12:23 i això, i el pas del Tour de França a les 2:27. Per això anem a aquestes recomanacions per al públic, que si a costa tu deies, principalment és no invadir la calçada sobretot, sinó posar-se, si hi ha valles, darrere les valles, com és lògic, respectar les indicacions de l'organització, i també hi ha un fet que és, crec que molt poca gent coneix, que haurà vist que les motos dels Mossos o de la Guàrdia Civil, perquè em sembla que no sé si és la delegació... No
0: en
1: sé,
0: principi Mossos.
1: Mossos, oi? Mossos. Doncs els Mossos, aquestes motos fantàstiques que tenen, veureu que moltes d'elles porten com unes banderes que són de diferents colors, i aquests colors indiquen algo.
0: Sí, és molt important estar al cas, evidentment, voluntaris, policia, qui hi hagi allà identificat, doncs anirà donant les indicacions, però sí que hem d'estar alertes. El moment que passi una bandera groga, que serà la primera que passi, estiguem alerta perquè s'està apropant la cursa, llavors vol dir ja tothom fora del circuit, i estiguem alerta perquè en qualsevol moment poden passar.
1: Perfecte.
0: I en el moment que arribi la bandera vermella, aquí sí ja és atenció màxima, perquè com aquí diu, estaran passant.
1: Estaran
0: passarà
1: punt, punt,
0: la moto amb la bandera vermella, però darrere pràcticament aniran ja els ciclistes o vehicles o la caravana o de més. Llavors hi ha l'última bandera, que és la bandera verda, que no vol dir que el circuit quedi obert o de més, sinó vol dir que aquella càpsula ha passat. Però podem posar un exemple tonto, que a un ciclista li han de donar aigua o ha punxat més avall, han hagut de fer algun canvi i va més enrederit. Doncs potser darrere la bandera verda ens passa aquest ciclista suelto o ens passa el vehicle d'aquest equip perquè ha hagut de quedar enrere per donar aquesta aigua, per fer aquest suport al ciclista o de més, no? Llavors és bandera verda, ja ha passat, comencem com a recuperar mobilitat, però no vol dir en cap cas que el circuit estigui obert.
1: D'acord, però sí que
0: vol dir
1: que...
0: de seguir una mica alertes.
1: Exacte, sempre això, està atents a les indicacions de l'organització, que pot ser, doncs, això, voluntaris, vosaltres, gent de l'Ajuntament, qui sigui, o també, evidentment, de la pròpia policia, que indicaran quan ja tot quedi obert i ja, en certa manera, i entre cometes, tot entri ja a la seva normalitat. Pues això, és una prova molt xula. De fet, la Volta a Catalunya va fer parada, va arribar o va sortir del Vendrell fa uns quants anys, ho recordo, que va ser també un esdeveniment importantíssim i que ja una mica ja va ajudar a copsar quin tipus d'esdeveniments comporten això organitzativament parlant i de què signifiquen. Doncs ara amb el Tour de França, doncs això es multiplica perquè evidentment és un certamen internacional. Clar, això ho portarà i és el que comporta, doncs, això, que la gent s'hi apropi, que ho conegui, que es doni a conèixer el territori, que es doni a conèixer el país i en aquest cas el Vendrell, però també especialment per nosaltres, o jo m'atreviria a dir, diguem, tot aquest territori, des de Roda de Barà, Vendrell, que han sigut sempre poblacions molt ciclistes.
0: Sí,
1: el Vendrell,
0: sí,
1: per exemple, teníem un velòdrom que el teníem aquí a trucar, i del qual, doncs, hi ha hagut molta afició sempre del ciclisme, amb grans noms, també del ciclisme aquí al Vendrell, que també una mica és com un homenatge cap a ells, no? És,
0: sí, la veritat.
1: O també
0: que...
1: per recordar-ho, almenys.
0: És aquest punt, no? Evidentment, nosaltres tampoc hem pogut escollir massa el circuit. Una mica ens ve donat i un cop d'arriba, doncs, és aprofitar-lo al màxim. Però sí, està clar, sempre ha sigut una ciutat o un poble, com deies, molt ciclista. Hi ha molta afició per la bicicleta. Encara segueix l'afició per la bicicleta.
1: Sí.
0: Amb les penyes i diferents, doncs, tenen cada vegada ja més volum. A més, doncs, el clima que tenim ens acompanya, pràcticament és un esport que podem fer durant tot l'any, perquè ens acompanya molt. Llavors, sí, té aquest punt també romàntic, d'homenatge. Hi ha molta gent que ara diu, sí, perquè per aquí havia passat, o ja havia passat una etapa del Tour, potser no teníem tanta afectació, però i et van fent recordar, no? O et diuen aquest cas de, sí, perquè per la volta, ui, Déu-n'hi-do la que es va liar, no? I dius, doncs això és el Tour.
1: Clar.
0: Encara és més gros, no? Com deies, és el tercer esdeveniment esportiu més gran del món, amb més visualitzacions del món, i l'ordre és Jocs Olímpics, Mundial de Futbol i el Tour de França.
1: Sí?
0: És a dir,
1: wow.
0: Que, mira, ho dic i s'acorden els pèls de punta. També aquí, doncs, evidentment, per la part que em toca a mi, aquesta responsabilitat que tindrem, ja fa dos dies que no dormo i ja veurem què passa.
1: És que t'ha tocat com a regidora, clar, t'ha tocat com a regidora.
0: Però que també li donem aquesta importància com a municipi, que és un fet històric.
1: Sí.
0: Això és un fet històric. Que d'aquí uns anys veurem les fotos i direm el 2026 va passar el Tour de França pel Vendrell. I jo crec que ens hem de quedar amb aquesta part, d'ensenyar la nostra millor cara, amb tots els aspectes, el diumenge, no només el diumenge, i aprofitar al màxim per gaudir d'aquesta festa també i formar part, no? Jo vaig ser voluntari, quanta gent antiga va ser voluntari al Barcelona 92? Jo no hi era, però quanta gent ho diu encara, no? I ho recorda, doncs...
1: Sí.
0: Aquest puntet de...
1: No, està clar.
0: Jo crec que sí, que
1: sí,
0: és,
1: sí.
0: A més, important.
1: Aquest tipus de proves, el ciclisme, com que es mou pel territori, té molt de visual, no? Avui en dia estem amb la generació de tot allò que és visual o audiovisual. Aleshores, les imatges són espectaculars,
0: sí,
1: aquestes
0: totalment.
1: Imatges aèries, i en aquest cas veurem com...
0: Hi haurà alguna sorpreseta, així que qui es quedi a casa per la calor o de més, que estiguin atents al moment del pas pel Vendrell, perquè ja... Ho deixarem en sorpreseta, no, sí? No ho explicarem.
1: Sí, sí, perquè a vegades sí que hi ha certs punts, que hi ha com grups d'animació, no?
0: Sí, hi ha algun moment especial quan entrin al Vendrell, i jo crec que a més això, doncs, per aquest punt de visibilitat, de donar-nos a conèixer, jo crec que és molt especial.
1: Que bé.
0: I bé, esperem que quedi molt bonic, treballarem bonic, perquè així sigui, així que...
1: Esperem-ho.
0: Que estiguin
1: segur
0: atents
1: que
0: també des de casa.
1: Estic convençut que sí. Hem començat i acabarem amb aquesta cançó, que és del Doctor Prats, que és Energia, que és la cançó oficial, és l'himne oficial del Tour de França, el seu pas per Catalunya i per Barcelona, que sí, també una mica bandera això, aquest Tour de França 2026 i que passa per aquestes nostres terres. Mariona, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i felicitats, eh? Abans m'ho estivat, 4.000 programes,
1: sí,
0: si no m'equivoco.
1: Sí, sí.
0: Tot un honor estar aquí, i més parlant d'aquest gran esdeveniment. Així que gràcies, i com diu la cançó, molta energia per seguir tirant endavant.
1: Igualment.
0: Aquest fantàstic programa.
1: I molta merda.
0: Gràcies.
1: Marina, per vosaltres.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 menys greus i 33 ferides lleus. L'autobús que cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp acabava de sortir de l'estació quan ha impactat contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. Els serveis d'emergència han muntat una àrea sanitària al mateix lloc de l'accident per fer el triatge i estabilitzar els pacients. 13 persones han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El SEM també ha activat suport psicològic. L'avís ha arribat a 7:45 del matí, bombers s'hi han desplaçat, 11 dotacions i el SEM. També un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat que és un accident, que és l'accident més greu que ha partit la ciutat. Les causes encara s'investiguen. L'escoltem.
5: Estem ara en aquests moments investigant el que ha succeït, tenim les càmeres, malgrat que és un accident greu, s'hauria pogut fer molt pitjor, només que hauria estat una hora més tard, per exemple, en la Rambla de Ferran, on ha pogut passar molta gent.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu suport als ferits per l'accident a Lleida. Ho ha fet en la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups hi han afegit paraules de suport.
6: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la Cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, i soc
4: Protecció sempre. Civil ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Ja són 26 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela i 150 continuen desapareguts. També hi ha 11 persones atrapades sota la runa. L'últim balanç oficial eleva a 1.943 les víctimes mortals al país, amb més de 10.500 ferits. Des del doble terratrèmol del 24 de juny s'han registrat prop de 700 rèpliques. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500.000 euros. I pel que fa al temps, aquest dimecres serà l'últim dia amb ruixats de tarda, al Pirineu, Prepirineu i al nord-est, amb alguna tronada intensa. Dominarà el sol, amb temperatures que oscilaran entre els 30 i els 37 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies amb els butlletins de la xarxa de comunicació local i que ja ens porten la tercera i última part de programa. Això tot just després d'això, d'aquest butlletí, quan passem ja gairebé 4 minuts de les 11 del matí. Doncs va, més coses en directe en tota aquesta edició d'avui, dimecres 1 de juliol. Programa número 4.000, eh? Avui estem fent el programa número 4.000, així que avui és un dia ben especial. Moltíssimes gràcies a tots plegats per fer-ho possible, per ser-hi, a través d'aquest canal principal, sempre ho diem, eh? Això és ràdio, així que sempre, a través del 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, a www.rtv-elvendrell.cat, Ràdio en Línia, Ràdio La Carta, i també a través de televisió. I, de fet, ja secció habitual cada setmana els dimecres des de Coma-ruga Literària. La intenció i l'oportunitat de conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. Avui això torna a ser un d'aquests dies. I després ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades, a més, en aquest dia tan important, on tenim ganes de xerrar amb vosaltres, que sou els que realment feu possible aquest espai diari de dilluns a divendres, de les 9 del matí fins a les 12. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora. Som-hi.
0: Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Gràcies per les floretes. A mi sóc molt vergonyós, com molt de vosaltres ja ho sabeu, tot i que em dedico a això i em toca sortir per la tele i parlar per la ràdio i tot plegat. Jo sóc realment, a nivell personal, molt vergonyós. I, de fet, els que em coneixeu ja ho sabeu, això. I entomar aquestes floretes, ostres, em fa vergonya, eh? Ostres, és de ser...

0: meu amic Papalet també.
1: Molt bé.
0: Que no falla mai, no falla mai cap dia.
1: Sí. Escolta, avui hem parlat del tour, eh? No sé si ho has escoltat.
0: Avui no, he sigut fora a fer unes compres i no ho he sentit.
1: Doncs la recomanació que ens vas fer, doncs avui hem parlat àmpliament del tour, hem parlat de tot plegat, de les afectacions, dels horaris, recomanacions, i sobretot convidar la gent que surti a veure-ho i que vegi passar tota la comitiva i tot plegat, i que s'aprofiti aquesta gran jornada.
0: No és per res, però és un espectacle, eh?
1: Sí, i tant, no ho dubto. I
0: que val la pena passar calor i passar una estona allà dret, perquè val la pena veure-ho.
1: Clar, molt bé. Molt bé, Josep, digues.
0: Sí. El preludi de la cançó d'Amor i de Guerra.
1: El preludi d'Amor i de Guerra. Perfecte.
0: Es va estrenar al Teatre Tívoli.
1: Sí.
0: L'elenc de la Lídia Vendrellenca, un dissabte 15 de març, marzo, que em posa en castellà, de l'any 58.
1: Molt bé, oida, doncs, oida.
0: És la còpia d'un programa que el Jean Papelet me va portar expressament per això, com d'aquell dia que volia demanar aquest preludi.
1: Molt bé. Home, Papelet sempre aquestes coses té molt dominat.
0: No, escolta, és com una biblioteca, eh?
1: Correcte. I tant.
0: A casa seva té retratos i programes i retratos, igual que una biblioteca.
1: I tant, ja ho crec. Sí, a més, aquí també s'ha de
0: moltes coses. I els noms de molts vendrellancs que avui dia ja n'hi són, que van prendre part amb aquesta sarsuela que la van fer el Tívoli.
1: Clar, molt bé. Molt bé.
0: Però, bueno, m'agradaria donar...
1: Molt bé. Doncs vinga, la buscarem i la posarem, i tant que sé.
0: Sí, i dedicar-la, doncs, a tot. Tothom que escolta la missa de la Xeta.
1: Fantàstic. De part vostra, Josep. I tant. Molt bé. Gràcies.
0: I també dedicada a la senyora del Jean Papelet i a la senyora del Joan Cervé.
1: Vinga. Molt bé, doncs.
0: Aquestes dues són molt simpàtiques.
1: I tant que sí. Doncs què t'he dit? De part teva, ni més ni menys. Gràcies.
0: Sí, un altre dia.
1: Que vagi molt bé.
0: Que hi preparen alguna altra coseta.
1: Vinga, ja ho saps. Aquí estarem.
0: I s'acosta... Com que ja s'acosta les festes al barri, la festa major, també s'acosta el Turuta,
1: ja el posarem.
0: Sí, és música de festa de barri i de festa major i carnaval.
1: Sí, senyor, i tant, totalment d'acord. Sí, senyor, doncs la posarem també ben aviat. Gràcies, Josep, que vagi bé. Adéu. Va, anem cap a aquesta cançó. Bé, és una cançó d'aniversari una mica especial. En alguna ocasió ja l'hem posada, però és una cançó molt xula, perquè és una cançó que Django va dedicar a la ràdio. Tanto amor por entre... I una mica parla de l'essència de la ràdio, però també l'essència d'aquest programa de la Calaixera. És aquesta.

0: És una cançó molt xula, eh? Si heu escoltat una mica la lletra, això defineix molt bé aquest espai de ràdio i també defineix, evidentment, molt bé el que és la calaixera, no?, en certa manera. Va, anem cap a altres cançons i, de fet, cançó que ens demanava la Maria Dolors, que ens demanava alguna de les últimes cançons d'en Sergio Dalma, i també, mira, està una mica relacionada amb tot això, perquè hem triat aquesta cançó que es diu Paraule, Paraule, imagineu-vos en 4.000 paraules, en 4.000 programes, quantes paraules hem pogut dir? Doncs per això hem triat aquesta, aquí ja està.
1: Cosa me sucede esta ser? Te guardo.

Sergio Dalma amb aquest Paraule, paraule, és del seu darrer treball, Ritorno a Via Dalma, que ens demanava la Maria Dolors. També hem rebut algun WhatsApp al 686-101-101, la Pilar, que ens diu unes paraules precioses i maquíssimes, així que moltíssimes gràcies, Pilar, de veritat, en aquests 4.000 programes, de veritat, gràcies. Va, que anem una mica de justos de temps i encara hem de posar més cançons i més peticions musicals i més dedicatòries, que també les heu dedicat. Com és aquesta cançó que ens ha demanat la Isabel? Tamariu, de les Anxovetes.

0: Fantàstica aquesta havanera, eh? Una de les havaneres clàssiques, Tamariu, a més amb aquest filtre i aquesta manera de fer de les anxovetes que hi donen també un toc molt personal. Les havaneres, que sempre han estat molt presents aquí en aquest espai, aquí en aquest programa, com bé ens ha recordat la Isabel Codina del Francàs, la Isabel del Francàs, que és qui ens l'ha demanat.
1: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
0: I vinga, més peticions musicals. Aquest preludi de cançó d'amor i de guerra que ens ha demanat en Josep Colet amb totes les dedicatòries que hi ha inclòs.

0: també una de les sarsueles més conegudes i reconegudes, aquest preludi, en aquest cas, preludi d'amor i de guerra.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
0: I també sí que és cert que en aquest missatge tan maco que m'ha enviat la Pilar Hernández fa referència a aquesta cançó que en el seu dia, ja fa uns quants anys, ens va fer el Jean Potis.

0: Ja estic segur que...
1: Fantàstica aquesta cançó. Doncs mira, tenim una nova trucada i amb això ja anirem acabant, que ens quedem sense temps. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Soc el Colet, altra vegada, que no m'he recordat de dues paraules.
1: Digues.
2: Sobre el tour.
1: Digues.
2: Amb el president francès Charles de Gaulle.
1: Sí.
2: Uns periodistes li van fer una entrevista.
1: Sí.
2: I li van dir, diu, no teniu por de que pugui esclatar una revolució? I el president francès li va dir, diu, no. No, diu, però, diu, cada... Bueno, jo diria una miqueta malament, ara. Això passa que acostum de parlar per telèfon. Diu, no té por vostè de que pugui esclatar una revolució aquí a França? Diu, no. Diu, però cada segon hi pot esclatar una revolució, però almenys el mes de juliol. I el periodista li pregunta, i el mes de juliol, per què el mes de juliol no pot esclatar? Clar. Diu, perquè el mes de juliol hi ha el tour.
1: Hi ha el tour, clar, i la gent està per això. Sí. És una bona anècdota, també. Josep,
2: que... passa que ara... m'hi entrava encat una miqueta.
1: Bueno, no, però l'hem entesa.
2: No,
1: l'hem entesa perfectament, no pateixis. Gràcies per l'anècdota, Josep, de veritat.
2: Vinga,
1: una abraçada. Fins una altra, fins una altra.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: I potser us sorprendrà, però la primera cançó que vam escoltar a La Calaixera, ara fa 4.000 programes enrere, va ser aquesta. Chiquilla! Chiquilla, de Seguridad Social, era una cançó animada, una cançó que parla d'un noi que s'aixeca al matí i per això l'havíem trobat dia en el seu dia per triar-la i per començar. I amb aquesta acabarem, aquest programa especial de 4.000 programes. Gràcies per fer-ho possible, de veritat, gràcies per fer que arribem a aquests 4.000 programes, aquestes 16.000 hores de ràdio en directe. I el més important és que demà hi tornarem, com si res, a partir de les 9, amb 3 hores més. Gràcies per fer-ho possible i gràcies per compartir-ho. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 en estat menys greu i 33 ferides lleus. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acaba de sortir de l'estació quan va impactar contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. La conductora feia poc que s'havia incorporat a l'empresa Autocars Gamont i anava acompanyada d'un instructor. Un conductor veterà que és un dels ferits més greus del sinistre, com ha explicat l'alcalde Fèlix Larrosa.
2: Que la conductora és que fa poc s'ha incorporat a l'empresa i que anava assistida per un segon conductor que també es trobava a l'autobús, que és precisament el que ha patit el major impacte i en aquests moments està sent intervingut a l'Arnau. Per tant, desconec la seva trajectòria professional, que sí que se'ns ha dit és que feia poc que estava treballant a l'empresa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha expressat el seu suport als ferits i a les famílies. Ho ha fet durant la sessió de control al Parlament, on el president de la Cambra i tots els grups han afegit paraules de suport. Les causes exactes de l'accident continuen sota investigació. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions de Meteocat i màximes per sobre els 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també s'ha notat al mar. El programa Copernicus europeu alerta que les temperatures marines superen el record de 2023 amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. A Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema MOMO de l'Institut Carles de Salut, Carles III. La xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres des de 2015 i quadruplica l'anterior rècord, la de l'any passat. De fet, supera les morts atribuïdes a la calor en els mesos de juny dels últims 10 anys sumats. 8 de cada 10 defuncions s'han concentrat l'última setmana del mes, coincidint amb l'onada de calor. A Barcelona, la primera meitat de 2020 també ha estat la més càlida registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada nit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Hola, què tal? Aquí estem, que avui ens hem retreçat una miqueta. Salutacions cordials i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Benvinguts ara mateix, quan passen gairebé 6 minuts ja del punt de les 12 del migdia. I benvinguts a la quarta hora. Després, com sempre, d'escoltar tot el que ens ha ofert la Calaixera, ara és el moment d'aquesta quarta hora, l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. I avui us saludem donant la benvinguda, obrint aquest mes de juliol. Avui ja sí, és dia 1. I avui es celebra el Dia Internacional de l'Acut o de l'Acudit, el Dia Internacional del Rigui i el Dia Internacional de la Fruita. Doncs amb aquests dies tan curiosos, comencem recordant que avui és el Dia Internacional de l'Acut. Promou l'humor, el riure per alleugerar l'estrès i compartir moments d'alegria. També és el Dia del Rigui, ret homenatge a aquest gènere musical de Jamaica i el seu gran exponent Bob Marley. I avui també és el Dia Internacional de la Fruita, que fomenta el consum de la fruita fresca per una alimentació saludable i sostenible. Més coses, perquè ja sabeu que sempre ens agrada mirar en aquest punt en el que avui ens trobem. Altres efemèrides destacades de la jornada ens diu que avui és el Dia Internacional de les Cooperatives. Es commemora tradicionalment el primer dissabte de juliol. I en àmbit professional, en alguns països, com Argentina, celebra el Dia de l'Arquitecte i a Mèxic, el Dia de l'Enginyer. Avui, dimecres 1 de juliol, es celebra la onomàstica de Sant Aron, Sant Simeó, el Saló i Sant Juniper Serra, segons el santoral. Així que si coneixeu algú, ja el podeu felicitar. I més coses. Avui ens fem, com sempre, una mirada a fets que van passar tal dia com avui a Catalunya. Pel que fa a la política, cal recordar i destacar que Catalunya, el 1998, es converteix en la primera comunitat autònoma d'Espanya en aprovar una llei de parelles de fet. El 2011, Carles Puigdemont pren possessió oficialment com a alcalde de Girona. I el 1897, la reina Maria Cristina d'Àustria otorga el títol de la ciutat de Badalona mitjançant un reial decret. I pel que fa a la cultura i premsa, el 1924 s'edita i es publica el primer número de la Revista de Catalunya, una publicació clau per l'assaig i la cultura catalana. El 2009, el reconegut lingüista Joan Solà llegeix el transcendental discurs de la paraula al Parlament de Catalunya analitzant la situació de la llengua catalana. I què fer? Mirem el temps. Bueno, avui segurament els que han matinat una mica s'han trobat que la cosa era agradable. Una miqueta de fresqueta, una miqueta de vent. Bueno, pues avui al Vendrell s'espera també un dia assolellat i molt calorós. Amb una temperatura màxima que rondarà entre els 31 i 34 i una mínima d'entre 22 i 23. El matí es presenta completament serè, clar, i durant la tarda podrien aparèixer de manera puntual alguns intervals de núvols. El risc de pluja és nul i el vent bufarà moderat de ponent oest amb ratxes màximes que poden arribar als 32 quilòmetres a la tarda. Doncs això és amb el que primer ens trobem amb aquesta jornada, amb aquesta quarta hora. I doncs donant inici al mes de juliol, ja sabeu que aquí a la quarta hora també ens aturarem amb el següent punt, que és amb el que avui ens despertem, amb el que has de saber. Aquest apunt de notícies locals de comarca i una mirada més àmplia amb notícies nacionals, internacionals i també d'última hora. Ja sabeu que aquest WhatsApp de participació sempre el tenim obert. Així que jo, pues mira, sempre us ho recordo, que ens podeu demanar una cançó, una dedicatòria, a través del 686-1091. Aquí ens podeu, doncs, enviar un missatge de veu o per escrit, que estarem encantats de rebre'l. I com sempre, ja sabeu que aquí la música també sempre està present. I ja sabeu, doncs, que arribarà el nou setembre retro i ens aturarem amb l'agenda, perquè aquest cap de setmana comencen les festes de barri del Vendrell. Ja donem el tret de sortir del mes de juliol, que ens apropa aquest primer punt festiu, que és la festa dels barris. I amb això, com sempre, gràcies per acompanyar-nos. Salutacions de Marga Márquez i benvinguts a la quarta hora. I aprofitant i mirant, recordant que avui és el dia del Rigui, doncs què millor que començar aquesta cita amb Bob Marley i amb The Wailers, amb aquest tema que hem escollit, A Shot the Sheriff.

I aquesta sintonia, la coneixeu, és el que ens atura durant uns minuts per conèixer el que ens ocupa ara mateix, que són les notícies, en aquest cas mirant cap al nostre municipi. Com ja sabeu, dilluns hi va haver a l'Ajuntament del Vendrell sessió extraordinària de ple i van ser gairebé 5 hores on els grups municipals, entre d'altres punts, han aprovat el projecte executiu del Parc del Botafoc. A la sessió de dilluns s'han viscut diversos moments àlgils, com l'aprovació del projecte executiu del Parc del Botafoc, una iniciativa compartida per tots els grups, però amb significatives discrepàncies pel que fa a la seva implementació. La regidoria de Transformació Verda, Núria Rovira, ha remarcat els trets essencials del que ha de ser principal pulmó natural del centre de la vila, en dues fases que es preveu que estiguin enllestides abans del 2030, i una tercera que hauria de convertir una via modificació del Pla General en definitives unes places d'estacionament que inicialment rebran la conclusió de provisional. Des de l'oposició s'ha criticat, però, que no se'ls hagi donat temps suficient per estudiar la documentació. El punt ha entrat a l'ordre del dia per via urgent i, sobretot, la reducció de la superfície verda que ha anat experimentant el projecte des dels seus inicis, així com l'encariment de les obres que ara supera els 11 milions amb una subvenció de 4,5 de la Unió Europea. La proposta ha tirat endavant amb el vot a favor del govern, abstenció de comuns i la negativa de la resta de grups, on sí s'ha hagut unanimitat, ha estat en la modificació del POM, per tant d'iniciar els tràmits finals previst en la recepció definitiva de Massastó. Un cop rebuts els informes favorables de Bombers Carreteres, ara es pot començar a desllorigar una problemàtica que feia anys que s'allargava. Entre d'altres punts, com l'aprovació de les bases de concurs de grafits i la petició de la credencial com a nou regidor de Vox de José María Manuel Padilla. El ple també ha tirat endavant, no sense discussió, el conveni que s'ha d'assignar amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per la redacció dels plans integrals de sanejament de la Riera de la Bisbal, que en aquest cas l'oposició ha alertat que comportava amb advertiments de secretaria, intervenció i la suspensió d'una sèrie de complements salarials en un conjunt de treballadors per tasques de superior categoria. El govern ha avançat que amb el nou reglament retributiu s'ordenaran anomalies com les detectades pels serveis jurídics municipals, mentre que la resta de grups han titllat la situació de força greu. I la part de control ha aprovat també la presentació d'al·legacions al Pla d'Energies Renovables de la Generalitat en atendre que no respecta la sobirania municipal, l'estudi per habilitar una àrea d'autocaravanes al Vendrell, el suport del consistori als bombers voluntaris i la reobertura de la bocana del Riuet. Per contra, s'ha tirat enrere la moció d'una bona part de l'oposició denunciant els perjudicis que, al seu entendre, està ocasionant la construcció d'una superfície comercial en Irvana i els Masos. Tot i estar d'acord amb l'esperit del text, el govern ha votat en contra en no declarar-hi cap defecte tècnic ni jurídic, una decisió que ha caldejat els ànims d'alguns dels presents veïns de la zona en un ple que va acabar amb els balcons de l'Ajuntament oberts per batre la intensitat de calor que va ocasionar que es va espatllar l'aire acondicionat de la sala de plens. I més coses. A 547 metres d'alçada, la calor també s'ha fet latent durant el mes de juny. De fet, segons les dades de l'estació meteorològica del Montmell, el municipi més oriental de la comarca, s'ha situat entre els 14 dies per sobre dels 35 graus, sent les temperatures màximes registrades de 39,1, la més elevada de tota la vegueria. Uns 11 quilòmetres més avall, a la Bisbal del Penedès, s'han detectat 5 dies també per sobre dels 35 graus amb un pic de 36,5. Al Vendrell, al punt màxim, la calor ha estat de 34,3, mentre que a Cunit, el mercuri s'ha arribat a enfilar fins a la ratlla dels 33,5. Tot plegat s'ha aprovat durant el mes de juny que s'hagin registrat fins a 18 nits tropicals repartides entre aquests 4 municipis. El nombre màxim ha estat a Cunit amb 7 nits sense baixar dels 20
graus, seguit del Montmell amb 6, el Vendrell 4, la Bisbal 1, el conjunt del Penedès en record, el rècord se l'endú Sant Pere de Ribes amb 14, els Hostalets de Pierola, a l'Anoia i Font-rubí, a l'Alt Penedès just al darrere amb 10. Aquest mes passat ha deixat la proporció més alta d'estacions del Meteocat amb nits tropicals en les dues últimes dècades, donant-se a 128 dels 184 punts de mesura que es disposa des del Servei de Meteorològic de Catalunya. I més coses que ens parlen de la nostra ciutat. Una setantena de policies locals i de vigilants han participat aquest dimarts en una jornada destinada a la millora dels seus coneixements en matèria de primer auxilis. La convocatòria ha estat una iniciativa de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i les classes han anat a la cura de la Secretaria dels Serveis Públics i la UGT de Tarragona. Tot i que els agents ja disposen de formació en matèria de primers auxilis, és molt important fer un reciclatge permanent per poder atendre a la ciutadania. Una jornada que s'ha celebrat en diferents torns a la sala gran de l'edifici del Tabarís de Coma-ruga. I la Rambla del Vendrell acollirà aquest diumenge a les 7 de la tarda la primera ballada de sardanes d'estiu. La programació sardanista estival s'allargarà fins a l'11 de setembre. Una cita que arribarà a la Rambla. La Cobla, la principal de Tarragona, serà l'encarregada de posar la música en directe a aquesta primera jornada sardanista. Fins al 30 d'agost, cada tarda de diumenge, hi haurà sardanes a la Rambla. A més, els dissabtes, 18 de juliol, es celebrarà una ballada a la plaça de les Palmeres de Sant Salvador. La temporada sardanista estival es tancarà per la diada l'11 de setembre, també a les 7 de la tarda a la Rambla. Les ballades formen part dels actes del Vendrell Capital de la Sardana d'aquest 2026. L'agenda de ballades estival és una feina dels dansaires del Penedès i del foment sardanista vendrellenc amb el suport de l'Ajuntament del Vendrell i la Diputació de Tarragona. I arrenquen els casals d'estius al Vendrell i Coma-ruga. L'Ajuntament del Vendrell impulsa una àmplia oferta de casals i activitats d'estiu per a nens i nenes de diverses edats. Infants i joves ja gaudeixen un any més dels casals d'estiu organitzat per l'Esplai Zigzag i l'Associació Trèvol al Vendrell i Coma-ruga, que ofereixen activitats lúdiques, educatives i esportives. Així, amb l'arribada de l'estiu, l'Ajuntament del Vendrell proposa diverses activitats de lleure per mitjà dels casals d'estiu amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar durant el període de vacances escolars. Les activitats es realitzen des de les 9 del matí a la 1 del migdia amb servei d'acollida a l'escola Marta Mata i inclouen també dinàmiques de grup, sortides, visites culturals i activitats de la platja, piscina, entre d'altres. Això està adreçat a joves nascuts entre el 2005 i el 2007. El Trèvol Jove més 18 es torna a posar en marxa del 29 de juny fins al 31 de juliol, juntament amb el Trèvol Jove, el destinat als nascuts entre el 2008 i el 2013, i duet a terme entre el 29 de juny i el 28 d'agost per a acollir especialment els joves que necessiten suport educatiu, social i emocional durant les vacances d'estiu. I ara ens quedem parlant de la comarca perquè Calafell també es posa en format estiu. Les biblioteques de Calafell i Segur ofereixen una programació d'estiu. La Ventura Gasol i la Casa Nova de Segur oferiran una programació de tallers durant tot l'estiu. Per exemple, arrenquen aquest dijous dia 2 i fins al 30 de juliol. I a l'agost, el dia 6, 13, 14, 20, 26 i 27 d'agost i també el dia 3 de setembre. Les activitats seran amb inscripció prèvia i es poden fer a través d'un WhatsApp al 686 27 13 73. I ja comencem a mirar una miqueta més enllà perquè el Festival Fest d'Humor torna a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com els principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell està encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com en Quim Masferrer, Alba Segarra, Udal, García, Charlie Pi, Elisenda Pineda i Jordi
Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies del festival. 11 audicions després de la seva primera celebració del Festhumor ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia, tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys ha esdevingut una cita de referència que atreu algun dels millors còmics i còmiques de Catalunya, de la resta de l'Estat també. I ara és moment de fer una ullada a altres notícies que, com sempre, ens ocupen pel que fa al món. Espanya, al món. L'incendi de la Leciniena de Saragossa ja arrasa 2.200 hectàrees de terreny. També ens recorda que Espanya està en un alt risc d'incendi. Aznar critica a construir una àmplia majoria centrada per enderrocar el mur de Sánchez i diu que serà nacional o ha de ser nacional o no hi serà. També ens diu que Álvarez confirma que hi ha 26 espanyols morts i 150 desapareguts al terratrèmol de Veneçuela. Irlanda assumeix la presidència de Torn de la Unió Europea amb un programa basat en el multilateralisme i l'ampliació. Telegram desafia el control estatal de la mateixa manera que ho fa amb el seu enigmàtic creador. I altres notícies també ens fan mirar cap a Veneçuela, que no descansa per trobar els desapareguts sota la runa una setmana després del gran terratrèmol. També ens diu que mor Víctor Vils, el policia dels Village People, a l'edat de 74 anys. I els Premis Acadèmia de Moda Espanyola celebren Isabel Sanchís, Juan Vidal, Adolfo Domínguez o Manolo Blanquín. Ara és moment de fer una mirada a Catalunya. I és la notícia que copsa avui els mitjans de comunicació i també les portades d'última hora. Un accident de trànsit, almenys 46 persones ferides, 4 han estat crític en un xoc d'autobús contra un edifici a Lleida. Hi ha 12 persones ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova i de 33 ferits molt greus. Una notícia que ara mateix és el que marca el que passa a casa nostra. També ens diu que Esquerra exigeix a Illa que els Mossos assumeixin ports i aeroports. I el testimoni clau declara en el jutjat de la terapeuta familiar dels dos excursionistes de la parella en el cas Andy. Altres notícies. Ens diu que un estudi revela com la leucèmia mieloide aguda envaeix el pulmó i proposa nous tractaments. I també ens diu que doble cartell històric de la rumba amb els Manolos i Gypsy Kings al Bars. I juliol comença amb un respir tèrmic, però encara amb més calor intensa. Això és ara mateix el que has de saber.

0: l'estiu amb Ràdio al Vendrell.
1: Aquest és el nostre, la sintonia que ens fa viatjar cap al nostre tema retro. Avui tenim un dia de notícies, de sensacions. És la... bueno, pues el que passa, no? De vegades et donen ganes d'amagar el cap sota l'ala. Bueno, anem en busca del nostre tema retro i anem en busca del que avui hem escollit. Perquè avui us volem posar una formació que ens va donar tants bons moments i que de tant en quant, perquè encara estan actius, doncs ens ofereixen cosetes. A més, avui Debbie Harry, que és la vocalista de Blondie, celebra el seu aniversari fa 81 anys. És una icona global de la música gràcies al seu paper com a cantant i líder de la banda New Wave i punk de rock Blondie. I precisament amb els Blondie avui ens quedem amb les banda, una de les bandes de rock icòniques i influents dels Estats Units, pionera en el moviment punk rock i New Wave de Nova York. A mitjans dels anys 70 va ser fundada el 34 per la vocalista i referent Debbie Harry i el guitarrista Chris Stein. La banda va assolir la fama mundial fusionant el rock amb gèneres com el disco, el pop, el reggae i també els primers sons del hip-hop. Al llarg de la seva carrera, la banda ha acumulat una gran quantitat d'èxits que han esdevingut himnes generacionals. Oh, no, aquell famós Heart of Glass, la cançó de gènere disco pop que es va llançar directament al número 1 i va estar ocupant la llista i ocupant la, bueno, el número 1 a l'any 79. El famós Call Me, el tema principal de la pel·lícula American Gigolo, produït per Giorgio Moroder, o Rapture, una cançó evolucionària l'any 80 que va ser històrica en incloure un dels primers versos del rap fets per una artista blanca en les llistes comercials. O aquell One Way of Another, un clàssic del pop rock conegut pel seu energètic temàs i una tornada inconfundible. And The Tide Is High, una reeixida versió d'estil reggae original de la banda jamaicana de Paragons. I Maria, aquell single que va protagonitzar el gran retorn musical a l'any 99, després dels seus anys de separació. Doncs, bueno, és una d'aquelles, un d'aquells grups que, bueno, ara només de llegir això, a mi se'm posaven els pèls de punta, la pell de gallina. Així que anem en busca, evidentment, dels Blondie. Si no els has descobert, vés ràpidament a fer-ho.

Doncs anem en busca de la música dels Village People. Ja veureu que trista notícia. Ho dèiem en els titulars que avui copsen també diferents mitjans de comunicació. Ahir va morir un dels principals membres dels Village People, en Víctor Willis, el famós policia dels Village People, el cantant i la veu principal i coautor d'algun dels grans èxits de la legendària banda de música disco. Moria ahir dimarts als 74 anys, després d'afrontar-se a una breu, diuen, però molt agressiva malaltia. Membre fundador dels Village People, va ser la veu principal del grup i va aconseguir la fama mundial amb èxits com MC Ames o Macho Man. Malauradament, avui us hem de donar aquesta trista notícia. La seva música sempre quedarà en el record i avui hagués fet 75 anys.

entrem a la recta final. En 15 minuts arribem a la una del migdia. Us animem. Recordeu que el WhatsApp de participació és el 686-101. Si ens voleu fer una petició musical, no ho dubteu. Estarem encantats de pues, sentir la vostra selecció musical. Avui estem donant la benvinguda ja al mes de juliol. Veieu que passa tot molt ràpid. De fet, nosaltres aquesta és la setmana, última setmana, que estarem en antena i després pràcticament doncs ens anem justament des de la setmana que ve fins al dia 22. El mes de juliol també serà curtet per nosaltres. Però a l'agost arribarem amb un format... Bueno, ja us explicaré quan tornem, perquè estarem en una franja una miqueta diferent amb motiu de les vacances de la Calaixera. Així que estigueu a l'aguai. Bé, doncs anem a centrar-nos en aquesta agenda que, com us deia, ve marcada perquè arriba a aquest inici ja de mes de juliol i principalment sempre ja sabeu que

bueno, principalment, sempre arrenquem amb el que amb coses senzilles com és saber on hi ha mercat. Que a l'estiu, doncs, tant si estàs de vacances com si també, doncs, pues, vols, si tens la necessitat d'anar al mercat, està molt bé recordar. Avui i és dimecres, hi ha mercat a la Bisbal del Penedès, però us recordem de que demà, de que divendres, hi ha mercat al Vendrell i també a Segur de Calafell. Una destacada exposició és la que fa homenatge al pintor Don Diego de Velázquez, que està a la sala d'exposicions Benvinguts Socias. La podeu visitar fins aquest diumenge, 5 de juliol, de 5 a 8 del vespre, de la mà d'Antonio Villanueva Martín, a la sala d'exposicions García Lorca del Vendrell. I també us recordem un acte benèfic que es celebra aquest dissabte, el proper dissabte 11 de juliol. Això l'heu d'anar apuntant ja a la vostra agenda, perquè és un acte benèfic pels que més ho necessiten. En aquest cas, organitza l'associació Arda, la Casita de Arda, amb una exhibició que anina a partir d'aquest el dissabte 11 de juliol. I durant tot el dia podreu apropar-vos per fer aquesta entrega i ells faran recollida d'aliments per l'associació. Serà al Nou Vendrell, al local de l'associació de veïns. I a partir de les 7 de la tarda hi haurà l'exhibició canina K9. Així que no us podeu, doncs, perdre aquesta cita que arriba a l'associació de veïns del Nou Vendrell i també amb l'associació Arda. Ja sabeu, una ajuda pels més necessitats d'aquests peluts, d'aquest refugi, d'aquesta bona tasca que fan aquests voluntaris. Anem amb més coses perquè el cap de setmana el veiem ja una mica de lluny. Així que hem de començar a destacar cosetes. Però abans que res ens centrem en el més immediat que tenim. Avui és dimecres i avui a les 6 de la tarda al Portal del Pardo hi ha una sessió de mindfulness a Atura't, Calla, Escolta i Mira, l'art i l'atenció, amb el guiatge de Jordi Medina en el marc de l'exposició Essencials, la força del silenci. Demà dijous a les 10 del matí a Sant Jaume dels Domenys a la biblioteca i al Club de Lectura al voltant del llibre Les Lleialtats. I a les 5 de la tarda celebra ja el 11è torneig internacional d'hoquei Ciutat de Calafell, al pavelló Joan Ortoll. A més, també arriba dimecres, volia dir, a les 5 de la tarda aquesta cita i a les 6 de la tarda a la platja de Calafell hi haurà la primera sessió del Club de Lectura amb autors del Boom Llatinoamèrica 2 al Jardí del Museu Casa Barral i es farà una visita i es lliurarà la primera lectura. El Vendrell ofereix l'espectacle Mouta a les 6 de la tarda a la sala Portal del Pardo. I a Calafell, a les 7 de la tarda, inauguració de l'exposició Més enllà del REM, Elles, al Centre Cívic Cinema Iris. Bueno, ens estem acostant ja al cap de setmana, com dèiem, i atenció perquè arriba la setmana de les festes de barris del Vendrell. Una cita que dona així tant de joc i que, bueno, vesteix la ciutat d'ambient i de moltes coses que podeu fer. Divendres, a les 2 del migdia, des del campanar hi haurà repic de campanes i coets anunciant l'inici de les festes dels barris. A les 7 de la tarda, ja sabeu que el cap de setmana és cap de setmana de la festa del Serrallo i Font de la Menya. A les 7 de la tarda, a la Font de la Menya, hi haurà el nomenat dels hereus del barri. 2026 és un homenatge a dues persones que han treballat per la festa del barri. A 8:15 del vespre, al carrer de Mar, cantonada amb el carrer del Trulls, hi haurà la passejada històrica pel carrer de Mar a càrrec de Salvador Arroyo i Juli Verd. El dissabte a les 8 del matí, als carrers del barri, uns despertaran amb matinades a càrrec dels rellers tocats de canya. I a les 10 del matí, a la placeta del Serrallo, xocolata i coca. Tot seguit, a la plaça hi haurà tradicional cucanyes i en finalitzar la mateixa placeta hi haurà batalla de les fonts.
Han finalitzat les cucanyes i la batalla de la placeta i hi haurà repartiment de gelats. I al migdia, a la plaça dels dansaires del Penedès, hi haurà plantada de la falla. A 6:45 de la tarda, a la placeta, hi haurà la concentració de parelles del Pavaneit. I a 6:45 hi ha la tradicional ja cerca barri del Pavaneit, acompanyat pels grallers tocats de canya i els grallers del Baix Penedès. Hi haurà la benedicció de les coques que es faran davant de la font de l'Amenya. A 8:45, des de l'avinguda de la Riera de la Bisbal, a la cantonada de Jaume Carner, hi haurà el cercabarri de foc a càrrec del Vall de Diablons i la Víbria del Vendrell. Una cita que no us podeu perdre, perquè en arribar al cercabarri de foc a la plaça dels Dansaires del Penedès hi haurà repartiment de coca i resolís. A 9:45 del vespre a la plaça hi haurà l'encesa de la traca i la cremada de la falla. Una falla que, com ja sabeu, no té mai desperdici. I tot seguit, als carrers dels barris hi haurà el famós i clàssic típic sopar de veïns. A les 12 de la nit al carrer de Mar hi haurà concert a càrrec del grup de versions Utopia. I en finalitzar al carrer de Mar hi haurà la sessió de DJ a càrrec de PD Pelacanyes. Aquesta és la cita important que destaca l'inici de la gran, de les grans festes dels barris del Vendrell i que arranca, doncs, amb la primera, que sempre és el barri del Serrallo i Font de l'Amenya. I com ja sabeu, Cunit ja està escalfant motors. Comença el dia 3 i fins al 30 de juliol la seva festa major. L'Ajuntament de Cunit ja ho té tot preparadíssim, perquè arriba una festa major que arriba plena de moltes activitats, de les quals us anirem donant, com sempre, molts detalls. El tret de sortida oficial i el pregó de la Festa Major tindrà lloc el divendres, dia 10 de juliol, a les 9 hores, a la plaça de la Vila, i iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. Però ja des d'aquest cap de setmana, doncs, hi ha moltes coses que es poden fer. I això us destacarem més detalladament, doncs, aquests propers dies, que avui som només a dimecres. Doncs amb això, nosaltres ens aturem amb la nostra agenda. Ens manquen 5 minuts per arribar ja al punt de la 1 del migdia i seguim aquí amb més música. Ho fem amb els Daincy i Nicki Minaj amb aquest Kissing Strangers. Estem en format ja estiu, com aquell que diu.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: I els darrers minuts avui els dediquem amb la música d'Alejandro Sanz i Shakira amb aquest Bésame. No deixeu de donar-vos petons. De qualsevol manera, eh? Aquí ja ho deixo jo a la vostra elecció. Que sigueu molt feliços. Demà estarem aquí amb més quarta hora. Fins demà.

0: L'autobús contra la façana de la Diputació de Lleida a la Rambla de Ferran ha deixat 44 ferits de diversa consideració aquest dimecres al matí. Del total d'afectats hi ha 4 ferits crítics, 9 en estat menys lleu i 31 lleus. Quim Gassó, UAU.
1: El vehicle, amb uns 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos de la capital del Segrià. Per motius que encara es desconeixen, el vehicle s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona posterior. El paen cap Fèlix Larrosa ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Jo no el record ha tingut accidents a Lleida, especialment amb carreteres d'accés, amb persones que traspassades, no?, o un altre accident de situació que ha sofert situació greu, no?, però de l'abast i de nombre de persones afectades jo crec que és el dels més importants que s'han produït en els darrers anys.
1: D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor, un conductor veterà que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: I 69 persones han mort a les carreteres catalanes durant el primer semestre de l'any, una menys que el 2025, segons el Servei Català del Trànsit. Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes, 29 morts, 6 més que l'any passat i representen el 42% del total. En conjunt, 6 de cada 10 víctimes eren usuaris vulnerables, com ara motoristes, vianants o ciclistes. Els ferits greus també baixen. Se n'han registrat 352, un 12% menys que el 2025. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions del Meteocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines ja superen els rècords de 2023, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. De fet, 8 de cada 10 defuncions que s'han concentrat l'última setmana del mes a Barcelona han estat coincidint amb l'onada de calor, amb més de la meitat que ha estat la més càlida registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades. Com dèiem, la calor també ha tingut impacte en la salut. Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III, la xifra més alta en un mes de juny des de que hi ha registres el 2015 i quadruplica l'anterior rècord de l'any passat. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell,

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. És un repàs a l'actualitat informativa amb la Marga Marca de les Vies de So. És present amb l'actualitat esportiva en Jordi Graell, amb l'actualitat del temps d'en Marc Rodero, també hi és present en aquest informatiu la redacció complet de l'Andrell Comunicació i tot plegat anirà conduït per qui us parla, en nom de tots ells i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com sempre s'inicia fent repàs en síntesi els fets més destacats, és el sumari de titulars.
0: Sumari de titulars.
1: Arriba el juliol, avui és 1 de juliol de 2026 i, per tant, també les festes del Pavaneit. Des d'aquest divendres i fins dissabte, dia 11, 7 barris del Vendrell organitzen la seva festa, on no falten les cercaviles del Pavaneit, les falles, les activitats infantils o la música. Una setmana frenètica que a la vila es viu amb molta intensitat. D'aquest fet en parlem avui. També posarem en marxa les rutes culturals en clau de sol d'aquest estiu, dels infants i joves que gaudeixen un any més dels casals d'estiu o del casal jove del Vendrell que ha tancat la 14a temporada amb un increment en el nombre d'usuaris. Temps en aquest informatiu també per buscar qüestions que ens porten a parlar dels primers auxilis i de la policia local. Alhora també haurem de parlar de les platges i de les nits tropicals, de Raïces, de Beatriz Higueras al Teatre Àngel Guimerà o de les ballades de sardanes d'estiu que tornen, tot plegat combinat, com dèiem, amb la crònica del món de l'esport i alhora també la del temps en aquestes temperatures desfermades. Comencem informatiu parlant del Pavaneit. Arriba el mes de juliol i, com no, les festes del Pavaneit. Des d'aquest divendres i fins dissabte, dia 11, 7 barris del Vendrell organitzen la seva festa, on no falten, com no, les cercaviles del Pavaneit, les falles, les activitats infantils o la música. Una setmana frenètica que a la nostra vila es viu amb molta intensitat.
2: Les festes del Pavaneit són una de les tradicions més arrelades al Vendrell i tenen un origen medieval, quan antigament es feia la benedicció de la farina vella abans de segar el blat nou, durant la setmana del Corpus. Actualment la festa s'ha adaptat als nous temps, traslladant-la a principis de juliol. Cada dia un dels barris de la vila organitza la seva festa, en la qual hi ha elements comuns com ara la plantada i la cremada de la falla, el cercabarri del Pavaneit, els sopars a la fresca o els concerts de nit. A més, cada barri té els seus elements diferencials, així com algunes novetats que es miren d'introduir cada any i que aquest dimarts s'han presentat per part de les comissions organitzadores.
3: Nosaltres, com a primera novetat, tenim que el dia 3 de juliol, aquest divendres, en comptes de fer el nombrament de l'hereu i la pubilla, el que farem serà un reconeixement dels antics membres de la comissió.
4: Veient com van acabar les cucanyes de l'any passat, aquest any hem decidit fer una guerra d'aigua a la que hem anomenat la Batalla de les Fonts.
3: Aquest any hem tornat a canviar la ubicació de l'escenari i serà la placeta del Serrallo.
5: Nosaltres enguany, el diumenge dia 5, seguim amb la gincana del barri de França, que enguany fem la segona edició i que es poden apuntar la gent fins al mateix divendres a la nit. I després també amb el quinto del barri de França.
6: Dilluns, per l'activitat infantil, comptem com l'any passat amb l'Espai Zigzag i pel concert comptem amb el grup Músics de Carrer i DJ Oli.
7: Al barri de la Carretera tenim dues propostes noves. A 11:45 del matí farem activitats infantils i jocs d'aigua aquest any. A veure, convidem a tots els infants a venir i que gaudeixin d'aquest dia. I després, com l'any passat va ser un èxit el joc de l'assassí, que vam fer una dinàmica entre barris, aquest any portem a la nit del barri el joc d'atrapar la bandera. En què diferents grups de persones, poden ser qualsevol persona del poble, s'apuntarà i tindran el seu propi estandard que decoraran amb el seu color i els seus motius i l'amagaran en algun racó del barri de la Carretera. Després donarem una senyal i a partir d'aquí tothom anirà a buscar quantes més banderes trobin. Hi haurà un premi pel guanyador, que és secret, de moment no el podem dir, però serà un bon premi.
8: Bueno, Pavaneit nocturn, també informar de com funciona, repetint el format de l'any passat, des de la Penya Bètica fins a baix a la Plaça Nova, i que la temàtica doncs, serà d'artistes, cantants, per les parelles, trios, que s'apuntin. Hi ha un límit de 60 parelles, trios. I aquest any, com que ens agrada tirar de patrimoni històric del nostre barri, també oferim una visita guiada a la Casa Nadiua de Pau Casals, també entrellaçant que és el 150è aniversari.
9: Nosaltres apostem per mantenir l'esquema dels actes dels últims anys. Tornem a fer el concert a la Plaça Vella, com també vam fer l'any passat, i com a petita novetat sí que aquest any l'activitat infantil és a càrrec de l'Escalèxtric a les Quatre Fonts, i a la nit doncs grup de versions i DJ com sempre.
3: Nosaltres aquest any seguim pel matí amb les activitats infantils perquè ens sembla important que tothom del veïnat pugui participar. Els infants molts cops són com els oblidats i a vegades no tenen coses per fer, i llavors ens sembla important. Després de la benedicció de les coques, després farem un monòleg, que canviem el bingo musical que fèiem cada any per un monòleg, que jo crec que pot agradar molt i no s'ha fet. I res, i després per la patada de la falla tenim una petita innovació que no volem dir gaire, però deixem caure que es podrà com interactuar amb la falla. Llavors creiem que pot ser guai i que, bueno, us esperem a tots allà i que vingueu a veure-ho.
10: I tenim dues coses, novetats, vaja. Que la SEAT es deixa el recinte per fer l'entorn mecànic que teníem, i després farà un regal sorpresa molt bonic per a la gent que vingui allí. Farem un bingo i això, i farem, bueno, que tota la gent que estigui allí que pugui gaudir del regal, vale? I per la nit, per això, com sempre, la falla, i farem un grup musical per la gent gran, i després el DJ, com sempre.
2: El fet que siguin impulsades pels mateixos veïns i veïnes dona a les festes del barri un caràcter molt popular, que fa que es visquin amb molta intensitat.
11: Una setmana on s'omplen els carrers i els diferents barris, els diferents carrers, les diferents places, s'omplen d'orgull de poble, s'omplen de festa, de tradicions, no? D'aquesta cultura que passen de generacions en generacions. Evidentment, no podem fer una altra cosa que agrair a totes les comissions del barri la gran feina que fan per dur a terme a la festa del dia del seu barri, no? D'aquesta gran tasca que fan durant mesos.
2: Les festes del Pa Beneit s'obriran aquest divendres 3 de juliol al barri del Serrallo i la Font de la Menya, i finalitzaran l'11 de juliol al barri de la Muntanyeta.
1: Més coses. El Vendrell posa en marxa les rutes culturals en clau de sol. Ho fa un estiu més i és una proposta per conèixer amb més profunditat el patrimoni cultural del municipi. La primera activitat és la ruta Descobreix el Vendrell, que tindrà lloc aquest dijous a partir de les 7 del vespre.
12: La Regidoria de Cultura i Patrimoni i els Museus del Vendrell ja tenen a punt la programació de 9 diferents rutes culturals per diferents indrets del municipi que s'han de fer els mesos de juliol i agost, recomanables per a visitants però també per a vendrellencs i vendrellenques. Els dilluns 24 i 31 d'agost es fa la ruta que porta el nom Descobreix la Via Augusta. Els dimarts, 21 de juliol, 4 d'agost i 1 de setembre, la ruta Com arruga un viatge en el temps, i l'11 i el 18 d'agost, la ruta Sant Salvador de Port Marítim a Platja d'Estiuets. Els dimecres, 15 de juliol i 19 d'agost, la ruta Descobreix l'art del mosaic, i el 21 de juliol, la ruta Sant Salvador de Port Marítim a Platja d'Estiuets. Els dijous 2, 16, 25, 30 de juliol i 20 i 27 d'agost, la ruta Descobreix el Vendrell, i el 25 d'agost, la ruta Introducció Fenosa Experience. El divendres 31 de juliol, 7 i 21 d'agost, la ruta al Vendrell a vista d'ocell, visita el campanar, i el 10 de juliol, la ruta Coneix el Museu Tavares. Finalment, els dissabtes 1 i 22 d'agost, la ruta Pau Casals amb audició d'orgue, i el 15 d'agost, Coneix el Museu Tavares. Més detalls, horaris i inscripcions a les rutes a la pàgina web de Museus del Vendrell i també a l'oficina de turisme del Tavares.

0: Infants i joves gaudeixen un any més dels casals d'estiu organitzats per l'Esplai Zigzag i l'Associació Trèvol, al Vendrell i també a Coma-ruga. Ofereixen activitats lúdiques, educatives i esportives.
1: Amb l'arribada de l'estiu, l'Ajuntament del Vendrell proposa diverses activitats de lleure per mitjà dels casals d'estiu, amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar durant el període de vacances escolars. L'Esplai Zigzag, d'una banda, és qui ha dut a terme els casals d'estiu al Vendrell, una proposta que va del 20 de juny al 28 d'agost i que acull a infants nascuts entre els anys 2012 i 2022, amb dos inclosos. Alhora, també ha impulsat un projecte destinat a joves nascuts entre el 2010 i el 2013, anomenat Pirata Estiu, que tindrà lloc del 29 de juny al 31 de juliol.
2: Nosaltres som els casals d'estiu de l'Esplai Zigzag i bueno, això bueno, sorgeix una mica perquè els dissabtes al matí l'Esplai Zigzag bueno, fa activitat i ja que tot l'any els monitors estan treballant de forma altruista per oferir bueno, aquest servei al poble, doncs almenys que a l'estiu puguem oferir aquest servei. També hem incorporat el menjador, que és menjador amb tàper propi, és a dir, els infants es porten el seu propi tàper.
1: Les activitats es realitzen de les 9 del matí a la 1 del migdia, amb servei d'acollida a l'escola Marta Mata, i inclouen dinàmiques de grup, sortides, visites culturals i activitats de platja-piscina, entre altres. L'associació Trèvol també ha engegat el seu casal d'estiu de Coma-ruga a l'Institut Escola de Coma-ruga, pensat per als infants de l'escola i del barri nascuts entre els anys 2014 i 2022, amb dos inclosos.
3: Enguany també una de les grans novetats que ens porta Trèvol, en aquest cas no es fa com a Coma-ruga, es fa aquí a l'Escola Garbí, que és el Trèvol jove que ja es feia, però a més enguany doncs, aquest Trèvol jove amb més 18, així que molt contents un any més, valoració superbona amb les inscripcions, molt contents de la feina que fan tant Trèvol com l'Escola.

0: i especialment als joves que necessiten suport educatiu, social i emocional durant les vacances d'estiu.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.

0: I hem de parlar encara de gent jove, i en una mateixa línia el Casal Jove del Vendrell ha tancat la 14a temporada amb un increment en el nombre d'usuaris. Prop de 6.400 joves han passat aquesta temporada pel casal, una mitjana d'uns 50 joves al dia.
1: El Casal Jove del Vendrell ha fet balanç de la seva 14a temporada al municipi amb dades positives quant a l'afluència d'usuaris. Un total de 6.390 joves han passat enguany pel casal amb una mitjana de 51 usuaris al dia, dades que augmenten any rere any.
2: La valoració és fantàstica, tenir aquests números d'usuaris, doncs ens fa molt contents i vol dir que el Casal Jove doncs, és el que és un centre de referència, un centre on aquests joves s'hi senten a gust, s'hi senten com a casa i que les activitats que s'hi fan resulten, no? I estan molt contents. Així que nosaltres més contents encara.
1: El Casal Jove és un dels equipaments municipals més importants adreçat als joves de la comarca. Un espai inclusiu i gratuït de relació i convivència dels joves en favor de la seva emancipació.
3: És la millor definició de contenció i cohesió social que tenim com a espai jove aquí al municipi. Una de les singularitats d'aquesta temporada és l'arribada al casal i a la nostra ciutat de molts joves d'altres països amb necessitats, amb una necessitat de socialitzar i de tenir un espai segur i d'acollida.
1: Un dels serveis més recurrents ha estat el de l'Espai Jove Salut, que complementa aquest recurs amb un espai on els joves poden venir a parlar de les seves necessitats, amb una especial atenció a les problemàtiques en les relacions sexoafectives i el suport emocional.
4: El més important del projecte de l'Espai Jove de Salut és l'impacte que tenim amb l'àrea educativa als centres. S'han realitzat 162 dinamitzacions i han estat 4.171 alumnes ateses i formades, sobretot en perspectiva d'aquesta, de prevenció de la violència de parelles, de com tenir relacions saludables, d'una sexualitat més plena, més conscient i més responsable, i altres punts com ITS, sexualitats diverses, formacions d'acceptació del cos, del bullying...
1: Pel que fa a altres activitats i serveis que ha ofert el casal enguany, han destacat la continuïtat del programa Pro Bullying al Vendrell, l'atenció al programa ASA per a menors amb el tema de drogues i multes, l'eina jove i la seva tècnica de suport d'orientació juvenil, a més del seguiment dels casos de justícia juvenil amb la col·laboració del programa de Medi Obert. Amb aquestes dades, el Casal Jove es prepara per encetar la 15a temporada, consolidat com un dels principals punts de trobada i suport per al jovent del municipi.
0: Sovint els agents de la policia local es troben en situacions que requereixen de la seva intervenció en matèria de primers auxilis. Per això aquest dimarts, a l'edifici del Tabari, s'hi ha celebrat una jornada per reforçar la seva formació en aquest àmbit.
5: Una setantena de policies locals i de vigilants han participat aquest dimarts en una jornada destinada a la millora dels seus coneixements en matèria de primers auxilis. La convocatòria ha estat una iniciativa de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i les classes han anat a cura de la Secretaria de Serveis Públics de la UGT de Tarragona.
6: Doncs avui el que hem vingut a fer és una formació bàsicament a vigilants i policies locals, a cossos de seguretat pública. Anem a donar nocions bàsiques de què han de fer quan s'enfronten amb una emergència o amb una urgència, perquè com a professionals que són de la seguretat també tenen el dret i l'obligació d'assistir a les persones quan tenen alguna emergència, com dèiem abans, o una urgència sanitària.
5: Tot i que els agents ja disposen de formació en matèria de primers auxilis, és important fer un reciclatge permanent per poder atendre la ciutadania.
6: Hemorràgies, ictus, infarts, cremades i qüestions així que es troben, no diria el dia,

0: dia a dia, però quan s'hi troben han d'actuar en primer terme perquè sempre són els primers a arribar-hi. Darrerament haureu vist pels mitjans de comunicació que els ofegaments de les platges són accidents que estan malauradament patint les costes catalanes i, per tant, què ha de fer aquella agent de policia que us garantiso que serà el primer que arribarà si no hi ha socorristes, què ha de fer en aquell moment amb aquella persona que s'hi troba en funció de si té pols, si no té pols, si respira o no respira, etc.
1: La jornada s'ha celebrat en diferents torns a la sala gran de l'edifici del Tavares de Coma-ruga.
2: Després en parlem amb Marc Rodero, però hem de parlar de les altes temperatures del darrer mes que també s'han deixat notar amb força a la nostra comarca. Segons les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya, durant el mes de juny s'han registrat a la comarca fins a 18 nits tropicals, és a dir, gairebé una vintena on el termòmetre no ha baixat de 20 graus. La temperatura màxima en els darrers 30 dies s'ha donat al Montmell, on han arribat a superar els 39 graus.
3: A 547 metres d'alçada, la calor també s'ha fet ben latent durant el mes de juny. De fet, segons dades de l'estació meteorològica del Montmell, el municipi més orientat de la comarca s'ha situat en 14 dies per sobre dels 35 graus, sent la temperatura màxima registrada de 39,1, la més elevada de tota la vegueria. Uns 11 quilòmetres més avall, a la Bisbal del Penedès, s'han detectat 5 dies també per sobre dels 35 graus, amb un pic de 36,5. Al Vendrell, el punt màxim de calor ha estat de 34,3, mentre que a Cunit, el mercuri, s'ha arribat a enfilar fins a la ratlla dels 33,5. Tot plegat ha provocat que durant el juny s'hagin registrat fins a 18 nits tropicals repartides entre aquests 4 municipis. El nombre màxim ha estat a Cunit, amb 7 nits sense baixar dels 20 graus, seguit del Montmell amb 6, el Vendrell 4 i la Bisbal 1. Al conjunt del Penedès, el rècord se l'endú Sant Pere de Ribes, al Garraf, amb 14, amb els hostalers de Pirola, a l'Anoia i Font-rubí, a l'Alt Penedès, just al darrere, amb 10. Aquest mes passat ha deixat la proporció més alta d'estacions del Meteocat amb nits tropicals en les últimes dues dècades, donant-se a 128 dels 184 punts de mesures de què disposa el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Anem al Teatre Àngel Guimerà. Allí trobarem a Beatriz Higueras, que aquest diumenge la seva companyia, el Ballet Flamenco de Catalunya, posarà l'escena a l'obra Raïces. La coreògrafa i balladora vendrellenca és una de les figures destacades del flamenc contemporani d'arreu de l'Estat.
1: La coreògrafa i balladora vendrellenca Beatriz Higueras torna al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell aquest diumenge amb l'espectacle Raïces. Aquesta és una proposta del Ballet Flamenco de Catalunya que ha rebut elogis de crítica i de públic per la seva qualitat i que ha visitat nombrosos escenaris. La representació de Raïces es farà aquest diumenge 5 de juliol a partir de 9:15 del vespre al Teatre Àngel Guimerà. Raïces és un espectacle de flamenc tradicional que deixa la porta oberta a les improvisacions dels seus intèrprets. Les entrades es poden aconseguir a entrapolis.com.

0: La Rambla del Vendrell acollirà aquest diumenge a les 7 del vespre la primera ballada de sardanes d'estiu. La programació sardanista estival s'allargarà fins l'11 de setembre. Una iniciativa que forma part dels actes de la capital de la sardana del Vendrell d'aquest 2026.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a la Rambla es farà la primera ballada de sardanes d'estiu. La cobla, la principal de Tarragona, serà l'encarregada de posar música en directe a aquesta primera jornada sardanista. Fins al 30 d'agost, cada tarda de diumenge, hi haurà sardanes a la Rambla. A més, el dissabte 18 de juliol se celebrarà una ballada a la plaça de les Palmeres de Sant Salvador. La temporada sardanista estival es tancarà per la Diada, l'11 de setembre, també a les 7 de la tarda i a la Rambla. Les ballades formen part dels actes del Vendrell, capital de la sardana d'aquest 2026. L'agenda de ballades estivals és una feina dels dansaires del Penedès i del foment sardanista vendrellenc, amb el suport de l'Ajuntament del Vendrell i de la Diputació de Tarragona.
2: Els esports en Jordi Graell.
3: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat aquest dimarts la seva cinquena renovació de cara a la propera temporada. Es tracta de la de John Borrego, que complirà així la seva sisena temporada com a roig i negre. De fet, enguany ha estat el primer curs que el defensa calafellenc de 22 anys s'ha dedicat exclusivament al primer equip, després de quatre temporades a cavall entre el filial i l'Hockey Lliga Plata i una dilatada trajectòria a la base. Borrego ha completat enguany el seu curs més golejador, amb quatre dianes, destacant sobretot per la seva entrega i les arrencades patinant d'una banda a una altra de la pista. També, això sí, ha estat el segon jugador de la Lliga més amonestat, amb 6 targetes blaves, fet que el va obligar a complir el primer cicle de sanció. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo Velasco i les renovacions de Magí Prats, Xevi Arques, Marc Palau, Lluís Ferrer i Joan Borrego, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027.
4: El temps amb Marc Rodero.
0: I ha arribat l'hora de parlar del temps, un temps breu perquè es resumeix amb calor, calor i més calor. Marc Rodero, bona tarda.
5: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: A part d'aquestes tres calors, alguna novetat més?
5: Una quarta, tot calor. I que sí que és correcte. Tot i que avui ha fluixat una miqueta, I arribàvem als 38-39 graus cap a l'interior de la comarca i avui ens quedem entre els 31 i els 34. Per tant, han baixat les temperatures, tal i com prometíem ahir. De vegades és més un desig que una realitat, però aquesta vegada no. S'ha notat com ha davallat aquest mercuri i els tres primers dies del mes de juliol vindran marcats per unes temperatures una miqueta més contingudes. Per tant, avui parlarem de sol en conjunt amb algun nuvolet residual de cara a la tarda. Per demà repetirem la mateixa llei de temps, temps tranquil, estable, dominat pel sol, amb temperatures una miqueta més contingudes que aquests dies enrere, per tant una miqueta més suportables, però evidentment tot i així prou altes per l'època de l'any. Situació marítima també tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca, Víctor.
0: Marc, com sempre, gràcies i que tinguis molt bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Sintonia que ha donat a camp de posar punt final a aquesta edició de les notícies. Més informació a través de xarxes socials. Bona tarda.

0: Amb Marta Pardell.
1: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 a.m. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast i del nombre de persones afectades, jo crec que és un dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
1: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva a gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
1: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca a Sant Pau de Barcelona, que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
1: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho viuen. Aquest matí ho vivien així els conductors.
4: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Los que rompen verano para a veces, no sé si coger coche o... Vull entrar al porte público, perquè a este paso no se entendrá más, ¿eh?
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
3: El Saló farà el recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Soji Kawamori.
1: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
1: Volem saber també si la calor ens ha de donar treva. Un cop d'ull al temps amb Luismi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot al sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Guilleries, també al Puigcalb o la banda del Rocacorba. Una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Quatre persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç momentani de l'accident d'autobús que ha passat aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast i del nombre de persones afectades, jo crec que és un dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
8: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de 8 del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
8: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: Un accident que ha inundat també les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'ha repetit també aquestes mostres al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
1: No deixem el Parlament perquè en la vigília que la cambra aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
12: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
11: I el president Illa s'hi ha compromès.
13: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
1: No deixem la cambra perquè l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que el Parlament rebutgés per vincular la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
3: La directora general d'Apartur, Marianne Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar, diu, que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
14: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè hem de tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
3: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquests tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
1: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació, avui també a la cambra, de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
16: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establerta la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
15: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
0: Notícies en xarxa.
1: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts.
3: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
17: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, és recomendable.
3: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I atenció a aquesta nova troballa científica. Una analítica de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persona de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Més detalls, Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
19: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
18: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: No deixem la salut perquè Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura durant el mes de juny. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
3: I, de fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Les dades també mostren que 8 de cada 10 persones que han perdut la vida per les temperatures ho han fet durant l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor.
1: A Barcelona, a prop d'una vintena d'empreses, tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
21: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
20: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
22: Vinieron una empresa del tranvía y lo dieron la oportunidad de participar
4: para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, dónde están los tranvías, dónde los arreglan.
5: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
20: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes per part del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
22: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
23: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
22: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
24: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
25: Yo quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
22: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
1: A les comarques gironines no deixem el transport perquè avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2, que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposa més hores de sortida en tots dos sentits, al llarg de tot l'any i de dilluns a divendres. Televisió de Girona, Marc Guibas.
26: Un dels objectius que persegueix el reforç horari és que els passatgers de les dues parades properes a la costa puguin arribar a Girona Ciutat abans de les 8 i abans de les 9. L'altre reforç important és el de les sortides de les 2:15 i 3:15. Amb aquesta mesura es busca millorar un recorregut essencial per a treballadors i estudiants de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Ens ho explica la usuària Gina Parals.
27: La veritat és que molt bé, perquè trobo que Torroella està una mica abandonat amb les línies i tot això, perquè ja que no arriba el tren, tampoc els busos surten cada hora i a vegades és una mica complicat.
26: D'altra banda, la última parada del servei serà la de les 9 de la nit.
1: I el govern ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell amb Andorra. És un pas important per al territori que l'alcalde de la Seu ha valorat molt positivament. El cost de l'obra, en cas que s'acabi executant, ascendiria als 250 milions d'euros. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
28: Aquest mes de juny, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, han confirmat la voluntat de tirar endavant aquesta connexió ferroviària per descongestionar la carretera N145. Des de la Seu, l'alcalde Joan Barreda valora positivament la idea, però creu que cal concretar quins beneficis o inconvenients pot comportar per la ciutat.
29: Sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst en aquest pla 2030-2040, i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt de futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no?
28: L'estudi contempla la creació d'una línia d'uns 20 quilòmetres que inclouria almenys 4 parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport de la Seu i també faria parada a Montferrí, al municipi fronterer de les Valls de Valira. Des d'allà ja arribaria fins a Sant Julià de Lòria per connectar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany.
1: Les obres del nou arxiu de Barcelona que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino, bon dia.
30: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
31: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei
2: servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
30: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
1: I és moment per a la cultura. Avui amb el manga com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del manga Barcelona. Es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'ànime que estem escoltant, Jujutsu Kaisen. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La primera novetat del manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del saló, Junji Ito.
7: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement... No hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
6: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: Anem ara fins a Mataró, perquè allà la Nau Gaudí mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de l'arquitecte en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, Pagès i l'Obrera revela que la primera casa que va construir va ser un encàrrec de Salvador Pagès, el director de la Societat Cooperativa L'Obrera Mataronense. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
8: Antoni Gaudí va dissenyar tres edificis a Mataró entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de la cooperativa tèxtil L'Obrera Mataronense. En concret, va projectar la casa del promotor de la cooperativa, Salvador Pagès, un immoble d'una planta que ja no es conserva, les latrines dels treballadors de la fàbrica i una nau de blanqueig de cotó, el que avui dia es coneix com a Nau Gaudí. La col·laboració entre Gaudí i Pagès va durar més d'una dècada. De fet, Gaudí havia de construir unes 30 cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino. Però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. Ignasi Riera és un dels comissaris de la mostra.
9: Tenia molt clar que ell era un prestador de serveis, és a dir, que dissenyava perquè els demés poguessin utilitzar aquests edificis en les millors condicions. El fet de treballar tan bé com treballava ell la llum, tan bé com treballava ell els temes de ventilacions, són temes que avui estan al damunt de la taula amb les qüestions que ens preocupen, com són els habitatges socials.
8: L'últim dia per visitar la mostra és el 8 de novembre.
1: I compte enrere per a la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una edició en què hi haurà 44 projeccions de 10 països asiàtics. El 9FM, Caral Arias.
10: Del 14 al 19 de juliol, Vic tornarà a viure una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. En aquesta 23a edició, el Festival Nits projectarà 44 films, 38 llargmetratges i 6 curts, entre els quals hi ha una estrena mundial. Entre els títols de la programació hi ha 10 llargmetratges d'animació. A més, el festival li retrà homenatge a Doraemon. Quim Cruzelles és director del Festival Nits.
11: És una festa multicultural, molt participativa, que conserva l'esperit de la seva primera edició, que és la de venir, veure cinema, compartir cultura i això, i veure pel·lícules que malauradament no arriben al nostre país.
10: Aquest any s'entregaran dos grans premis honorífics a figures rellevants del cinema d'arts marcials. Son Lomang i Safsky Van Rijswijk, que des d'angles diferents van revolucionar el cinema d'acció del Hong Kong.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres possessió avui del càrrec de president del Barça.
12: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
0: tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
12: El Barça ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. En bàsquet, el Rayo de Montserrat serà present a la samarreta del Kitsanàs Manresa, un club que canvia de marca i aposta per l'empresa local Turion. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El Kitsanàs Manresa ha fet oficial el seu nou proveïdor de roba esportiva per les properes tres temporades. Es tracta de la firma manresana Turion, una empresa quilòmetre zero que s'encarregarà de vestir tant el primer equip de la Lliga CB com totes les categories inferiors. Eric Planas és el gerent de Turion i explicava el nou disseny.
4: Doncs el disseny es va fer conjuntament amb Kitsanàs, Turion i el club. Va haver-hi un disseny inicial per part de Kitsanàs. Llavors el club i nosaltres ens ho vam tenir que adaptar amb les normes ACB, també amb el patró, i llavors, bueno, és allò que dèiem, no?, que volíem donar-li una identitat pròpia a la samarreta, que sigui sobretot d'aquí, de la nostra terra.
3: La intenció del Kitsanàs Manresa és que les noves equipacions ja estiguin disponibles d'aquí 15 dies a la botiga del Nou Congost.
12: I encara un apunt de bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, que ha signat una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit a la Lliga Femenina, viurà la seva tercera temporada a Fontejau.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar a versió alguns membres de casa, o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana, o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Perquè menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com Coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix. Salut, coneixement i benestar.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 del matí. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és precisament un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
0: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
4: La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Lo que en verano para... Para a veces no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
3: El saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Soji Kawamori.
0: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
0: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de Ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot al sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puigcalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cinc persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
8: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
8: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: I jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
0: Ens quedem a la cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
12: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
11: I el president Illa s'hi ha compromès.
10: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
14: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
13: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: Notícies en xarxa.
0: Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
3: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més amb vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
15: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
3: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
0: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
17: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
16: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i

0: y nos dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Nos dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
1: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
2: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
3: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
4: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
3: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat, dos adolescents menors d'edat, acusats de fer tocaments a dues noies, també menors.
4: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
6: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
7: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
6: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
8: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
9: Los que en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se entendrá más llegar.
6: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
3: Són 3:45 i seguim en plan econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shine o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
4: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
10: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
4: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
3: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
12: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
11: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.

0: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
1: Avui el jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
2: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
1: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
0: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona. El David Navarro, bon dia, David.
3: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
4: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
3: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
0: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
5: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament al MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.
0: I l'amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
7: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
6: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
0: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026 que atorga el Ministeri de Cultura.
5: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
8: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
9: Tindrem doncs un equip molt competitiu i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
8: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat, s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el Recamp Làser Caldes mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
10: El Recamp Làser ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'hoquei Lliga Plata que estava pendent i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
8: En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
11: Molt content de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
8: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Greu accident d'autocar al centre de Lleida d'aquest matí. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a quarts de 8. Hi ha 44 persones ferides de diversa consideració, entre elles 5 de molt crítiques. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: Però de l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
1: El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el dia 6 de juliol. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no té el vistiplau de l'executiu. Fons del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estaven en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos al monestir. I Venezuela eleva a les 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ahir mateix a la tarda. També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dimecres a Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després de l'aprovació de 719 milions per al projecte. La reunió arriba quan el consorci ja està pràcticament configurat i la societat mercantil ja està aprovada per l'Estat i la Generalitat. Avui que les benzineres ja ens avisen, calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel 3 a partir de justament avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims i aquest matí, de fet, ja hi havia conductors que s'encaixaven d'aquest encariment.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
4: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
6: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre.
3: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
7: Nous a la pell i tremolós.
8: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo.
1: Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Aquí estem, estem donant la benvinguda ja al mes de juliol, així que anem a abraçar-lo i a rebre benvingut aquest temps que avui ens ha donat com una petita treva, al matí, però ara mateix tenim 32 graus. Amb aquesta calor, quina calorassa que fa, doncs anem a refrescar-la, a remullar-nos amb bona música, música d'estiu, i recordeu que aquesta és l'última setmana que ens anem després 3 setmanetes de vacances. Hola, que bien. Aquesta Ina, amb el seu Morenito, en què ens regala una de les cançons també que marquen aquest estiu. Salutacions de Marga Márquez. Bona tarda.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

Hem començat amb molta força, amb molt de novetats, amb molts temes que arriben ja amb aquest format d'estiu. Acabem de sentir a Nil Moliner i ara aquí està sonant Víctor Magán i Dani Romero. La seva última proposta es diu Me Duele.

La col·laboració entre Ricky Martin i Luan Santana amb aquest tema T'estranyo. Doncs amb aquesta caloreta, que sembla doncs que no, però avui també apreta de valent, i donar la benvinguda al mes de juliol, l'actualitat també passa per aquesta col·laboració entre Robin Schulz i Barf. El tema es diu Bitter Times, una de les cançons també ja posades en la llista preferida.

0: o al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
3: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
4: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
0: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Les 4 ara mateix, ja i un minut de la tarda, aquesta Pinau in the Warning, amb aquest tema que ja coneixes, que es diu Tu Corazón de Hurt. Així que passem ja en aquesta nova hora d'aquesta, bueno, pues tercera tarda ja de la setmana.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Kinda wanna dance to this.

reina del pop. Ens encanta sentir a Madonna per molts bueno, crítiques que a vegades té pel seu físic, però és que sentir-la sempre és un plaer. Es pot agradar menys o més per el pas de, el canvi en la seva música, però sempre és un luxe tenir-la. Aquí està amb Sabrina Carpenter amb aquest tema que es diu Bring Me Your Love. Doncs amb aquestes horetes i amb aquesta actualitat passem a molt més, perquè aquí la tarda ja sabeu que no s'atura. Més actualitat, en aquest cas, amb aquest tema que ens encanta i que ens porta directament a l'època en la que estem, amb la Aina Machuca, amb aquest L'estiu ets tu.

Doncs estem escoltant aquest tema que es diu Co-Heroin, de la mà dels Maroon 5. Les 4 i 20 de la tarda, i ja saps que aquí les tardes ara sonen així. Com sempre, sonen amb actualitat, però ara acompanyant-te, doncs, disfrutant de l'estiu. Que no es diguin, així que si avui, per exemple, molta gent que arrenca vacances a inici de mes, segurament això ho notarem també en la influència de tot, que tot es posa fins dalt de personal. Bueno, pues a disfrutar. I aquesta una nova versió del famós tema La Colegiala.

El darrer tema del Fred García té nom de el fill de la seva cosina i que li va donar molts mals de caps a l'hora de promocionar-lo. Sí que a ràdio no mals de caps perquè la gent doncs pensava altres coses. La fúmiga Andreu Valor, Arde Bogotà i, per exemple, el doctor Prats o els Catarres acompanyen a la fúmiga amb aquest tema nova versió dels gent de la comunitat valenciana. Com a comiat del grup, doncs, el tema inclou les veus de molts artistes, Samantha, la Casa Blava, la Casa Azul, doctor Prats, Arde Bogotà, aquesta, la gent de la Mediterrània.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80, a Ràdio El Vendrell. I

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: talk about.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: sentiment d'Ali.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio que corresponen al dilluns 29 de juny de 2026. Notícies possibles gràcies a la Marga Márquez a les vies de so, a tècnics i redactors de la casa, a especialistes com el Jordi Graell, i que ens ha de parlar d'esports, i el Marc Rodero, que ens ha de parlar de la previsió meteorològica, i conduir tot plegat per Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Diverses coses. Primer hem de parlar d'Aigües del Vendrell, perquè són a puntet de començar dos dels projectes més importants per l'abastiment d'aigua del Vendrell. La cinquena connexió amb l'aigua de l'Ebre i, per altra banda, les noves canonades que han d'anar del Tubobí, Bolí, Blanquillo fins al Vendrell. Després parlarem de l'intens cap de setmana dels nens del Vendrell amb una actuació dissabte i un altre diumenge. Parlarem de, perquè s'apropen les festes del Pa Beneit, les mantellines del Pa Beneit que les han ensenyat a fer. Parlarem d'una activitat al Museu Fenosa sobre allò que vestia Nicole Fenosa. I finalment explicarem que Unitat Vendrellenca reclama un cap a Coma-ruga. A més d'això, continguts breus. Comencem. Les obres de les noves canonades d'aigua que van dels pous del Tomoví, del Molí, del Blanquillo fins al Vendrell, així com la cinquena connexió amb l'aigua de l'Ebre, començaran aquest mes de juliol. Són dos projectes clau per garantir l'abastament d'aigua a tot el terme municipal. En aquesta informació escoltarem com ho explica Alfons Herrera, regidor d'Aigües, i una reflexió final de l'alcalde del Vendrell, Kenet Martínez, sobre allò que el Vendrell es paga pel consum d'aigua. L'empresa mixta Aigües del Vendrell és a punt de posar en marxa dos dels projectes més importants en molts anys. Un és la renovació de les antigues canonades que connecten els pous del Tomoví i el Molí del Blanquillo amb la vila. I l'altre és la cinquena connexió amb les aigües procedents de l'Ebre. Aquestes dues obres i altres treballs han de garantir el subministrament del municipi durant anys, encara que hi hagi problemes.
3: La cinquena connexió estem a punt de començar. Estem esperant el material en aquests moments. I el període de construcció ha de ser uns 3-4 mesos, jo calculo 3-4 mesos. La substitució dels tubs del Tomoví, del Molí del Blanquillo, aquesta començarà, ha començat avui, ahir, a l'acumulació ja de materials. I el 6 de juliol, un pit passi el Tur, no volem que res perjudiqui el pas del Tur, començarem a fer intervencions. L'empresa que ha guanyat és l'empresa Elecnor i ens ha garantit que tindrà en moments determinats tres equips treballant.
1: Els treballs fets per la regidoria d'aigües són molts més: interconnexió de dipòsit, anellament de xarxes, garanties de subministrament a totes les urbanitzacions i nuclis. L'empresa mixta també disposa dels plànols de la nova seu única del servei, que s'ubicarà al costat de la caserna dels Mossos, i prepara serveis nous com els comptadors intel·ligents. Un dels grans objectius és evitar fuites i pèrdues d'aigua. Ara el rendiment de la xarxa és del 70%, però amb els nous projectes ha de ser més alt. L'alcalde del Vendrell recorda que tot plegat es fa amb un preu de l'aigua assequible per a la ciutadania.
4: I tot això, i totes aquestes inversions, tenint el preu de l'aigua més barata de les ciutats equiparables a nosaltres. I és fàcil mirar-ho, perquè això està a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la pàgina web. Aquí sí que no hi ha trampa ni cartó.
1: Aigües del Vendrell és una empresa mixta formada per l'Ajuntament del Vendrell i Aqualia. Que... Parlem de Castell perquè els nens del Vendrell han tornat a plaça aquest cap de setmana amb bones sensacions. De fet, els de la camisa vermella han actuat a Sant Cugat i també a Calafell amb un doble objectiu: repetir el millor programa d'aquesta temporada i rodar noves peces als castells. Al Vallès, la colla ha descarregat el 4 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7, mentre que a la platja de Calafell, aquest diumenge, s'han anotat un 4 de 7, novament un 5 de 7, una torre de 6 i un 3 de 6. És una informació de l'especialista Lolo García, dins la qual escoltarem Elisabet Aleu, que és cocap de colla dels nens del Vendrell, i també Pere Rovira, l'altre cap de colla de l'entitat vendrellenca.
5: Com antigament en el cinema, els nens del Vendrell han reprès l'activitat amb un programa doble que els ha permès repartir objectius. Després d'una setmana xàtiva, els de la camisa vermella tornaven dissabte a plaça a Sant Cugat del Vallès amb la intenció de reeditar la que de moment és la seva millor actuació de la temporada. I dit i fet, en primera ronda, els de Pere Rovira i Elisabet Aleu plantaven un nou 4 de 8 de postal, ràpid, enllestit en poc més de 3 minuts i ben paradet. Tot seguit, l'agrupació es feia amb el 7 de 7 i remataven la seva participació en territori Gausac amb un 5 de 7 que ja es treballa perquè creixi un pis més.
6: Tornàvem de vacances, llavors hem fet la màxima diada que portem fins ara, llavors molt contents per poder continuar amb aquest ritme. O sigui, al final la diada ha sigut molt llarga, però molt bé, la colla estava a puesto i seguim sumant amb això.
5: I com és habitual per Sant Pere, els nens tornaven a fer comarca i actuaven a Calafell Platja, en solitari i amb la vista posada a fer rodar el màxim de peces possibles, tant al pom de dalt com a la base dels castells. Els de la camisa vermella obrien plaça diumenge amb el 4 de 7, un castell resolt amb solvència i sense entrebancs. A segona ronda, la colla s'anotava el 5 de 7 demostrant la seva autoritat sobre una estructura que dominen a la perfecció. Seguidament era el torn de la Torre de 6 per tancar presència a les festes de Sant Pere de Calafell amb una quarta construcció, un 3 de 6 dissenyat per anar donant protagonisme a més membres de l'agrupació. Un cap de setmana ben complet amb la vista posada en els plats forts de les properes setmanes.
7: I ara amb ganes de tornar a actuar al Vendrell la setmana que ve, la diada del 25è aniversari del nostre local, una molt bona efemèride per celebrar i per poder-hi fer una bona actuació, i ja després amb mirada a totes les diades també molt grosses que tenim aquest segon tram, com el Catllà, com Festa Major del Vendrell, com les Neus de Vilanova i com la Festa Major de Llorenç.
5: La represa de l'activitat, doncs, serà dissabte a la tarda en companyia dels Castellers de Lleida i els Borinots de Sants, que ja s'han muntat la primera tripleta màgica de l'any i apunten cap a la gamma extra.
1: Però abans que arribi Sant Anna i la Festa Major i aquestes cites castelleres, al Vendrell passen... Al Vendrell hi ha altres referents festius que són tan importants com la Festa Major. Pocs dies abans de l'inici de les festes del Pa Beneit, les comissions dels diversos barris han impulsat de forma conjunta un taller per aprendre a posar pintes, mantellines, clavells i altres accessoris per participar al Cercabarri. L'objectiu és transmetre aquests coneixements a les noves generacions per mantenir viva la tradició. I és que les festes del Pa Beneit són veritable identitat vendrellenca. En aquesta informació de Marc Guitart escoltarem Maura Santó, de la comissió del barri de la Plaça Nova.
8: La cercavila del Pa Beneit és un dels actes definitoris de les festes del barri i que entronca amb els orígens de la festa, quan es feia l'antiga benedicció de la farina. Les parelles que prenen part al Cercabarri es vesteixen amb un seguit de guarniments que es mantenen fixes, com són la pinta, la mantellina blanca o els clavells vermells. La confecció d'aquests accessoris requereix, però, uns certs coneixements, que molts cops les noves generacions no tenen. Per això, les comissions que organitzen les festes han decidit impulsar enguany un taller per transmetre aquests aprenentatges que s'ha fet aquest passat divendres a la Plaça Nova.
9: I que molta gent depèn de la gent més gran o de demanar algú que ensenyi a com posar la pinta o paineta i la mantellina i tot el que és posar-se com engalanar-se per les festes. Llavors vam pensar que seria bona idea fer un acte per transmetre i ensenyar.
8: Diferents voluntaris han transmès els seus coneixements a les persones que estaven interessades, amb la intenció que aquests no s'acabin perdent. De la iniciativa en sortirà també un tutorial de vídeo que es podrà consultar a través d'internet.
9: Sí que és veritat que serà com ensenyar a cadascú els seus com a truquillos per com anar aprenent i potser canviar la manera en què ho fas. Farem un vídeo per pujar les xarxes o per, bueno, per promocionar també la gent que no hagi pogut vindre i que quedi també com enregistrat doncs, tot el que farem avui.
8: L'acte ha comptat també amb un taller dels nens del Vendrell i amb la col·laboració de les pastisseries L'Obrador i Fargó, així com de l'Ajuntament del Vendrell.
1: Més d'una vegada tots hem compartit una sensació, que ara la roba que ens comprem i la roba amb la que ens vestim no té la qualitat que tenia la roba d'abans. I no només això, som conscients que hi ha problemes de sostenibilitat. La roba dura poc i està feta pràcticament, en molts casos, per llançar al cap de 2 o 3 usos. Partint d'aquesta base, al Museu Fenosa s'ha fet una activitat interessant. Comparar com vestia Nicole Florenza, de qui celebrem el centenari del seu naixement, i com es vesteix avui en dia. Aquest dissabte el museu ha acollit una jornada dedicada a explicar l'evolució de la moda i també dels teixits que s'utilitzen per fer roba, comparant la indumentària de Nicole amb els actuals problemes de sostenibilitat del sector tèxtil. Hem tingut l'oportunitat de parlar amb la directora del museu, ideòloga d'aquesta jornada, i també amb Tania Gras, que és directora del col·lectiu Drap Art, i amb Berta Alanyà, que és una jove dissenyadora tèxtil de Mataró. El resultat és aquest. El motiu del centenari del naixement de Nicole Florenza, aquest dissabte s'ha fet una interessant activitat al Museu Fenosa, explicar els teixits que vestia Nicole i comparar-los amb els actuals, que en molts casos han esdevingut un problema de sostenibilitat.
10: Hay una serie de tejidos, hay una serie de evolución de la moda de una persona que fue en su boda vestida por Coco Chanel, que le cosió un par de blusas Mercè Rodoreda. Ella optaba por un tipo de style of life diferente, con también con ropa pues más de verano.
1: Les especialistes en vestir estan preocupades per l'evolució del tèxtil dels últims anys.
11: Parlarem de sostenibilitat, tant del panorama actual de la moda sostenible avui dia com de la sostenibilitat ancestral, per dir-lo d'alguna manera, com la gent abans tot ho aprofitaven, tot ho reparaven i li feien, ho feien durar tot el màxim possible. També parlarem de materials, que abans pues, utilitzaven materials naturals de molta qualitat que també feien més fàcil que les coses duressin.
12: Una mica com es viu la sostenibilitat en el tèxtil actualment i quins recursos hi ha per ser més sostenible tant artísticament com a l'hora de vestir.
1: Aquest projecte tindrà continuïtat a finals de novembre amb un taller especial de Berta Alanyà. Connexió de passat i present, d'un temps no tan llunyà, que en relació amb aquest d'ara ha canviat, ha fet que canviïn força les coses. Una mica de política local, ja sabem que som a menys d'un any de les eleccions municipals del 2027 i hem de parlar d'Unitat Vendrellenca. Aquesta formació política proposa que l'ambulatori de Coma-ruga esdevingui el segon centre d'assistència primària del Vendrell. L'objectiu és millorar l'atenció sanitària a l'àrea bàsica de salut del Vendrell per a una població creixent i que, en molts casos, és d'edat avançada. En aquesta informació escoltarem Raquel Pérez, d'Unitat Vendrellenca, veïna dels Masos, i el candidat a l'alcaldia del Vendrell per Unitat Vendrellenca, Xavier Robert. Unitat Vendrellenca reclama que la Generalitat posi en marxa un nou centre d'atenció primària a Coma-ruga, ampliant serveis i espais de l'actual ambulatori del barri marítim. Considera que la demanda sanitària és prou important com per fer aquest pas.
13: Nuestra propuesta de hoy es la ampliación del consultorio que tenemos aquí detrás. Queremos que sea un CAP abierto 24 horas y con urgencias. El motivo, pues primero tenemos una población de edad avanzada, tenemos en épocas de verano pues mucha afluencia, tenemos mucho y mucho turista también. Por lo tanto, creemos que lo que tenemos actualmente queda colapsado. Reducimos los traslados, descongestionamos las urgencias del hospital. Podemos actuar en las emergencias, como pueden ser infartos, ictus, donde el tiempo es muy necesario e imprescindible. Una picada de medusa, cualquier cosa. No podemos estar saturando las urgencias hospitalarias por cosas que se pueden atender en un CAP.
1: Es tracta de reorganitzar l'assistència primària al Vendrell de tal manera que aquest segon CAP doni servei a tots els barris i urbanitzacions del litoral vendrellenc, tenint en compte els usuaris totals de l'àrea bàsica sanitària del Vendrell.
14: A dia d'avui, l'àrea bàsica sanitària del Vendrell té 50.000 usuaris. És una de les àrees bàsiques sanitàries més grans de Catalunya. Degut a la morfologia del Vendrell, que és una ciutat molt més extensa i dispersa, creiem que aquesta única àrea bàsica és fruit de la deixadesa o desplanificació. Entenem que el Vendrell ha de tenir dues àrees bàsiques sanitàries, la del centre del Vendrell i una àrea bàsica sanitària que vagi des del Francàs fins al sanatori, tota la gent, tots els veïns que viuen a platges.
1: Robert explica els avantatges que suposaria un segon CAP.
14: Per tant, això ens permet, un, tenir un equip d'atenció primària estable, que els pacients estiguin molt més identificats i relacionats amb el seu equip mèdic, i descongestionaríem el CAP i altres CAPs del centre del Vendrell.
1: El grup proposa també que al mateix espai funcioni un centre de dia.

notícies en format més breu. Un incendi declarat ahir a les 11 de la nit va calcinar prop de 6.000 metres quadrats d'herbes al camí dels Molins, que és un camí ubicat entre el Vendrell i Santa Oliva. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 3 dotacions de bombers que han treballat per controlar i també per extingir les flames. L'actuació dels efectius ha permès evitar la propagació del foc a altres zones i no consta que hi hagi cap ferit ni afectació greu pel foc. Àmbit laboral, representants de la direcció de l'empresa Saint-Gobain, Securit i també la representació legal dels treballadors de Devisa han signat un acord que ha de regular el trasllat de la planta ubicada al Vendrell fins a les instal·lacions de l'Arbós. El canvi d'ubicació es farà per fases entre els mesos de juliol i de novembre. El text que han ratificat totes dues parts recull els principals objectius del trasllat de la planta de Devisa, que són millorar els resultats i la productivitat, estalviar costos logístics, fixos i també de manteniment, i avançar cap a un model de gestió industrial que sigui més eficient. Amb el trasllat, els treballadors conservaran les condicions laborals i també salarials, i l'empresa es compromet a fer inversions en maquinària per adaptar-la a les necessitats actuals de producció. El canvi d'ubicació es farà per fases entre el pròxim mes de juliol i també el mes de novembre. L'acord garanteix tanmateix la continuïtat de Saint-Gobain Devisa, que seguirà existint com a societat i que mantindrà la titularitat de l'activitat, dels treballadors i de la resta de mitjans de producció, amb l'única excepció del Centre Cívic de Treball. Els vull recordar que pertany al grup Saint-Gobain, que tornen a l'Arbós, on hi havia la factoria de cristaleria, i que allà se seguiran fent els treballs d'aquesta derivada de l'empresa Saint-Gobain. No és una notícia ben rebuda al Vendrell, però sí que és una notícia celebrada per l'Ajuntament de l'Arbós.

0: parell de coses amb l'objectiu que l'observació de l'eclipsi solar del 12 d'agost, del que tant hem parlat, sigui una experiència segura i satisfactòria, la Diputació de Tarragona distribuirà un total de 100.000 ulleres homologades entre els ajuntaments de fins a 2.500 habitants, alguns dels petits ajuntaments de la comarca. Aquest repartiment es farà a partir del 15 de juliol amb criteris de nombre d'habitants, repartint ulleres per prop del 70% de la població en cada cas d'aquests municipis petits. Els diferents consistoris seran els encarregats de distribuir les ulleres entre la població. I abans dels esports, una informació general que té a veure amb el Tour de França, però que té una afectació molt més gran, social i també de mobilitat. I és que, mirant a l'àmbit català, el Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera aquest diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a Barcelona, de la que ja hem parlat, perquè, entre altres coses, passa pel Vendrell. I el dilluns, dia 6, estem parlant de diumenge d'aquesta setmana i de dilluns de la setmana que ve, a l'etapa de Granollers a les Angles. Totes dues etapes sumen quasi 400 quilòmetres i passen per una seixantena de municipis. El gran depart, la sortida de dissabte, haurà estat una contrarrellotge pels carrers de Barcelona. La jornada de diumenge coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges i de les platges cap a casa i comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral. Principalment, i això ho sabem molt bé al Baix Penedès, a la Nacional 340 i també a la C31, i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Dilluns, que és dia laborable, les principals afectacions es concentraran a una altra banda de Catalunya, a Osona i també al Ripollès, a la C59 i a la C17 a partir de Gleva i a la Nacional 260 i a altres vies pirinenques. També es preveuen reforços a les línies de ferrocarril de la Generalitat de Catalunya. Dijous, per la presentació dels equips, i durant el cap de setmana, mentre que hi haurà modificacions en recorreguts d'autobusos interurbans, el dispositiu de seguretat mobilitzarà arreu de Catalunya 4.500 policies, 3.600 dels quals seran agents dels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un dispositiu molt diferent del que es va organitzar fa uns dies per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Ho ha explicat la consellera Núria Parrón en una compareixença amb el titular d'Esports, Berni Álvarez, per donar detalls del pla de seguretat i mobilitat del Tour. És una gran cita, és un moment important per qui li agrada el turisme, però com a contrapartida té les seves complicacions.
1: Els esports en Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Començant parlant de ciclisme. Mireia Benito ha completat un cap de setmana de somni a la localitat aragonesa de Savillànigo. Després de conquerir dijous el seu quart campionat d'Espanya de contrarrellotge consecutiu, aquest dissabte, la ciclista llorencenca també s'ha proclamat per primera vegada campiona estatal de la prova en línia. Una victòria que semblava difícil durant bona part de la cursa, ja que Maite Urteaga s'escapava als 10 quilòmetres i aconseguia mantenir-se al capdavant fins a 6 quilòmetres pel final, quan el grup perseguidor, amb Benito inclosa, l'atrapava. Finalment, a l'última pujada, la ciclista de l'AGE Insurance-Sudal es distanciava per guanyar la prova amb 2 segons de marge respecte a Sara Martín i Paula Ostiz, que completaven el podi. Escoltem la campiona d'Espanya de ciclisme en línia, Mireia Benito.
3: Creo en un tipo de ciclismo que quizás no es tanto el convencional, y para mí, siendo normalmente gregaria, también es una posición en la que no me encuentro muy a menudo. Pero lo más importante de estos días, y sobre todo de hoy, ha sido poderlo compartir con mi familia. Tengo un montón de familia aquí que han venido, amigos, conocidos, gritos en las cunetas, y para mí esto es lo que realmente va a quedar grabado, porque los resultados al final con los años se olvidan, pero las memorias que van aquí y eso es lo que a mí me llena de todo corazón.
2: Ara, el pròxim repte de Mireia Benito és el Tour de França, que en el cas de l'edició femenina es disputarà durant la primera setmana d'agost. I seguim parant d'handbol. Aquest dissabte s'ha tancat la primera edició del campus Marc García Laikempa, organitzat al Pavelló de Coma-ruga i amb allotjament a l'Alberg de Santa Maria del Mar. 72 participants, des de categoria benjamina fins a juvenil, han gaudit entre el 20 i el 27 de juny del retorn d'un campus d'handbol al Vendrell, després que fa uns anys Coma-ruga acollís també els de l'Aslo Nagy, Víctor Tomàs o Gonzalo Pérez de Vargas. De fet, l'excapità del Granollers, Marc García, ja s'havia encarregat de dirigir els campus de Tomàs i Pérez de Vargas i ara ha decidit recuperar-ne l'essència amb el seu nom. A més, ha comptat amb la complicitat de l'handbol Vendrell, just l'any en què es commemoren els 50 anys d'handbol a la vila. Escoltem el president de l'handbol Vendrell, Lluís Calmet.
4: A nivell de club hem intentat fer el màxim possible perquè el campus sortigués bé, intentant doncs, que amb el mar posant-se d'acord, en fi, intentar doncs, entre Ajuntament i Marc nosaltres fóssim els intermediaris, vale? I perquè tot funcionés perfectament.
2: I ara escoltem també l'impulsor d'aquest campus, Marc García Laikempa, Marc García.
5: Hemos estado una semana perfecta aquí en el Vendrell, unas instalaciones estupendas, tanto el albergue como los pabellones nos han servido para desarrollar el campus de la mejor forma posible. Los chicos y las chicas han disfrutado muchísimo de esta primera edición, que tenemos la intención de que sea la primera de muchas que vendrán después.
2: El campus ha comptat amb entrenaments tecnico-tàctics, així com també amb activitats més lúdiques i visites d'altres referents del món de l'handbol, com el flamant campió de la Champions amb el Barça i en Barrufet, l'exporter blaugrana actualment al Quil, Gonzalo Pérez de Vargas, o la jugadora del Granollers, Ona Vila. A més, durant una jornada també han pogut gaudir del campus una dotzena de membres de l'equip inclusiu de la Fundació De Mano en Mano, de Palau Sotel i Plegamans.
6: El temps amb Marc Rodero.
0: Doncs calor i més calor, però amb alguns matisos cada dia. Bona tarda, Marc.
7: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
0: Bueno, què tenim i què tindrem?
7: De moment tenim un temps una miqueta més variable. No pas a casa nostra, però sí que mirem cap a l'interior i veiem que avui creixen algunes nuvolades convectives. Vol dir que de cara als propers dies tindrem aquest dinamisme, aquest canvi una miqueta en l'atmosfera, i tot i que avui les temperatures s'han enfilat una miqueta més, la tendència és que es vagin normalitzant de cara a les properes jornades, a partir de dimecres i especialment dijous i divendres. De moment, però, seguirem parlant d'estabilitat per demà, amb sol en conjunt durant tot el dia. Atenció a aquesta propera nit i matinada, que tenim un avís per calor nocturna. Pot entrar una miqueta de vent de component nord i això afavorir a que la temperatura quedi una miqueta més alta, però demà esperem això, estabilitat, sol, temperatures potser no tan elevades com les d'avui i una situació marítima prou tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: O sigui que toca resistir.
7: Totalment. Ja portem resistint uns quants dies. Confinem una miqueta més, però sembla que a partir de dijous la cosa es normalitza.
0: A veure si és veritat. Gràcies.
7: Fins demà. Adéu-siau.
0: I així arribem al final. Gràcies per la seva confiança, companyia i complicitat. Tornem en pròximes edicions dels serveis informatius de la ràdio.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Torna, perdó.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
2: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Tornem a començar una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. A més, amb una edició molt, molt especial, en certa manera. Almenys simbòlicament parlant, eh? Avui fem 4.000 programes. Avui, dimecres 1 de juliol, és el programa número 4.000 d'aquest espai. No podem fer res més que donar-vos les gràcies de veritat per aquesta confiança que fa anys que ens doneu, que ens permet acompanyar-vos i explicar-vos moltíssimes coses. Així que és un plaer de veritat encapçalar tot aquest projecte radiofònic amb aquests 4.000 programes a les esquenes. Això suposen moltes, moltes hores de ràdio, només cal fer càlculs. Amb molt de contingut, amb moltes seccions, amb moltes col·laboracions que també fan possible tot aquest espai, els col·laboradors i col·laboradores que ens aporten els seus continguts i els seus sabers. A banda això de la participació, les trucades, les informacions, bé, en definitiva, són moltes hores de ràdio que hem portat a terme amb molt d'orgull, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i que mantindrem. Esperem que almenys per 4.000 programes més o bé, allà on haguem d'arribar o allà on ens diguin que hem d'arribar. Però això, sobretot, moltíssimes, moltíssimes gràcies per aquests 4.000 programes. A partir d'aquí, ja tot aquest espai habitual, un dia més, amb contingut ben divers i amb la intenció d'acompanyar-vos i treballar per aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible, que quedi clar. A més, si voleu participar, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, com és habitual, en directe, ara que ja hem començat, 686-101-101, o també ens podeu enviar un correu electrònic, en aquest cas, en qualsevol moment del dia, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Anirem cap al temps, la previsió per començar amb en Mar Rodero. També ja hem triat una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme. Amb això ja anirem de ple i desplegarem tota l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports amb en Jordi Grell, el repàs habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i res, de seguida ja seguirem a la segona part de programa amb més contingut. Secció habitual cada 15 dies, aquest espai sobre motivació, sobre psicologia positiva, que ens apropa la Isabel Saracier. I també avui, a la segona part, volem parlar-vos d'un dels temes d'actualitat esportiva important que arriba tot just aquest cap de setmana i aquest diumenge, per ser exactes. El Tour de França passa pel Vendrell, un dels esdeveniments esportius més importants a escala global, internacional. Això que farà parada important aquí a la demarcació, des de Tarragona, i això, passant per aquests municipis del Baix Penedès i també per la pròpia capital, com és el Vendrell. Hem de parlar d'això perquè comportarà diferents afectacions, però també volem parlar de recomanacions, dels horaris, dels talls de carreteres, etc. I això ho comentarem o explicarem amb la Mariona Figueres, que és la regidora d'entitats esportives. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja perfilarem la tercera i última part. En aquest punt, com és habitual també cada setmana, com a Ruga Literària, aquesta secció sobre autors, autores, escriptors i escriptores que formen part d'aquesta entitat, i també una bona estona per la participació i les trucades en aquesta edició número 4.000. I tot just arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots.
3: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
2: Anem cap al temps per sempre conèixer la previsió del temps. Tota aquesta informació de servei que encapçala el començament de tot aquest espai. Mar Rodero, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
2: Segueix la calor, però ha baixat uns quants graus, no, Marc? Potser, o què?
4: Sí, una miqueta. I, de fet, avui també hauria de baixar una miqueta la temperatura. Hi ha una miqueta de vent de nord i això provocarà, doncs, que la temperatura màxima vagi baixant lleugerament. De fet, no tindrem els 38 que vam tindre al Montmell ni els 34 que vam tindre i al Vendrell. Podríem baixar entre 2 i 3 graus a la majoria d'observatoris. De fet, encara tenim avisos en aquest sentit, perquè d'una banda ha de bufar el vent i de l'altra la temperatura, que també tindrà tendència a davallar una miqueta. Per tant, avui no tindrem aquella calor asfixiant que teníem durant la jornada d'ahir i també quedarà una miqueta més curta la humitat. En definitiva, avui un dia marcat de nou per l'estabilitat, per l'absència de precipitacions, però amb aquestes temperatures que avui quedaran una miqueta més curtes. De fet, les que tenim a hores d'ara ja són 3 graus menys de les que teníem ahir. Per tant, entre avui i demà, és a dir, els 3 primers dies del mes de juliol, seran una miqueta, més passables des d'aquest punt de vista. Situació marítima també força tranquil·la durant bona part de la jornada.
2: S'agraeix, tot plegat. Actualitzem temperatures tot just, Marc?
4: Ara tenim 26 tant a Cunit com a Coma-ruga, 25 al Vendrell, 23 a la Bisbal, 21 només a l'Observatori, només, que ja és alta, però
2: sí,
4: comparat amb la d'ahir, 21 al Montmell i 21 també a l'Observatori de l'Arbós.
2: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i fins demà.
4: Fins demà, bon dia.
2: Bon dia.
3: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
2: Veus a la sorra i al mar. Cançons d'estiu que no faltin. Joan Dausà amb els Mamaduixa. Papi, posa'l al disc. Riu.

0: Jo crec que s'està convertint en una de les cançons d'aquest estiu, eh? Papi, posa-la al disc de Joan Dausà i Mamaduixa, la cançó que fem servir per començar aquesta calaixera número 4000. En directe i sempre, sempre, sempre a través del 107.1 de l'FM, Ràdio El Vendrell.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies. Avui, si ja en tot aquest apartat informatiu podem conèixer i explicar com es va desenvolupar la sessió plenària d'aquest passat dilluns a l'Ajuntament del Vendrell, la sessió de ple ordinària del mes de juny, justament una maratoniana sessió, la que s'ha viscut a l'Ajuntament del Vendrell i que serà recordat com el ple dels Banus. Una avaria en l'aire condicionat ha obligat als electes i al públic, una cinquantena de persones en total, a combatre la calor ambiental i també discursiva a cop de ventall. I és que la sessió d'aquest dilluns ha viscut diversos moments àlgids, com és el de l'aprovació del projecte executiu del Parc del Botafoc, una iniciativa compartida per tots els grups, però amb significatives discrepàncies pel que fa a la seva implementació. La regidora de Transformació Verda, Núria Rovira, ha remarcat els trets essencials de la que ha de ser el principal pulmó natural del centre de la vila, amb dues fases que es preveu que estiguin enllestides abans del 2030 i una tercera que hauria de convertir via modificació del pla general, en definitives unes places d'estacionament que inicialment rebran la condició de provisional. Des de l'oposició s'ha criticat, però, que no se'ls hi hagi donat temps suficient per estudiar tota aquesta documentació. El punt ha entrat a l'ordre del dia per via d'urgència i, sobretot, la reducció de superfície verda que ha anat experimentat aquest projecte des dels seus inicis, així com l'encariment de les obres que ara supera ja els 11 milions d'euros amb una subvenció de 4,5 de la Unió Europea. Les propostes han tirat endavant amb els vots a favor del govern, l'abstenció dels comuns i la negativa de la resta de grups. On sí que hi ha hagut unanimitat ha estat en la modificació del POUM per tal d'iniciar els tràmits finals amb els documents previs a la recepció definitiva de Masestop. Un cop rebuts els informes favorables dels bombers i carreteres, ara es pot començar ja a desllorigar una problemàtica que feia anys que s'allargava. Entre d'altres punts, com l'aprovació de les bases del concurs de grafits i la petició de la credencial com a nou regidor de Vox de José Manuel Padilla. El ple també ha tirat endavant, no sense discussió, el conveni que s'ha de signar amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per la redacció dels plans integrals de sanejament de la Riera de la Bisbal, que l'oposició ha alertat que comptava amb advertiments de secretaria i d'intervenció, i la supressió d'una sèrie de complements salarials a un conjunt de treballadors i treballadores per tasques de superior categoria. El govern ha avançat que amb el nou reglament retributiu s'ordenen les anomalies, com les detectades pels serveis jurídics municipals, mentre que la resta de grups ha titllat la situació de força greu. A la part de control, s'ha aprovat la presentació d'al·legacions al Pla d'Energies Renovables de la Generalitat, en entendre que no respecta la sobirania municipal. L'estudi per habilitar una àrea d'autocaravanes al Vendrell, el suport del consistori als bombers voluntaris i la reobertura de la bocana del Riuet. Per contra, s'ha tirat enrere la moció de bona part de l'oposició denunciant els perjudicis que, al seu entendre, està ocasionant la construcció d'una superfície comercial en Nirvana i els Masos. Tot i estar-hi d'acord en l'esperit del text, el govern ja ha votat en contra en no detectar-hi cap defecte tècnic ni jurídic. Una decisió que ha caldejat els ànims d'alguns veïns presents de la zona en un ple que ha acabat amb els balcons de l'Ajuntament oberts de bat a bat per intentar combatre l'aixafogor. I també, com és habitual i sempre amb caràcter informatiu i de valoració, a continuació podrem escoltar les valoracions justament que han fet els diferents portaveus dels grups municipals amb representació al ple.
2: Hem finalitzat aquest ple ordinari municipal amb unes quantes bones notícies. La primera és que hem compartit amb tots els regidors i regidores i amb tota la ciutadania l'aprovació del Pla Local d'Igualtat, que el que permetrà és que totes les polítiques progressistes i que permeten que tothom que viu al Vendrell tingui les mateixes oportunitats, doncs es durà a terme al llarg d'aquests 3 anys, fins al 2029, i aquest Pla d'Igualtat el que farà és, com dic, reformar totes les polítiques d'igualtat, com poden ser la gratuïtat de les escoles bressol, també la peu a l'escola, o, per exemple, els casals inclusius. I també dic que doncs, hem aprovat el projecte inicial del Parc del Botafoc, que serà aquesta gran zona verda, aquest gran pulmó verd del Vendrell, refermant el nostre compromís per tal que hi hagi un pàrquing, lògicament, com no pot ser d'una altra manera, i que hi serà, per tant, un espai d'ombra important i un gran refugi climàtic i de jocs pels nostres infants. I, finalment, doncs, l'alcalde del Vendrell ha anunciat en aquest ple municipal doncs, que es durà a terme l'any que ve el segon Festival de Drons de Coma-ruga.
3: Mentre el govern continua centrat en la fotografia i en l'anunci i en fer inauguracions d'obres inacabades, nosaltres hem parlat de problemes reals del Vendrell. De la neteja, de la brossa, de la seguretat, del comerç local, del riuet, dels barris i dels serveis públics. I a més, hem participat en 5 de les propostes amb solucions reals. Els veïns no volem un ajuntament que arribi tard o generi problemes. Volem un ajuntament que tingui previsió i resolgui els problemes que hi han persistents, com els de l'aparcament, la recollida de residus, la neteja, i són problemes que no es solucionen. Aquest govern no està donant resposta a les necessitats. I aquesta és la diferència entre la manera de governar del PSC-PP i la nostra manera d'entendre el Vendrell. Nosaltres continuarem treballant incansablement per aportar solucions i construir una alternativa sòlida, seriosa i preparada per governar.
4: En la sesión plenaria de hoy hemos dado apoyo a la moción de recuperar la bocana del Riuet, como no podía ser de otra forma. También hemos votado en contra de la propuesta del gobierno del Parque del Botafoc, porque creemos que hay otras prioridades antes. Y por último, hemos formulado una pregunta al señor Soriano, que si va a hacer algo contra el Top Manta. Su respuesta es que no tienen competencia, lo cual es mentira, y que solo se centran en combatir las mafias y dejan de lado nuestro paseo. Es decir, que tendremos todo el verano el Top Manta. Gracias.
5: Ple del mes de juny, on aprovem o avancem amb 2 passos importants per al present i futur del municipi. En primer lloc, aprovem el text refós de la modificació puntual del PGOU, el Pla General d'Ordenació Urbana, que permet avançar en la recepció del Massastor, donant resposta a una demanda ja històrica dels veïns d'aquella urbanització. En segon lloc, també aprovem doncs, inicialment el projecte del Parc de Botafoc, que ha de ser un impuls per reforçar els espais verds al municipi, augmentar a nivell urbà aquesta qualitat, no?, i aquesta equació entre la part urbana i la part més natural, i apostant per un model sostenible i més amable per als veïns del Vendrell. Per tant, seguim mans a l'obra, construint un millor Vendrell, més cohesionat, més agradable, més atractiu i més actualitzat.
6: Bé, en el ple d'avui, sobretot, el tema fonamentat era el projecte sobre el Parc del Botafoc. El nostre programa electoral deia sí al Parc del Botafoc, però també un Parc del Botafoc que sigui aquell lloc que la ciutadania desitja. No hem tingut temps de mirar-ho, però sí que el que sí que diem és que ens van vendre un Parc del Botafoc de 5 hectàrees, només tenim 2,2, es parla d'un aparcament que és només provisional, no és un aparcament definitiu, i sobretot que del cost inicial de 3-4 milions d'euros ja anem per gairebé 7 milions i mig. A més, hi ha 2 temes més, el riuet de Coma-ruga, seguim recolzant a tots els veïns i veïnes que estan demanant l'obertura de la bocana, i també no hem d'oblidar els veïns del Nirvana, que davant la nova superfície comercial que se'ls vol obrir tenen greus problemes de mobilitat.
7: És inadmissible la falta de respecte constant del senyor alcalde cap a mi mateixa, inclús cap a la ciutadania. Ho veiem ple darrere ple. Senyor Martínez, li molesta que li diguem les veritats? No està fent una bona gestió. El poble està brut, està envoltat de brutícia i la pudor que fa alguns carrers és insufrible. L'alcalde, el senyor Martínez, decideix fer obres amb diners públics, sense escoltar la ciutadania. Tabaris, obres a la Riera de Bisbal, fem obres i quan les acabem hem de tornar a fer obres perquè no passen els cotxes. El riuet tapa la bocana, s'ha de tornar a obrir. és insostenible. Aquest govern és un desgovern que no s'estima el Vendrell. No tenim un full de ruta. En resum, falta planificació, és ja una improvisació i deteriorament diari del nostre municipi. Urbanitzacions, barris marítims, el Vendrell. Des de Fem Vendrell, seguim treballant.
0: Deixem de banda ja tota aquesta darrera sessió de ple. Anem a altres informacions destacades. Unió de Pagesos, que ha iniciat una campanya reivindicativa per reclamar solucions a la Generalitat. Davant la situació delicada, afirmen que travessa el sector. Des del sindicat s'han lliurat una sèrie de cartes de manera simultània a les oficines comarcals d'agricultura del Vendrell, Valls, Tàrrega i Falset, denunciant el moment que travessa el camp i molt especialment la vinya. Excedents, preus molt baixos i cellers que enguany no compararan raïm per l'estoc acumulat d'anys anteriors. Tot plegat un còctel que podria deixar tocat gairebé de mort. Un sector que ja de per si és força precari i que ha obligat els pagesos a mobilitzar-se novament. Des de Unió de Pagesos es proposa, tal com afirmen que s'està fent a La Rioja, ajudar econòmicament aquells productors que no puguin vendre la collita d'enguany i aplicar altres mesures contundents. Així en fa referència Jordi Inglada, des de Unió de Pagesos al Baix Penedès.
8: El que creiem principalment és que s'obren prop de 2.000 hectàrees de vinya a Catalunya, segons els càlculs del sindicat, i creiem doncs, que s'hauria de subvencionar, com està passant a França, l'arrencada definitiva per baixar el potencial productiu del país i doncs cal si a l'haver-hi menys producció que el preu torni a pujar.
0: I és que alguns cellers i cooperatives ja han comunicat als pagesos que enguany no els compararan raïm bàsicament per l'estoc acumulat d'anyades anteriors. Crisis n'hi han hagut sempre, però actualment afirmen des d'Unió de Pagesos el moment per la pagesia és força complicat. També ho valorava en Miquel Cendra, igualment d'Unió de Pagesos del Baix Penedès.
9: Si treus la vinya, només hi pots fer o plataformes logístiques o que s'hi criïn pins. El cereal, tots sabem com està. Fruiters, si no hi ha aigua, malament. Hortes, si no hi ha aigua, malament. La fruita seca i l'olivera, també els preus estan molt rebentats. I doncs, hem de mirar d'aixecar-ho i d'anar tirant.
0: I justament, com dèiem, com a mesura de pressió, des del sindicat s'han presentat una sèrie de cartes a diferents oficines comarcals d'agricultura, com el cas del Vendrell, amb l'objectiu d'aconseguir el suport del govern de la Generalitat. I és que a 3 setmanes per l'inici de la barema, les perspectives són força magres. I la Generalitat ha presentat la campanya forestal d'aquest 2026 al Penedès, en un escenari marcat per l'augment de les temperatures i el risc d'incendis, una campanya un any més condicionada per l'emergència climàtica. La presentació s'ha encapçalat des del delegat territorial del govern del Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
10: Vull destacar el fet de que ara doncs, la Vegueria del Penedès disposa ja d'aquest servei de protecció civil. Ara depeníem de 3 àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat i en aquest sentit doncs, esperar que, ja dic, que aquest estiu doncs, les actuacions hagin de ser mínimes.
0: En aquesta presentació, a banda de conèixer les novetats, també s'han revisat els incendis forestals que s'han produït fins al moment i s'ha comentat la previsió meteorològica setmanal i els riscos associats. I en cultura i en el marc dels actes del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, aquest dijous, demà a la tarda, tindrà lloc la instal·lació de l'escultura Iolandita de Jaume Plensa als jardins del Museu de Sant Salvador. L'acte comptarà amb la presència del mateix Plensa que el 2019 va ser distingit amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional, sent així un dels artistes catalans més internacionals i conegut per les seves escultures de grans dimensions que es poden trobar en moltes ciutats de diferents països. Bona part d'elles són caps de figures femenines que els últims anys s'han instal·lat a l'espai públic de ciutats com ara Praga, Tenerife o New Jersey, on s'aixeca la imponent Watersul, de fins a 22 metres d'alçada. La Yolandita, que es posarà als jardins del Museu Pau Casals, té unes mides més modestes, però manté totes les característiques de l'obra de Plensa. Es tracta d'un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alt que l'escultor català va elaborar el 2024. La seva presència als jardins noucentistes del museu servirà per establir un diàleg amb la casa del mestre i les escultures del jardí, com l'Apolo de Clarà o les flors d'en Josep Llimona. L'acte de demà dijous començarà a partir de les 7 de la tarda i comptarà amb la intervenció del mateix Plensa, així com del director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, de l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i també hi haurà petites actuacions del cor El Petit Estel i d'un violoncel·lista. La Yolandita romandrà als jardins del Museu Pau Casals fins al desembre de l'any 2027.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: 3 minuts i arribem a 2:15 en punt de 10 del matí. A partir d'aquí marxem cap a la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
11: Hola, bon dia. Comencem parlant de ciclisme. El Centre Cívic L'Estació ha acollit aquest dissabte una reunió informativa per al voluntariat que participarà en el pas del Tour de França pel Vendrell. Una setantena de persones unirà forces amb el dispositiu de seguretat previst per aquest diumenge 5 de juliol per intentar que tot surti a la perfecció i que no es produeixi cap incident. Escoltem el voluntari del Tour, Luis Marco.
12: M'agraden aquests aconteixements esportius grans. Ja vaig ser voluntari a la Copa Amèrica i ara, pues, a veure la possibilitat de ser al Tour, pues aquí estic. Participar, ajudar a la gent i ja està. I disfrutar jo, també.
11: I escoltem també la regidora d'entitats esportives, Marina Figueres.
13: Una reunió on s'han explicat més detalladament, doncs, horaris, indicacions que hauran de donar, no? Se'ls ha explicat als voluntaris les tasques, la importància que té el Tour i la importància que té el ser voluntaris, no? Aquesta responsabilitat que hauran de tenir també, doncs, a l'hora d'informar la ciutadania, de donar indicacions. Bé, ells tindran tota la informació del Tour, del pas del Tour, no? Tant de la caravana com dels ciclistes, quan estarà tancada tot el circuit, quan es podrà creuar la via. Doncs aquesta reunió ha servit per explicar-los, perquè veiessin també, doncs, amb diferents vídeos i de més, doncs, la importància que té el pas. Evidentment, també una reunió per donar aquest agraïment, no? als voluntaris. Sabem que seran moltes hores, aquests dies que estem tenint molta calor, així que és important també, doncs, agrair aquesta tasca.
11: El pas del Tour per la vila requerirà voluntaris i voluntaris des del Francàs, que és per on arriben els ciclistes de Tarragona, fins al Coll de Calafell, que serà l'últim punt abans que els corredors deixin enrere el Vendrell. En aquest sentit, la regidora d'entitats esportives, Mariona Figueres, ha volgut posar en valor tot l'equip humà que hi ha al darrere del dispositiu de seguretat. Escoltem de nou Mariona Figueres.
13: Ho hem explicat des de la coordinació del dispositiu que està fent el Tour, que amb la policia i protecció civil, doncs, amb el sergent Quim Baix, amb el tècnic Pere Callau, al capdavant del dispositiu més de seguretat, i com a responsables del voluntariat, en aquest cas, doncs, el responsable d'esports, el Valentí Usson, i jo mateixa, doncs, som una mica l'equip que està liderant aquest dispositiu, evidentment amb tota la part implicada, la resta d'ajuntament, altres regidories, serveis. És una feina de tothom i així ho ha de ser, perquè sigui també un èxit de tothom. Així que esperar ara a l'arribada del dia del Tour, això, mantenint aquesta comunicació viva amb els voluntaris, en tot moment donant resposta a les seves inquietuds.
11: Malgrat que la centena de persones que formen part del voluntariat ja són suficients per cobrir la jornada, qualsevol ajuda d'última hora també seria benvinguda. I seguim parlant de petanca. La platja de Coma-ruga ha acollit aquest dissabte una nova edició del torneig de petanca Turismar, organitzat pel Club Petanca Coma-ruga. 96 jugadors d'arreu de Catalunya, repartits en 32 equips, han participat a la cita més important del calendari vandrellenc d'aquest esport, que aconsegueix reunir gent de totes les edats. La competició es duia a terme durant tot el matí, prop de la zona del Riuet, amb un gran nivell, com ho demostra la presència del flamant campió d'Europa, Josito Guasch, així com també d'altres jugadors que han guanyat campionats a nivell català i estatal. Finalment, el vencedor era el Club Petanca Prat, encapçalat per Josito Guasch i ben secundat per la parella de germans reusencs Raúl i Albert Tavera, mentre que la tripleta subcampiona estava formada per Felipe Campo, Mariano Trujillo i Roger Francés.
14: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I més informació també cada dia. Dediquem uns minuts a conèixer les principals portades dels diaris. En aquest cas, en la jornada d'avui dimecres 1 de juliol. Comencem pel diari de Tarragona. El port pot endurir el control per reduir els coloms. La nova normativa busca una efectivitat real per fer front a la plaga. A l'Ebre, la Terra Alta regula els accessos als seus espais naturals a l'estiu. Des de Reus, guerra oberta entre el Prat i Salut en el judici del cas Innova. A Tarragona, que activa l'operatiu Tour de cara a l'etapa d'aquest diumenge. I, de fet, l'espectacle de drons que obre el concurs de focs, doncs justament el que fa és això, donar aquesta benvinguda al Tour de França, i és la fotografia aportada. En esports, el nàstic de Xisco Campos debutarà contra el Saragossa en el nou estadi, i més trens des de Tarragona fins a Reus i Tortosa en el mapa ferroviari del 2040. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara, també una altra de les capçaleres habituals. El Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. El Tribunal obre la porta a elevar a la justícia europea una norma que ha generat més d'un milió de sol·licituds. El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions per reforçar la integració de persones estrangeres. I escalada xenòfoba a Sud-àfrica, el grup antimigració March en Marche i el partit de l'oposició Action SA van fixar ahir com a data límit perquè els immigrants irregulars abandonin Sud-àfrica, on des de fa setmanes han imposat un clima de violència xenòfoba. I revés a Trump, aval el dret de la ciutadania per al naixement. El Suprem ratifica que els nascuts als Estats Units són ciutadans a ple dret. I la jutgessa descarta per ara investigar la terapeuta dels Endic. Els excursionistes van trobar a Jonathan en xoc i bloquejat. I ahir saltarem cap a La Vanguardia, acabarem aquí. El Suprem obre la porta a dur la regularització dels immigrants al Tribunal de Justícia Europeu. El Tribunal qüestiona que es respecti el dret europeu mentre el govern n'accelera l'aplicació. I el fiscal situa l'exministre Fernández Díaz en l'origen del cas Kitchen. Mario Conde i Isabel Pantoja a la llista de morosos que creix en deute. I la terapeuta dels Antic dilueix les sospites. La informació i l'actualitat en totes aquestes portades habituals i que, com sempre expliquem, cada dia ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
15: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
16: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.
17: I remember the day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy. The day I started to feed on my dream.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: ara sí, ja de ple el contingut d'aquesta segona part, i que ja sabeu que cada 15 dies passa per la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, i que, a més, avui tanquem temporada, i ja en van unes quantes, em sembla, amb la tonteria. Amèlia Maestre, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal? Com
0: estem? Estàs? Tot bé?
1: Bé. Sí? Sembla que ja és la segona o la tercera vegada que comentem, que potser portem, o sigui, no sé, què eren, 20 anys quasi, no? Des de l'inici del programa.
0: Sí.
1: 2012, 2010,
0: no? És possible, no? Que hem anat col·laborant, no? Sí. Han passat moltes veus per aquí, també s'ha de dir, a través de la FEC, però això també ens ha portat a moltes empreses, empresaris, empresàries, idees, hem parlat, hem debatut, ens hem enfadat, hem rigut, hem fet una mica de tot, això està molt bé, eh?
1: Està molt bé, perquè a més avui venim a explicar, i per això hem vingut la Mireia i jo, una miqueta quin ha estat el recorregut d'aquests anys i on hem arribat a dia d'avui.
0: Fantàstic,
1: que és un moment, penso, molt dolç pel que és la federació i perquè és aquesta xarxa d'empresariat amb la que estem treballant dia a dia.
0: Doncs això també t'acompanya, com bé deies, la Mireia Tablada. Molt bon dia.
2: Bon dia, Pere.
0: Que en aquest cas, com sabeu, és la veu habitual i que ens ajuda a portar els temes i a introduir els temes que tractem cada 15 dies. Bon dia, també.
2: Bon dia.
0: M'ha agradat això, Amèlia, un moment dolç.
1: Sí, és un moment dolç, doncs, perquè, bé, com sabeu, la federació a nivell origen, no? Doncs, va néixer en part al Garraf, després va haver-hi també una miqueta de creació, bueno, no, perdó, una miqueta de creació, no? Va haver-hi una associació que es deia la web a l'Alt Penedès, i des d'aquesta unió del Garraf i l'Alt Penedès i la quantitat d'empreses que estaven treballant amb el Baix Penedès, no es va voler excloure el Baix Penedès.
0: Val.
1: En aquest moment, tu ja hi eres i ja ens donaves veu a través de la ràdio.
0: Sí.
1: Perquè ja sabies, o ja era evident que hi havia un creixement a nivell empresarial d'empreses del Baix Penedès adherides a l'associació per aquesta voluntat de fer xarxa. I per aquesta diferència que hi ha amb altres patronals en quant a que nosaltres treballem al territori, no? Doncs amb aquest recorregut, que ha sigut un recorregut, com deies tu, de molts matisos, però sobretot al final un recorregut molt amable, a través també d'un índex que mai ha abandonat el Baix Penedès en quant a dades, perquè també sempre hem tingut molts socis aquí, estem parlant que ara tenim al voltant de 200 socis dintre del Baix Penedès. Ha acabat consolidant-se amb convenis amb els diferents ajuntaments, a l'Ajuntament del Vendrell, un conveni molt important, va ser una fita que vam aconseguir l'any passat, que també vam fer la nit de l'empresa, no sé si recordaré, que vam fer la nit de l'empresa aquí a Vendrell, com a Ruga. Va ser una voluntat perseguida de molts anys, no? Això ha sigut una mica el que ha obert el camí, no? I de veritat, molt important la vessant de la comunicació, que des de Ràdio Televisió el Vendrell ens heu estat donant suport als informes, a les notícies que han anat succeint des d'aquí la ràdio La Creixera, que no ens heu abandonat mai. Ha sigut com una consolidació, una progressió, no? Doncs que ha acabat signant amb el Vendrell, ha acabat signant amb Calafell.
0: Molt bé, que
1: avui hem signat amb Calafell. Bueno, avui aquest any hem signat a Calafell. I ara estem en línies que ja es va aprovar en el ple d'alcaldies amb el Baix Penedès.
0: Molt bé,
1: que
0: bé.
1: Clar, això què vol dir? Vol dir que de les diferents administracions hi ha pressupostos, hi ha programes que surten per impulsar tot el que és el teixit econòmic, i nosaltres, d'alguna manera, provoquem que aquestes ajudes vagin directament a empreses del territori. Perquè ens proposem com a interlocutors, com a líders...
0: Sí.
1: És a dir, està bé que a vegades anem a buscar gent, no?, a les capitals, diguéssim,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però també s'ha de tenir molt en compte això que ara ens omple tant la boca, no?, que és el tema del talent al territori, i que ja en tenim.
0: I tant, o la proximitat, a vegades, no? I cada vegada més és una eina comercial, publicitària, no? Proximitat, perquè és una mica el tret distintiu a moltes vegades, a nivell empresarial, governamental, no? Però evidentment que és un tema que des de sempre heu treballat, des de la FEC, és aquesta proximitat. És això, està molt bé, les capitals estan molt bé, i els ponents internacionals estan molt bé.
1: Estan superbé.
0: Però és evident que donar valor i conèixer la veu o què s'hi cou a la comarca, en aquest cas a nivell empresarial i comercial, comercial, està molt bé, perquè és el que tenim a tocar, no?
1: I després que hi ha una a veure, hi han situacions que es repeteixen a diferents empreses i a diferents tipologies d'empresa. Dintre del que és estratègia de comunicació, i això ho sap molt bé la Mireia, vam separar què és el tema autònoms, no?, de l'empresa en general i del que pot ser la gran empresa. La gran empresa té accés a les administracions potser tant o més o és igual, o igual que la federació empresarial, però té un desconeixement en general força gran del territori.
0: Clar.
1: I de les empreses veïnes. Doncs bé, doncs, tot això és una facilitat que dona la FEC, també a nivell de formacions, i a vegades a empreses molt grans que s'ho autogestionen, però d'altres que no, o a vegades busquen doncs, a formacions molt concretes que poden compartir entre altres empreses. És molt important aquestes empreses grans que normalment fan de motor, que la gent conegui quins són els projectes que hi ha. Llavors, això passa molt sovint, que les empreses, o sigui, que el jovent, quan busca projectes empresarials amb els quals invertir, no té ni idea del que s'està coent dintre del territori. Doncs sí, això és una cosa que, a través d'aquests projectes que et comentava i d'altres que fan propis la federació, doncs és una manera d'impulsar aquesta via. I al mateix temps la soledat de l'autònom. Tenim moltíssims autònoms aquí.
0: Sí. Majoritàriament,
1: Bueno, sí, clar, aquí n'heu entrevistat a moltíssims, no? Sí. Sempre són més accessibles i sempre tenen més ganes de tenir veu.
0: Clar.
1: Doncs, clar, la soledat de l'autònom és una cosa que dintre d'una federació, i per això els actes com tant del col·lectiu de dones, que ara en parlarem, i de joves, que en parlarem també, donen molta aixopluc a les idees, als problemes que poden haver-hi en un moment donat, a situacions que una a vegades es pensa, no?, doncs que li ha tocat cada trepitjar, no?, allò, una mica de sort, no? I no, i troba que en el col·lectiu són situacions recurrents on les experiències compartides fan de motor perquè aquelles empreses no caiguin,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, la nostra feina, jo sempre, o sempre diem que és molt territorial, és a dir, no busquem expectatives fora del territori. Sí que és veritat que tenim dos col·lectius molt potents, sobretot el de dones, que ara celebrarem la 19a trobada, per tant, en Cabella fem 20 anys, que estan al Consell Nacional de les Dones, liderant algunes de les propostes que s'estan coent des d'allà. Estem convidades a tots els fòrums de dones de diferents territoris com a exemple i referència de com han evolucionat. A l'Aixopluc i la plataforma que dona aquest col·lectiu de dones és espectacular. És a dir, hi ha una màxima als esdeveniments de la federació que és natural, que és que tothom que vingui no es queda sol. Llavors, això també és una manera, doncs, de nodrir el que està passant, la col·lectivitat, a la xarxa, i això al final és una miqueta l'esperança de que, bueno, doncs, que aquí encara hi ha molta feina per fer.
0: I tant, aquesta xarxa, en general, i d'aquests, com dir, no?, aquests objectius comuns o aquestes preocupacions comunes que tenen la majoria d'autònoms i d'emprenedors, segurament, que és aquesta soledat que ara comentàvem. I és un fet molt bàsic, però crec que és importantíssim, com és el fet de compartir, simplement compartir mals de cap. Hem de mirar positiu, i hem de compartir alegries, però simple fet el compartir preocupacions ja és molt important, no? De dir, ostres, doncs mira, t'està passant exactament el mateix que m'està passant a mi, tot i que jo treballo en un altre sector, no? Però les inquietuds són les mateixes.
2: Sí, són preocupacions, són lluites també, per exemple, no?, aquesta 19a trobada que tenim ara el 9 de juliol, que li donem el premi honorífic a la Sara Berbel. Ella estava de presidenta de l'Institut Català de les Dones, és una dona, no?, que sempre ha liderat, està treballant molt per la igualtat i és una miqueta també, no?, aquest referent, i els referents que volen guanyar també una miqueta al grup de dones d'empresa, no?
1: És que de fet, sí que és veritat que abans, per exemple, amb les trobades buscàvem algú que fos molt mediàtic, no? Però i que sempre hi ha una carrera personal darrere, i que és una cosa que és, bueno, no sempre té, jo recordo l'any de la Nina, que a mi em va semblar una persona espectacular, no? La Rosa Maria Ferrer també em va semblar una persona espectacular, no?, quan la van portar al Congrés. Hi ha persones que realment omplen, d'altres que no tant.
0: Ja, bueno, és com tot, no? Clar, és una mica, és com tot.
1: Bueno, i llavors una mica l'aposta del nou col·lectiu de dones, que a més el col·lectiu de dones ara ho han fet molt bé, portaven molt de temps liderant un grup de 12 persones que es portaven francament bé a nivell personal, i llavors han volgut fer un pas al costat una mica per deixar entrar nova energia. I el que hem fet és un procés participatiu entre diferents dones que d'alguna manera estaven o eren fidels a la rutina d'actes i de sessions de dones d'empresa, doncs, que s'han incorporat. Ara mateix hi ha un grup d'unes 20 i pico persones, sí. No? Llavors, bueno, aquí també, doncs, com ho han fet, aquest procés participatiu, aquesta comunió que s'ha creat entre aquestes diferents dones, doncs són espais on realment doncs, la majoria autònoms, però no totes, no totes, és molt important que dintre d'aquests col·lectius sempre hi hagi representat una gran empresa, una directiva, no? Doncs recull una mica l'escenari que tenim a dintre de la federació, doncs puguin trobar espais de convivència i de cohesió. I fent referència una miqueta al que també parlaves abans, que parlaves d'aquella soledat, no?, que a vegades s'entén, vull dir, és molt bàsic, no?, però és molt important, perquè nosaltres, dintre del nostre dia a dia, tenim espais d'amics, tenim espais d'amistat, tenim espais familiars, on no podem anar de manera diària amb les preocupacions mentals de la feina, no? Perquè no tothom ens entén com a empresaris. Sí. I després perquè l'empresari de per se és bastant positiu, però quan té un problema afecta més d'una persona.
0: Sí.
1: I també responsabilitats amb altres persones i amb tercers, no? Llavors aquest espai és el que és molt rellevant i cobreix molt el col·lectiu de la federació.
0: Sí. De fet, aquesta trobada del dia 9, aquesta trobada de dones, és un dels actes importants, o crec una de les activitats de l'estiu, eh?
1: Sí.
0: No, la FEC?
2: Exacte, tenim aquesta, no?, la del dia 9 al Nàutic de Cal Blai, a Vilanova. I després també tenim una altra trobada d'estiu, que és el col·lectiu de joves, el dia 16, també a la Marabanda, a Vilanova, on es trobaran dos peces, no?, fortes de la innovació, cada una en el seu àmbit, que és el Jordi Morera, de l'Espiga d'Or, i que és un forner, bueno,
1: mediàtic,
0: reconegut.
2: I després també
1: i que ha innovat en un àmbit molt bàsic.
2: Exacte.
1: I molt artesanal.
0: Correcte, és veritat, com tecnològicament el que fas explicar una cosa molt bàsica, que és l'elaboració de la farina o del blat.
1: Exacte.
0: Del pa, per suposat.
1: Sí.
0: Però l'objectiu principal del Jordi Morera és justament és
1: la preservació.
0: Exacte,
2: i que s'ha
0: fet recuperar...
1: Bueno, és perquè la innovació no sempre és tecnològica.
0: No, clar,
2: per això. I tant. Llavors, doncs, bueno, combinat amb l'Ignasi Clos, que ell és un especialista en tecnologia, en innovació, doncs faran un TED Talk, on l'Ignasi, doncs, farà més les preguntes, el Jordi farà més les respostes i ens explicaran una mica des del seu àmbit també com és això de la innovació, doncs, en un espai tan bàsic, no?, i tan rural com és el seu forner, no?, al final, aquesta cosa primària, no?, que bueno, que està molt lligada a la tecnologia, i més que ell és una cara mediàtica i visible, també.
1: Sara,

0: serà com una xerrada d'algú que és una, em sembla que és cinquena generació, Jordi, diria, no me'n recordo,
1: sí.
0: Ara sí, perquè sí, en alguna entrevista ho hem comentat, amb algú, no?, que té aquesta visió àmplia de la part d'innovació, de treure aquesta innovació de la part tecnològica i enfocar-ho més a la part més creativa i a la creació de, doncs, de l'empresa o de projectes o de, no?, bueno, una mica, jo penso que serà molt divertit i de fet molt interessant, i ho verà tots els públics. Ho promociona Jove perquè ells encara són joves, i des de la joventut han creat l'imperi que tots dos tenen, no? Per una banda i l'altra, no?
2: Doncs, són grans exemples. Serà el 16 de juliol.
1: El 16 de juliol, exacte.
2: 16 de juliol.
1: Sí, per la tarda.
2: Són aquestes dues grans cites. El 9 de juliol, són dos dijous, no?
0: Sí.
2: Dijous 9 de juliol, aquesta trobada de dones d'empresa, i el 16 de juliol, aquesta trobada de joves d'empresa.
0: Sí, casualment les dues a Vilanova, perquè com que són itinerants per elles mateixes, han coincidit que tocava a Vilanova.
2: No,
0: vull dir que és que és així com funciona el rol, no? És a dir, tots els actes importants, que bàsicament és l'acte de joves, la trobada de dones, el congrés, que aquest sí que és fixe, i la nit de l'empresa, intenten itinerar entre les tres comarques, perquè estem a les tres comarques i és natural que sigui així. El que passa és que com que itineren independents, doncs ha coincidit que les dues tocava el Garraf. Però bueno, així ho hem fet. I després també volíem parlar, i és una dada que és molt interessant, és que a través de l'índex de competitivitat comarcal que impulsa la federació des de 22 edicions, amb uns indicadors, que són uns 50 indicadors que més o menys venen a ser els mateixos, tot i que a vegades doncs, la conjuntura o l'aspecte socioeconòmic fa que canviïn, situen per primera vegada la 14a posició en competitivitat al Baix Penedès. Aquesta és una molt bona dada, perquè és una millora respecte a l'any anterior. Millores destacades per l'esperit emprenedor que hi ha aquí al territori, al Baix Penedès, amb sisena posició.
2: Molt bé.
0: Per tant, molt bé.
2: Bones xifres.
0: Millora també la seguretat laboral. El que passa és que, com sempre, en aquests territoris de costa tenim un problema amb el sol.
2: Clar.
0: Estem molt enfocats a serveis.
2: La temporalitat d'aquestes feines.
0: Exacte. Bueno, ha millorat una mica, però seguim allà. Que al Baix Penedès hi ha hagut un creixement social molt important. Uh-huh. Per tant, s'han hagut d'aplicar molts serveis a la benvinguda de les persones, no? I bueno, i aquí és una miqueta doncs, també aquest factor de creixement relacionat amb tota aquesta situació. Però bueno, també doncs, hem de millorar molt en temes de sostenibilitat, i acabar d'ajustar aquests desequilibris entre creixement demogràfic i estructura productiva.
2: Sí. El que sí que és cert és que hi ha un bon camí, no?, en aquest sentit, que es va creant un bon camí.
0: Molt.
2: Les dades sempre han sigut molt negatives al Baix Penedès,
0: continuen sent
2: negatives, no tant, per això dic, és a dir, sempre buscaré aquesta part positiva, sobretot, és a dir, que el camí està encetat i simplement és anar seguint, no?, amb aquest perfil o amb aquestes millores que a vegades inclús reflexa aquest propi estudi.
0: Home, una sisena posició en emprenedoria diu molt
2: de les ganes de sortir-se'n, no?
0: Del que depara aquest futur, no?
2: Sí.
0: Tant, ostres, és molt bona notícia. I bueno, aquestes són una miqueta les aportacions que podem fer des de la federació, més enllà d'evidentment tot el que és la part de formació, que també ha crescut moltíssim en els darrers anys.
2: Sí, és una part fonamental.
0: És una part fonamental perquè cada cop necessitem que els nostres equips estiguin més formats ad hoc, no? I per afrontar els reptes que ens està situant tot el tema de la intel·ligència artificial.
2: Correcte.
0: No? Que és com l'arribada d'internet, és a dir, aplicar la intel·ligència artificial als processos és un repte que ens obliga a tots a moltíssimes coses, no només a un coneixement tecnològic, sinó també a adaptar-nos a aquesta velocitat amb la que funcionen totes les exigències, no? I sí que és veritat que ara podem tenir un informe de manera molt més molt més fina i molt més ràpida, però molt més impersonal, però en canvi, clar, i a vegades, no? Són reptes que les empreses hem d'estar preparades en aquest i tants àmbits, i per tant la formació és molt important. I entrar dintre de les empreses i saber quines són les necessitats que tenen les empreses a nivell formatiu, a nivell de certificacions, de professionalitat, a nivell de...

0: doncs, de transformacions, i nosaltres tenim la capacitat de poder de manera lliure, no?, anar enfocant aquestes necessitats a través de formacions específiques, doncs també és una de les grans puntes de la federació.
1: Sí, sí. I que les empreses, això s'estan, totes s'estan preocupant per la formació, sí, perquè cadascú estigui especialitzat també, i perquè al final tot això del talent es retingui, no?, que és aquest problema, no?, que veiem arreu i que bueno, s'està intentant també solucionar d'aquesta manera, donant ajuda i oportunitats de formació.
2: Clar, sí, sí, la formació com a eina indispensable avui en dia per l'adaptació, sí, que a vegades n'hem parlat, que és el que dèiem, poder adaptar-te a tot el que succeeixi, a nivell tecnològic però també personal, en recursos personals i això. Aquesta manera que per sort cada vegada en tiren les empreses, que és això, no?, el talent, retenir el talent, que és molt complicat, i que una empresa ha de deixar de ser més enllà de números, que és evident que és la part fonamental, sí, però si volem uns bons números és evident que també, no?, el seu equip humà ha de ser important i ha d'estar ben cuidat, si no una cosa no lliga amb l'altra.
0: Sí, sí. Doncs això també és una de les fites que hem assolit aquest any, i per tant estem molt contents. I després també la darrera, potser com a important, perquè amb els projectes que estem motivant des de diferents espais, la veritat és que estem molt contentes de com ha anat funcionant tot. Però després hi ha també el tema de la borsa de treball local. És molt important que tothom tingui un espai on amable, perquè la veritat és que és tan impersonal el fet d'anar inscrivint-te a ofertes de treball.
2: Clar.
0: En llocs que no saps ni on són, ni per què són, ni, no?, una mica així més amplis i més deslocalitzats. És que sempre estem amb el mateix, no?, amb el tema de territori. Doncs aquí a la federació també hi ha un espai per les empreses a publicar de manera gratuïta ofertes de treball, uh-huh, i la gent que busca no desplaçar-se tenir un espai de coneixement, d'ofertes, de vacants per poder treballar en el territori on vivim, que és la nostra màxima i una de les grans reivindicacions que hem tingut sempre des de la federació. Sí,
2: sí. Que sembla des de fa pocs anys, semblava que l'èxit anava associant a treballar a la capital, no?
0: Sí, totalment.
2: És a dir, jo l'objectiu és jo he d'anar a treballar a la Barcelona, a la gran empresa i tal, i al contrari, ara una mica l'objectiu de qualsevol treballador, i evidentment talentós o no, és poder desenvolupar la seva professió el més pròximament a casa seva,
0: És que valorem molt més el temps.
2: Clar,
0: i la qualitat del temps. Abans era el més eficient, el que passava més hores a la feina,
2: sí,
0: el que estava,
2: sí, sí,
0: no?, més... I ara va totalment diferent, és a dir, necessitem descongestionar, necessitem fer conciliar familiarment.
2: Correcte.
0: Tot i que cada cop les famílies són més diferents, en el sentit de que abans doncs hi havia un projecte de família, ara la gent jove, cada cop menys es tira per fer famílies d'amics, no?, o famílies socials.
2: Sí.
0: Vull dir, però sí, tothom necessita més temps lliure i d'alguna manera doncs i també ens farà més rics, vull dir, a nivell territori, és a dir, si les persones que viuen en el territori treballen en el territori, apostaran per moltes millores del territori i per tant crearem ecosistemes molt més saludables.
1: Bueno, és un dels objectius, no?, al final, treballar i fer territori i també trobar aquest benestar aquí, que al final
2: sí.
1: no hi ha color.
2: Clar, això es tradueix de manera indirecta o no tan indirecta, que és això, el que dèiem, sostenibilitat, eliminar desplaçaments, la petjada de carboni, és a dir, que tot va molt lligat. Sembla una tonteria, però que la gent no hagi de marxar fora a treballar crec que és un benefici comú,
0: Home, digue-li a totes aquestes persones que estan tot el dia esperant al tren o que es mengen les entrades i les sortides de Barcelona d'anar a treballar en bicicleta.
2: Per això, sí. És un canvi important. I imagina't, inclús caminant, seria rizar el rizo, en certa manera. Molt bé, doncs una mica, hem fet una mica de tot avui, Hem valorat, hem reflexionat, hem comentat, hem fet tertulieta i hem conegut aquestes activitats properes importants que arriben aquest estiu a través de la FEC. Després d'això fareu aturada, suposo, com
0: a l'agost,
2: bons fills de veïns.
0: A l'agost és sagrat, perquè la majoria d'empreses també fan vacances.
2: Correcte,
0: però bueno,
2: sí.
0: Cada cop ens despertem més a finals d'agost, cada cop ens despertem més aviat.
2: Bé, de cara a setembre Tornarem, no, en principi?
1: Sí,
2: jo, tio, jo últimament faig aquestes renovacions en directe, però és la millor manera de fer-ho, eh? Renovem temporada de cara al setembre.
1: Molt bé.
2: Fantàstic.
0: Super, gràcies.
2: I gràcies a les dues, que vagi molt bé.
0: Adéu.
2: Adéu-siau.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les notícies, els butlletins habituals, en principi a cada hora en punt. I després d'aquest butlletí de les 10 i quan passem ja 4 minuts d'aquesta franja, segona part de Calaixera, seguim i continuem. En tot aquest programa d'avui dimecres, 1 de juliol, atenció, programa número 4.000. Ja hem fet l'agraïment al començament de programa i ho ratificarem al llarg de tota la jornada d'avui. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho possible i per ajudar i per fer que arribem a aquests 4.000 programes. Gràcies, de veritat. Doncs va, seguim allò celebrant aquest 4.000 programa amb contingut i amb ràdio, que és com ha de ser i com fem de manera diària. Per això, secció habitual i que ens acompanya cada 15 dies, l'espai sobre motivació, un espai amb la Isabel Saracier. A banda, també volem parlar-vos del pas del Tour de França per aquí al Vendrell, aquest diumenge dia 5. Doncs hi ha moltes coses a tenir en compte, a banda de gaudir d'aquesta prova esportiva, bé, de les més importants que existeixen actualment. Doncs bé, també una mica conèixer tota la part logística, conèixer els talls de carretera que n'hi haurà, com serà aquest pas, etc, etc, etc, i tindrem una àmplia conversa amb la Mariona Figueres, que és regidora d'entitats esportives. A les 11 actualitzarem les notícies i després ja encara ens quedarà tercera i última part a més contingut, secció habitual cada setmana els dimecres des de Coma-ruga Literària. I també participació i trucades que, en principi, avui no pot faltar en aquest programa número 4.000. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: L'espai sobre motivació, motivació vital i psicològica, en certa manera. Isabel Saracier, com estàs?
1: Pues bé, molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Pues gràcies a vosaltres, també, que ja ens estem fent aquí companyia amb un tu fa anys, eh?
0: Ja fa unes quantes temporades, és cert.
1: Bueno,
0: ja fa unes temporades.
1: Sí.
0: Uns quants anys, vaja, uns
1: sí,
0: quants anys, entre una cosa
1: sí,
0: i l'altra.
1: Sí.
0: Que bé, doncs molt contenta que sigui així, de veritat, Isabel.
1: Jo també, molt jo content. També estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres i bé.
0: Fantàstic. Pues,
1: a fer gaudir, no?, d'aquests momentets.
0: Molt bé. De què parlem avui, Isabel?
1: A veure, avui, potser ja ho he parlat molt, algunes vegades, no?, però avui ho poso com a títol, no?, la importància de controlar les emocions. Això és que cada vegada ho tenim que tenir més en compte, no?, perquè, a veure, què són les emocions, no?, perquè... Això és una cosa que ningú ens ha explicat ni a l'escola,
0: no.
1: Almenys a nosaltres.
0: La nostra generació edats, segur que no. Ara potser
1: ara
0: avui
1: sí,
0: en dia se'n parla una mica
1: ara
0: més.
1: Ara sí, per sort, però, no? A les escoles...
0: Durant molt de temps les emocions era com algo... Bé, sabem que hi són, però ja
1: és que
0: està, no?
1: Em sembla que ni es deia
0: no
1: aquesta
0: no?
1: paraula,
0: ja
1: ni
0: ja
1: es deia,
0: ser,
1: no?
0: Ja pot ser, ja pot ser.
1: Sabies que tu tenies aquestes... Que teníem aquestes puntes, ara estic bé, ara estic malament... Però no sabia que potser que això es podia traslladar a aquest món tan enorme i tan que es diu emocions, no? Controlar, conèixer-les, no? Sobretot saber quines són, quantes són. I sobretot descobrir i anar descobrint de que és bo sentir-les, perquè abans ens deien no ploris.
0: Clar, no t'enfadis.
1: O oi, aquesta persona té odi, té ira, té rancor, o que mal vist tot això, no? Pues, doncs sí, ho podem tenir i tenim el nostre perfecte dret
0: d'expressar-ho
1: no? i de sentir-ho, no?
0: Sí.
1: El que passa que ja sabem que hi ha emocions que més val que no les tinguem gaire temps al nostre cap, a la nostra vida, perquè hi ha gent que es passa tota la vida odiant, per exemple, amb una persona, a un fet o el que sigui, no? Clar, vull dir, hi ha unes... Aquestes emocions que ens fan patir, que no per això són dolentes, hem de mirar de... Bueno, sentir-les, però acceptar-les, també, acceptar-les, però anar també netejant-nos
0: d'elles,
1: anar treballant, que es converteixin, doncs, en algú al final positiu, que tu puguis veure que d'aquí almenys també has après algú, ha sigut com una, com una mestra per tu, aquesta emoció que t'ha fet patir,
0: sí,
1: no?
0: Però
1: clar, vull dir, això que estàvem dient, no? Controlar les emocions. Quan dic controlar les emocions, vull dir les que ens fan patir i les que també ens fan ser molt feliços, eh? Per què? Perquè el bo és estar sempre en el punt mig de qualsevol emoció. Perquè l'emoció, diguéssim, és com el motor... El motor del pensament, o sigui, el pensament és el gran creador, clar, perquè segons com tu penses, també vas forjant la teva vida. Si tu contínuament estàs fixat en una cosa a la teva vida, que et dediques a l'estudi de qualsevol tema, de qualsevol... Al final la teva vida només serà allò, vull dir, allà on nosaltres fiquem la nostra atenció, allò és la nostra vida.
0: Val.
1: Amb l'error, que a vegades caiem amb l'error de que allò és la vida. Però és que un altre tindrà un altre hobby, un altre tindrà una altra idea,
0: clar,
1: un altre tindrà una altra passió, i també es creurà que aquesta dedicació és la seva vida. I al final tots que fem tots bombolletes, som bombolles, com boles de billar, i tots anem amb la nostra idea de lo que és la vida,
0: perquè és allà
1: on hi posem l'atenció. L'atenció, diguem, seria doncs el pensament, no? L'estudi, la fixació, la dedicació. Però clar, perquè tot això també tingui moviment, corri, es desenvolupi, surtin resultats de tots aquests estudis o de totes aquestes fixacions o focalitzacions, necessitem també les emocions. Les emocions és el motor que ens dona, l'emoció ens dona emoció. Vull dir, ens dona motivació, volia dir. Ens dona motivació. I la motivació què és? És una cosa molt positiva, que és la que ens fa aixecar cada dia. Espera que avui estudiaré una miqueta més, que em tinc que preparar per aquest examen final de la universitat, de lo que sigui, de lo que jo estigui estudiant, no? Clar, l'emoció és el motor, és el que ens fa estar bé o malament en segons quins temes, però també el que ens fa moure cap a una actitud, cap a una acció. Per tant, l'emoció és moviment. Clar. És també moviment.
0: Sí, és no parar, no? O intentant
1: és un no parar.
0: No parar, sí. Sempre endavant, no? Una mica és aquest tòpic que diu sempre hem d'anar endavant.
1: Sempre.
0: No? Sempre s'ha de tirar endavant d'una manera o altra, de la manera més positiva, si pot ser, però sempre és tirar cap endavant.
1: I com tirem cap endavant? Doncs amb el pensament.
0: Exacte, si sent pensament positiu pensament i aquest pensament d'anar sempre endavant, no?
1: I l'emoció, que és la que ens farà, diguéssim, caminar cap allà. Sí. Sigui bo o sigui dolent.
0: No, està clar.
1: Perquè si hi ha, per exemple, algú que és negatiu, tindrà pensament negatiu i també emoció i, per tant, acció negativa.
0: Clar.
1: Una acció negativa també pot ser quedar-se al sofà de casa
0: i dir
1: no vaig a buscar... Això també ja és una acció.
0: Sí.
1: Em quedo a casa, no busco treball perquè jo no serveixo, jo no en sé, no estic prou preparat, tinc que fer encara moltes pràctiques, no tinc edat, no hi ha treball per mi, no? Per tant, anaves a dir alguna cosa, perdona que t'hi...
0: No, simplement això, que és aquesta part això emocional de tirar endavant i també em venia a cap la resiliència una mica, no? Que és una mica la capacitat de seguir endavant, tot i les dificultats i les emocions més negatives, de refer-se i de continuar endavant. Una mica anava per aquí,
1: sí,
0: és
1: el
0: que vull expressar.
1: Anar sempre cap endavant.
0: Exacte.
1: I ja ho sabem, no? Quan a algú li passa algú gros, que hi ha alguna mort d'algun familiar, pues, què és el que diem tots? Pues, hem de seguir endavant. Vull dir, la vida segueix i hem de seguir, encara que ens pensem no tinc força, però hi ha algú que penses,
0: sí,
1: he de seguir endavant. Primer per mi i segona potser pues, pels meus fills, pel meu marit, no? per la família, per el meu treball, perquè tinc edat doncs, per seguir treballant i bé, ho haig de fer. No em puc quedar en un racó plorant.
0: No, està clar.
1: Que hi ha
0: clar.
1: Gent que ho fa, vale. Però és el que dèiem, no? Si te'n vas molt amb emocions de les que siguin, però en aquest cas de tristesa, si te'n vas molt cap a un costat, cap a un extrem, ja no estem ben situats. Amb l'emoció, no, amb les emocions que siguin, no hem d'estar mai a extrems negatius o extrems bons.
0: Positius,
1: quan dic bons, vull dir, si estàs molt content, no has d'entrar dintre mai de la eufòria, de saltar, brincar, abraçar tothom. Això a vegades sí que tenim
0: està
1: ganes.
0: Està bé, però té el seu punt, també, no?
1: Sí. Però no et passa a tu que a vegades... Ai, sí, pues m'agradaria, no sé,
0: sí,
1: en una festa, no sé, o un dia que tinc una bona notícia, oi, m'agradaria abraçar molta gent i fer-ho saber. Però, clar, vull dir, la vida ens va ensenyant, doncs,
0: sí,
1: a... Bueno, pues la cara, doncs, normaleta, però per dintre estàs que saltes d'alegria, no? Per això els nens que tenen les emocions molt desbocades, no? Perquè, ells salten, corren, I clar, vull dir, és el moment de la vida, precisament, que els hi hem d'ensenyar, als nens i nenes,
0: clar,
1: aquestes emocions, com controlar-les, també, no? perquè jo sé, no, que els instituts a vegades quan vaig a fer reunions amb els professors per fer coordinacions dels nens que tinc a la consulta, doncs m'ho diuen, diu és que a l'institut cada dia són plors i riures. El mateix nen et pot plorar i et pot, amb el mateix adolescent, et pot riure i et pot plorar. En un moment et riu i a l'altre et plora. I és perquè les emocions les tenen a flor de pell i llavors qualsevol cosa els afecta, els altera, no saben com gestionar-ho, no? I per això és tan important no deixar-se portar ni per l'eufòria ni per la alegria desbordant, wow, sinó que també vine cap aquí, no? Vull dir, jo sóc al final el que mano, no? Amb els meus actes, amb les meves accions, amb els meus també moviments externs,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I és això una miqueta el que volia dir, no? Sempre estar en el punt mig, perquè les emocions desbordades en negatiu i en positiu han portat molts problemes a la humanitat, no? Sobretot diuen, i és un consell boníssim, no? En calent, no diguis mai el que penses. En calent vull dir,
0: si estàs
1: enfadat amb aquella persona,
0: sense comptar fins a 10, sí.
1: Sí, doncs això de compta fins a 10 i si pot ser fins a 50, doncs en calent mai s'ha de dir el que penses, el que... Perquè és que en diràs una de grossa i llavors pues, no t'hauràs d'empenedir, perquè això li queda a l'altra persona gravat i potser no ho oblida o no s'acaba d'oblidar mai
0: clar.
1: A la vida,
0: ja
1: no?
0: entre
1: els dos. No?
0: Sí.
1: Llavors per això diuen, quan et passi alguna de grossa amb persones, tu aquell dia no diguis res. Te'n vas a la natura, et fas una dutxa, calenteta, el que sigui, i espera dormir. Això que diuen, vaig a dormir i a pensar... consulta amb el coixí. És importantíssim, no? Perquè el dia següent, després d'haver dormit... és que t'aixeques d'una altra manera, ja no estàs potser tan enfadat o tan enfadada, penses, bueno, va, doncs potser no n'hi havia per tant, no sé. I llavors ho veus tot una miqueta diferent. I aquí és quan estàs preparat o preparada per llavors abordar en aquella persona o aquella situació i dir les coses des de la correcció i des del control, no? I sobretot això, ensenyar-ho als nens i a les nenes, que és un moment idoni.
0: A gestionar-ho, correcte. I tornant cap a això, cap a les emocions i cap a les emocions negatives o positives, sí que és cert que és un pensament molt recurrent que quan estem bé, per exemple, no, estem bé, estem passant una bona època, ens trobem bé i si sempre pensem en el fons, a veure quan dura, no? A veure quan hi ha alguna cosa que m'ho trencarà, això, no? Estic molt bé, a veure... Qui vindrà a canviar? Saps què vull dir? Que sempre tenim la tendència a anar cap a lo negatiu. Però a vegades he pensat, i alguna vegada ho hem parlat amb tu també, que potser podríem fer el mateix a la viceversa. No? Quan tens una mala època, quan tens uns mals pensaments o unes emocions negatives, també pots pensar, bé, va, aviat vindran coses bones, no? És a dir, buscar una mica aquesta dualitat, no?
1: Amb
0: aquestes emocions negatives i positives.
1: Clar que sí. Sí, perquè ja que ho sabem, jo a vegades ho dic, ja que ho sabem fer també això de pensar en negatiu, i de sentir i d'expressar les emocions en negatiu, no?
0: Sí.
1: Perquè mira que ho sabem fer molt bé, eh?
0: Sí.
1: I a vegades un es queixa de la vida que té, però a veure, pensa en el que tu penses.
0: Clar.
1: Cada dia, els teus pensaments com són, les teves emocions com són cada dia, mira-te-les una miqueta, i llavors és per dir, home, pues no m'estranya que a mi em passin o estigui en aquesta situació o en aquest moment, no? Doncs és això que tu dius, no? Quan estàs, has dit malament, no? quan estic malament, doncs llavors això, pensar, bueno, doncs ja em vindran de bones.
0: Clar, ja passarà,
1: mira,
0: no?
1: Mira, les estic esperant, sí. Eh? Hasta me'n vaig aquí i obro les mans i dic, va, estic esperant, sisplau, que es comencin a manifestar, no?, aquesta, i no ho dic en broma, eh? Vull dir, manifesteu-vos perquè ja s'ha acabat, ja estic passant una mala època, potser que em dura una miqueta, doncs va, ja estic preparada. Saps què vaig sentir l'altre dia, que em vaig quedar? Que som addictes al dolor.
0: Ah, no, ja pot ser, ja.
1: Fort,
0: ja pot ser, ja pot ser. A vegades sí que ens hi requerem més del sovint, sí.
1: Som addictes al dolor, perquè, clar, si contínuament tenim època dolenta, què és, al final, un hàbit? Un hàbit són moltes coses del mateix paquet, de la mateixa essència que es va manifestant, que l'anem sentint i l'anem... està la nostra existència, i al final d'un temps allò es converteix en un hàbit, no? I si sempre estem, per exemple, tenim tendència, oi, és que no en surto d'una, que entro en una altra, no sé què, no sé quantos, no? Al final això es converteix en un hàbit, també es converteix en un hàbit, i per això després diem... Ui, després d'aquesta bona me'n ve una dolenta, perquè com que ja tenim aquest hàbit...
0: Sí.
1: No? I llavors, clar, és com una addicció també, vull dir, per això ja estem esperant lo dolent, perquè clar, com que jo ja tinc aquesta tendència a que em passen contínuament coses, doncs alguna de grossa me'n vindrà també, ja l'estic esperant.
0: Sí.
1: I això de que siguem addicte, oi, escolta, no em va agradar gaire, perquè clar, addictes al dolor. El dolor vol dir, doncs, a les males èpoques...
0: Sí, el dolor emocional,
1: sí.
0: Compte,
1: vull dir, no, si som addictes, si tenim males ratxes, que això ens passa a la vida, hem de dir prou, aquí s'ha acabat, no? I ja està, sempre és una decisió, al final, és la decisió la que mana. Prou, ja no vull... passar més, o almenys tan sovint, una darrere de l'altra, prou. Ara ja accepto, dir-m'ho a mi mateix, accepto ja que em vinguin coses bones. Vull dir, també vull, doncs, abundància de coses bones a la meva vida. M'ho mereixo perquè ja he patit bastant, no?
0: Està clar.
1: I llavors, per tant, és al final un parlar amb tu mateix i dir, a veure, com estàs? Vols estar així, tropeçant contínuament? És que en realitat no ho volem. No ho volem, però potser s'ha creat un hàbit i l'hàbit ja és inconscient.
0: Sí, ja està
1: aquí dintre.
0: Hi ha molta gent que s'arrepenja en aquest dolor i en aquestes males situacions.
1: També.
0: Per lo que a vegades jo he vist també com una crida d'atenció.
1: També.
0: No? És l'argument o l'excusa per cridar l'atenció al teu entorn, no?
1: També, sí.
0: Perquè saps, si tens un entorn en principi sa i estable, doncs tu si expresses que estàs malament, que no pots, que tal, doncs allò que no, que no, vinga, va, que estiguin per tu, que et donguin missatges d'ànims, va, no, això també, no, jo que molta gent s'hi recolza, amb
1: sí.
0: Això, que sé.
1: Sí, però no saben el que estan fent.
0: No, és totalment
1: negatiu. Sí, perquè això del victimisme...
0: Sí, correcte, victimisme.
1: Potser
0: sí, senyor.
1: Tots en algun moment ens ha anat molt bé, o ho hem fet, o potser hi ha gent que no ho ha fet mai... Però, a veure, sí que surts guanyant d'alguna vegada, perquè, clar, reps aquesta atenció, i sobretot els nens, no? Ai, que cauen, es fan una rascada, i miren a la mare plorant, com vulguem dir, a veure si em mira,
0: vine,
1: no?
0: Vine a agafar-me, sí.
1: A veure, va, vine a dir-me coses boniques i tal, i plora segons si la miren o no, i si la mira... si el miren, pues encara plora més, no? Com vulguem dir, oi... jo me'n recordo que quan treballava al parvulari, els petitets... Jo anava a ajudar els petitets, no?, a vegades, i al principi de curs, els nens estaven bé, els petitets estaven bé a la classe, però quan començaven a sentir el timbre de sortida i que ja començaven a entrar les mares, ploraven tots. I llavors, i la mare, ai, que ha plorat tot el matí el meu fill, i nosaltres, que no, no. Que no, estigui tranquil·la, que no ha plorat en tot el matí, que només ha plorat ara quan t'ha vist a tu.
0: Quan sabia que venies, clar.
1: Sí, curiós, i a vegades fèiem l'estratègia de, mira, tu surt, o sigui, fes veure que deixes el nen, com que teníem la finestra oberta al pati, doncs surt, et despedeixes del nen i et quedes a la finestra, a fora al pati, mirant així que no et vegi, sobretot. Efectivament, el nen plorava quan es deixava dels braços de la mare, però entrava a classe i ja començava a caminar, anar a buscar els companys, anar a buscar les joguines...
0: Ja canviava la...
1: I la mare, després, quan el venia a buscar, diu, no m'ho hagués cregut mai, no m'ho hagués cregut mai, que està tranquil, que ha plorat, però en seguida s'ha posat a jugar i tal. I després veia la reacció del fill, sí, com plorava quan el anava a buscar, no? Bé, els nens, pues, això no els hi pots explicar, això
0: no,
1: del victimisme.
0: No, però les persones adultes sí, eh?
1: Però, a veure, compte, perquè llavors, clar, tu no et fas, llavors, diguéssim, no ets el que portes la teva vida, sinó deixes que els altres te la porten.
0: Clar, sempre pendents dels altres. Suposo que també hi ha un greu problema d'autoestima en tot això, la necessitat d'aquest recolzament continu per part dels altres.
1: Això mateix.
0: Clar, és que una cosa encadena l'altra, en moltes ocasions.
1: Sí. I llavors saps què passa? Quan no dominem, controlem les emocions, que això és una manera de no dominar,
0: sí, sí.
1: Què passa? Que no sortim mai de la zona de confort.
0: Clar.
1: És això el que volia acabar dient.
0: Sí.
1: O sigui, manera de sortir de la zona de confort és controlar les emocions, dominar-les, perquè llavors, com que estàs en el teu punt mig, llavors ja no tens pors ni pànics, sinó que tu estàs segur de tu mateix i no et descontroles. Tu vas pel camí del mig i llavors doncs les coses ja no et fan aquella por, aquell pànic que tenies abans de, ai, a veure, surto una miqueta de la zona de confort, ai, no, quina por. No, perquè estàs, diguéssim, a l'extrem de la por, no?
0: Sí.
1: No, si tens por, posa't al mig i veuràs que la por ja no... es desfà, es va desfent.
0: Ostres, la importància, de reconèixer, de conèixer les emocions, les positives, les negatives, de valorar-les i de saber...
1: Acceptar-les,
0: correcte.
1: I treballar-les contínuament.
0: De ser conscient d'això, de saber controlar-les, entre cometes, però sempre amb aquesta visió positiva. Quan diem control de les emocions, ens referim a saber gestionar-les.
1: Això mateix.
0: Perquè les coneixem, i si les coneixem, tot serà més fàcil.
1: I agrair-les, també,
0: sí.
1: Perquè ens fan també ser, a vegades...
0: Clar, si no, què seria?
1: Tenir unes sensacions,
0: clar,
1: unes... Igual que podem tenir por, entrar en pànic, que això és un extrem,
0: sí,
1: però també podem estar feliços, podem estar alegres.
0: Està clar.
1: I llavors és qüestió de fer un... A veure...
0: Clar, què seria la vida sense les emocions? No seria molt avorrit, això, no?
1: Sí, exacte.
0: I per això que s'ha de saber valorar el bo i el dolent. És una mica... I això ja també és molt filosòfic, allò del yin i el yang, no? El bo i el dolent, que una cosa és l'altra no existeix. I les emocions és el mateix, no? Les emocions positives no existirien sense les emocions negatives. I per saber que una emoció és positiva, hem de saber que també hi ha emocions negatives.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: Hem de saber el que és l'emoció negativa.
1: Molt bé.
0: Vull dir que és una mica és això, és
1: sí,
0: la base
1: sí.
0: de tot plegat.
1: Hem de tocar sempre... Jo crec que tots toquem totes les emocions
0: durant
1: la vida, eh?
0: Tant,
1: tots toquem totes. Però, clar, per això estan, perquè les visquem, sapiguem de què va això, perquè, i però també aprenguem a dominar-les.
0: I
1: no?
0: Tant que sí. I com sempre, a banda d'aquestes xerrades quinzenals aquí a la Calaixera per aprendre-ho una miquetona, només una miquetona, sobretot saber que els professionals i els terapeutes com tu esteu a disposició de les persones que necessitin una mica aquesta informació o aquesta teràpia o aquesta ajuda perquè fa no només a les emocions, sinó en qualsevol situació psicològica, eh, Isabel?
1: Que
0: quedi clar que esteu per ajudar les persones que ho puguin necessitar.
1: Sí. Perquè, a veure, tot el que ens passa és també degut a això, a descontrols de pensament i d'emocions, no?
0: Sí.
1: Bé, doncs mira, el nostre centre es diu FEMTA, Estem a Segur de Calafell i a Barcelona. Aquí a Segur estem al carrer Emigio Rodríguez Pita, número 32, segon quarta. I el telèfon és 639-117-637. Uh-huh. Fem psicologia per adults, per adolescents, per infants, i psicopedagogia, logopèdia, perfecte, tallers, formació...
0: Mm-hmm. Fantàstic.
1: I mira, sempre endavant.
0: Molt bé, sempre endavant. És com que hem començat, una mica, allò sempre amb la mentalitat d'anar cap endavant.
1: Cap endavant. I fer-ho el millor possible, sí, que això és també el que ens motiva, no? Personalment, almenys, a fer-ho sempre el millor possible i anar-te'n a dormir i dir, va, avui has treballat com tu volies, exacte, de la manera, i al final, pues, la gent també t'ho agraeix, que és molt maco.
0: I tant que sí, almenys intentar-ho.
1: Almenys intentar-ho.
0: Gràcies, Isabel, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Adéu, bona setmana.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. La millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: 2:15 d'11, com ja sabeu, aquest diumenge passa el Tour de França pel Vendrell.
4: Energia per recórrer carreteres infinites. Perseguir.
0: Aquest és un dels esdeveniments esportius més importants del món, m'atreviria a dir. Crec que és una de les terceres proves esportives més importants del món i que en aquesta ocasió parteixen des de Tarragona i passen per, bé, certa part de la demarcació, passant per la capital del Baix Penedès i alguns municipis més de la pròpia comarca. Això vol dir que han de passar moltes coses aquest diumenge, que de fet ja estan passant a hores d'ara. Volem parlar de tot això, de què significa, del que ha de passar, i per això ens acompanya ja la regidora d'entitats esportives, la Mariona Figueres. Mariona, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Com estàs?
5: Bé.
0: Sí? Atabalada, oi?
5: Una mica atabalada, dels nervis,
0: clar,
5: però bé.
0: És que, clar, de fet, de les teves regidories estàs en plena temporada alta, eh?
5: Sí, justament, no? Sempre diem el Vendrell coincideix tot, doncs el Tour també coincideix amb un gran esdeveniment que són les festes del barri.
0: Correcte.
5: Així que sí, la màquina està al 100%.
0: Bé. Tot i que diumenge és com dia neutre, no? A barri, és a dir, no podem atribuir cap barri.
5: Sí,
0: França no. Fa alguna cosa, avança alguna cosa històricament, però no és el dia que toca.
5: No.
0: Així que queda...
5: Encara que ens salvem una mica per aquest motiu, però bé, sí que fan el repic... I amb els primers horaris, més o menys, passaven els ciclistes al moment de fer el repic, així que el canvi horari també ens ha anat bé.
0: Va, he de dir que és un esdeveniment importantíssim, ja des d'allà. T'agradi o no el ciclisme, és xulo anar-hi, és anar a veure com és tota aquesta parafernàlia que porta una celebració esportiva d'aquestes característiques. Això sempre va per davant, eh? És a dir, que és una ocasió de veure un fet esportiu que és seguit a nivell mundial. Sí que és cert que també s'han de tenir unes quantes premisses que ara hem de parlar. Potser la més destacada és el tall de carreteres, i que afectarà carreteres importants de la comarca, sí, sí, i de la demarcació, i farà que una mica el diumenge al matí hi hagi com una operació gàbia i que les carreteres importants quedin tallades.
5: Totalment. Estem parlant del recorregut que surt des de Tarragona i arriba a Barcelona, passant pel Vendrell, que evidentment doncs afecta tot el tema que és la nacional, després va per la zona de costes, passant per Calafell, Cunit, se'n va cap a Sitges, no? L'afectació és molt gran i estem parlant d'una càpsula de circuit, vull dir, el circuit estarà completament tallat durant tot el matí.
0: Exacte.
5: Llavors, l'afectació és més que evident, no només evidentment per nosaltres, que ja és força grossa, perquè al final doncs divideix no? Potser la nostra columna vertebral, que és Jaume Carner,
0: clar,
5: ens la talla de punta a punta, llavors l'afectació és important pel municipi, però si a nivell estatal l'afectació és molt important.
0: És important. Sí. Per això que s'han de tenir molt en compte els desplaçaments d'aquest diumenge al matí, és això, comarca, demarcació, perquè una mica això, la gent pot entrar a la pàgina web oficial del Tour, que trobarà tota aquesta informació amb les etapes i tot plegat, per entendre'ns, el diumenge l'etapa arrenca des de Tarragona, surt des de Tarragona, passa per les carreteres principals, per la Nacional 340, entra al Vendrell, segueix per Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova, Sitges, passa per les costes, Castelldefels, tota la façana marítima fins a arribar a la capital catalana, que faran pujada a Montjuïc, faran tres voltes a tot el que és el terme de Montjuïc i fins a acabar justament allà. És una mica que la gent que s'havia desplaçat per aquests punts, jo recomanaria o avancen molt aviat al matí o molt tard a la tarda, però al matí migdia jo no ho provaria.
5: Tot el que es pugui evitar, millor. Després, informar-se bé a tots els canals. Evidentment, la Generalitat ens ha anat informant molt bé de tots els talls, i després, doncs, depèn de la zona que hagis d'anar, buscar la informació precisa, no? Nosaltres també hem habilitat a la web un banner que et porta directament a la web d'esports, i allà hi ha tota informació dels talls, i en cas que hagis de sortir o entrar al Vendrell, doncs per quines vies ho pots fer.
0: Val. Però la recomanació bàsicament seria aquesta, evitar desplaçaments.
5: Home, evitar la mobilitat al màxim possible i sortir al carrer a gaudir de la festa del Tour.
0: Exacte, tota la gent del Vendrell, de la comarca, és a dir, només que baixin de casa, com aquell qui diu, ja es trobarà el pas del Tour. En principi, el tall de carreteres començarà a partir de les 9 aproximadament, fins al migdia, tot i que el pas dels ciclistes, del peloton que es coneix, està prevista cap allà 2:45, no?
5: Sí, correcte.
0: 2:30.
5: Exacte. El pas del que és el pilot, no? El ciclista sí que és a partir de 2:45, depèn la velocitat, doncs seran i 25 i 27, els càlculs diuen i 27 els més ràpids i 30 els que no vagin tan ràpid, vull dir que tampoc no varia massa. Evidentment, en el moment dels ciclistes, doncs és el gran pas, és on televisivament també on més podem treure rèdit, però sí que hi ha el pas de la caravana, que és la gran festa, en definitiva.
0: Sí. Això, el pas dels ciclistes és relativament ràpid, s'ha de dir, és un moment. Però és cert que sí que durant tota l'estona i el pas de tota la comitiva és com molt atractiu, és molt xula, perquè veus el que mou, un esdeveniment d'aquestes característiques amb la policia, hi ha molta policia, molts Mossos, molta Guàrdia Civil, però això, els equips, els camions no, però els cotxes dels equips, les bicicletes que porten aquests vehicles de suport, publicitat, també es fa repartiment de material, que això també s'ha de tenir en compte. Exacte. Reparteixen samarretes, gorres i aquestes coses.
5: De tot, ens podem trobar que vagin llançant de tot, no? Que aquest és el moment del pas de la caravana publicitària, que és l'altre moment destacat de la jornada, diguéssim, que aquest serà una mica abans de 12:45 del migdia. Llavors, aquest moment sí que és la gran festa. Estem parlant que la caravana passarà a uns 20 km per hora.
0: Val, ostres.
5: Tot el recorregut. I en canvi els ciclistes a la zona nucli Vendrell, per entendre'ns d'una manera, Jaume Carner, tot aquest tram potser passen entre 40-50 km per hora, però evidentment zones interurbanes si van a 80 km per hora doncs passaran per davant i com tanquis els ulls ja els has vist, no? És a dir, haurem d'estar ben atents, però sí que aquest pas previ de la caravana publicitària, doncs és la gran festa on tots els patrocinadors van llançant material. És a gaudir, no? Són carrosses, podríem dir, aniran passant, potser una porta música, l'altra tira aigua perquè fa calor, l'altra un bidó, l'altra una samarreta. És un moment molt maco de viure, també un dels moments que potser haurem d'estar més alerta amb tema seguretat i demés, perquè és molt fàcil entro i agafo la samarreta al circuit, no?
0: No.
5: Amb precaució, sobretot.
0: Exacte, sí. Després en parlarem, temes de seguretat, perquè també hi ha establert, no, com un protocol de seguretat perquè les persones no acabin creuant la carretera d'un pas a l'altre. Perquè, no ho hem dit, crec, no? El pas exacte pel Vendrell serà això, entren per la 340, entren, diguem, per Creu Roja, no?
5: Llavors fan tota l'avinguda Jaume Carner, o sigui, carretera Tarragona, Jaume Carner, passant per davant de l'estació d'autobusos, antiga biblioteca, centre cívic, llavors baixaran al pont.
0: Per la banyera.
5: Per la banyera i giraran a la dreta directament.
0: Carretera Calafell.
5: Anant a buscar la carretera Calafell, passant tot per davant de tota la muntanyeta, davant de la Ferbe, també per entendre'ns, i ja busquen carretera Calafell.
0: De, Coll de Calafell, oi?
5: Sí, exacte, Coll de Calafell, llavors ja cap a Calafell ja entren per l'altra carretera.
0: Exacte, agafen la C31 i a partir d'aquí sí que ja travessen tots aquests municipis per la C31,
5: sí, sí, ja és més recte fins a anar a buscar les costes,
0: diguéssim. Sí, després de Covella sí que després torna, diguem, a anar com a cap a dintre la part interior de Vilanova, i després ja també torna a recuperar altra vegada ja la carretera C31 passant per les costes, etcètera.
5: Sí, de fet, tenim com un punt característic perquè si mires el recorregut, les imatges que ens fan del mapa, tot és bastant recte. Hi ha un moment que fa una pujada i després torna a ser bastant recta i fa la pujada i fica al Vendrell.
0: Sí, clar, és que clar, és elevat.
5: Bastant al costat de la costa, però clar, nosaltres estem una mica més endins.
0: Clar.
5: Llavors fa aquesta pujada, no? Mira, el circuit també ens fa destacar una mica.
0: Està bé, que... I jo crec que també el que s'intenta amb el tour, perquè també ara també en parlarem, el tour que porta també és això, no? És aquest foment del turisme, de l'entorn, d'on passa la pròpia cursa, etcètera, etcètera. I jo sé que també sempre s'intenta que dins les possibilitats vagi per termes habitats, que és lo maco, i són les millors imatges, no? Que no pas una carretera, com deies tu abans, no? Una carretera intercomarcal.
5: Hi ha gent que ens diu, home, hagués estat més fàcil que hagués passat per la variant, no?
0: Ja. Yeah.
5: Dic, bé, poder més fàcil sí, però més
0: sí,
5: maco no.
0: No,
5: i a més a més, dius, ha passat pel Vendrell. Si passa per la variant, no diràs ha passat pel Vendrell, no? Diràs, bueno, sí, vam passar per aquí al costat.
0: Correcte.
5: Però... No, que passi, doncs, també hi ha un punt molt maco que volem destacar bastant, allà davant del monument als castells, no? Les lletres, el Vendrell, creiem que, bueno, també és una de les imatges que ens volem quedar, i després, doncs, que tothom pugui fer la fotografia una mica dels ciclistes amb el campanar de fons, doncs, més identificatiu que això.
0: Ha de deixar imatges maques.
5: Sí.
0: A més, també això, els ciclistes, clar, per força han de baixar la velocitat quan entren al municipal, perquè hi ha rotondes, hi ha revolts, i és lògic que hagin d'una mica de disminuir la velocitat, i també fa que es pugui veure millor.
5: Sí.
0: T'ho dic que passa molt ràpid, eh?
5: Passaran a 50 km per hora,
0: clar, és que
5: ja em diràs, no?
0: És una bogeria.
5: Ja hauran passat.
0: Sí, jo he vist alguna volta en persona, he vist alguna volta a Espanya, una volta a Catalunya, i realment és que és una... Van molt ràpid, aquesta gent. Realment no estan per bromes i van molt, molt ràpid. I també un fet característic, aquests dies la gent que es mou per aquí ja haurà vist que ja han començat a posar una mica aquesta part logística d'aquests, com aquest, no sé com se diuen, aquestes peces de plàstic vermell i blanc.
5: El que anem veient a tot arreu, que són aquestes peces vermelles i blanques, com dius, això són els New Jerseys, que li diem, són New Jerseys de plàstic, evidentment seran per fer talls de carrer, per fer indicacions de per on passa el circuit, sobretot primer per tallar, però segon pels ciclistes, no? Llavors, depèn quin punt, doncs es posa directament un New Jersey en comptes d'una tanca normal.
0: Sí.
5: També han pogut començar a veure que ahir van començar a col·locar el tema de, bueno, feixos de palla que protegeixen, doncs, sobretot algunes senyals o marquen on pugui haver un revolt, no?, de ciment o... sobretot quan arribes a rotondes, que hi ha normalment aquells triangles fets més com de ciment mateix, doncs hi ha marca perquè els ciclistes també vagin en compte. Però sí, aquests dies anirem veient ja moviment, suposo que avui, entre avui i demà, començant a posar tanques, que divendres quedaran totes les tanques posades, preparades, per diumenge fer el tall.
0: Perfecte, recordem-ho, aproximadament 9 i mitja del matí.
5: Sí, comptaria a partir de dos quarts de deu a inici la previsió del tall, i mínim fins les 3 segur que estarà
0: perfecte,
5: tot allà.
0: Això ha de quedar claríssim en aquestes vies principals que ara hem explicat. Sí que les afectacions de mobilitat són molt àmplies, també si la gent, com deies tu, entra en aquests punts d'informació, pot trobar tota la informació per escrit, que va molt bé, també l'esteu publicant a través de xarxes, i també, doncs, hi ha informació específica als diferents punts urbanitzats. Organitzacions, com Oasis Park, Eden Park, la Muntanyeta, el Puig i el Pèlag, no? Clar, en principi, sí que pot haver-hi uns entrades i sortides, entenc. No es recomanen, tornem-ho a dir, no es recomanen.
5: L'única que ens queda absolutament tancada és la urbanització Eden Park.
0: Val.
5: Sí que aquesta s'ha estat mirant, des del principi que ens van dir que el recorregut passava per allà, hem estat mirant opcions, però ha sigut impossible trobar un recorregut alternatiu per poder sortir de l'urbanització. Llavors, ja s'ha anat avisant a totes les associacions de veïns i de més, s'avisarà, Mossos, que serà qui controli que hi ha entrades i sortides, estaran allà, en cas d'emergència trucar al 112 habilitaran el punt. Si entra una ambulància, evidentment, que la prioritat és l'ambulància.
0: No pateixin, davant d'una situació d'emergència.
5: Esperarà el tur perquè entri l'ambulància, això que no dubtin. Ara, he d'anar a treballar, doncs el més probable és que no els deixin sortir. S'ha fet la previsió, també per això aquests cartells específics de cada zona, que puguem enviar també, que els veïns ho sàpiguen, que en tinguin coneixement. Des de fa una setmana s'ha anat informant dels diferents talls i de les afectacions concretes, i sobretot aquesta, no? Eden Park, que podríem dir una mica la que més preocupa, en el sentit que no tens una sortida.
0: Val.
5: La resta, alguna sortida tens, evidentment tot el que queda cap a la part de muntanya, diguéssim, del tall, sí que hi ha molta més mobilitat, evidentment, i el que és zona platges, doncs a tenir en compte aquest, que el pas cap a, per creuar la Nacional, doncs tenim els passos que tenim, i amb això és el que hem d'anar gestionant.
0: Sí que queden accessos lliures, com seria la carretera de Valls, per exemple, és un dels accessos d'entrada i sortida que es podríem utilitzar. Exacte. Si no hem de travessar aquests carrers principals, s'ha de dir, per això hi ha alternatives. Tornem-ho a dir, la recomanació en aquest cas és no utilitzar
5: tot el que puguem evitar,
0: qualsevol tipus de desplaçament, perquè segurament seran vies que, com que tothom intentarà entrar i sortir per aquestes vies, que quedaran col·lapsades, també s'ha d'entendre, i per això és important no fer-ho, això. Carretera de Valls, la 340 per carretera de Valls, tot just, també, i també les autopistes que han quedat com alternatives, la P2, la P7, si algú vol travessar...
5: Tenint en compte això, que, per exemple, la sortida P7 a Coma-ruga, aquella està totalment tallada.
6: Clar.
5: Aquella sortida estarà tallada. Llavors, els que som de la zona, que ens ho podem conèixer, si vens direcció a Tarragona, doncs, al final, lo fàcil és desviar-te fins la Bisbal, i la Bisbal ja podràs sortir, depèn de la zona on vagis.
6: Clar.
5: Surs a Bisbal i per allà podràs entrar al Vendrell perfectament per la part de, per la carretera de Valls, no?
6: Molt bé.
5: Això però sí que estiguem alerta, perquè... és molt gran les afectacions que hi ha, i això, no? Si hem d'anar... Hi ha preguntes concretes que ja ens han anat arribant, anem donant resposta, tinc un casament, a la platja, com clar, arribo, als hotels, a més, s'ha enviat la informació, si tenen grups que avisin, que, amb el que deies, no? O que arribin amb molt de temps, o que mirin bé per on poden passar, perquè també un cotxe és una cosa, després un autobús, fer-lo girar potser, depèn en quina cruïlla o de més, doncs serà més complicat. Que estiguem ben alerta.
0: Sí, és un matí de paciència, s'ha de dir, paciència per part de tots aquestes casuístiques que poden ser molt particulars, però que es demana sobretot això, aquesta paciència per part dels usuaris. No ho hem dit, però també és lògic que per on passi el circuit, diguem, aquests carrers que hem dit, alguns d'ells ja no es pot aparcar, alguns sí que quedarà, és a dir, no es podrà aparcar en aquells carrers.
5: Exacte, tot el que passa al recorregut del Tour, tot ha de quedar buit, ha de quedar net per temes de seguretat, que això no vol dir que després no hi pugui haver públic.
6: Al
5: contrari, no? És habilitar tot el circuit, durant tot el circuit pot haver públic, tot el que sigui el nucli del centre, no? Aquest que estem parlant sobretot, a Jaume Carner fins a carretera Calafell, doncs tot aquest nucli segurament estarà pràcticament al 100% ballat. Si no està ballat, hi haurà una corda per no poder passar. Sí que hi haurà moments que es podrà creuar a peu, però hi ha moments que estarà tancat absolutament, perquè en el moment que passin vehicles, passen vehicles molt ràpid, ciclistes, no es pot posar en risc ningú, ni els ciclistes ni el públic.
0: I pot ser molt perillós.
5: Sobretot respectar les indicacions, sigui policia, Mossos, Protecció Civil o els mateixos voluntaris que tenim del Tour.
0: Sí, que faran molta feina aquests voluntaris. Això, anem a aquesta part pràctica del públic, que es vulgui acostar a veure el Tour, cosa que, tornem-ho a dir, recomanem moltíssim. Sí que és al migdia, sí que és l'hora punta de sol, farà calor, d'acord, sí, però bé, podem aprofitar una mica, que també és la intenció del Tour, de que la gent, doncs, bueno, aprofiti per sortir, per reprendre alguna coseta, refrescar-se aquest munt de locals de restauració i de bars que tenim, i que estan a tocar del pas dels ciclistes, doncs això, aprofitar per rehidratar-se, prendre alguna cosa, fer vermuteta, etc. Això, tornem-ho a recordar, el pas de la caravana serà aproximadament 12:23, m'agrada molt, perquè les hores venen com molt marcades,
5: És que així ens ho donen, per això anem al detall, perquè si diem a dos quarts, potser depèn a quina zona arribis, no, poder no, ja han no, passat. Exacte. La caravana, en aquest cas, no, però el tour, sí, el ciclista sí, sí, sí, sí. Si vas a I-32, allò corrents, potser ja,
0: ja
5: han
0: passat. Sí, sí. Llavors, això, la caravana publicitària està prevista a les 12:23, i això, i el pas del Tour de França a les 2:27. Però això, anem a aquestes recomanacions per al públic, que si a Costi tu deies, principalment és això, no invadir la calçada, sobretot, sinó posar-se, si hi ha valles, darrere les valles, com més lògic, respectar les indicacions de l'organització. I també hi ha un fet que és, crec que molt poca gent coneix, que haurà vist que les motos dels Mossos o de la Guàrdia Civil, perquè em sembla que no sé si és la delegació... No
5: sé, en principi Mossos.
0: Amb Mossos, oi? Mossos. Doncs els Mossos, aquestes motos fantàstiques que tenen, veureu que moltes d'elles porten com unes banderes que són de diferents colors. I aquests colors indiquen alguna cosa.
5: Sí, és molt important estar al cas. Evidentment, voluntaris, policia, qui hi hagi allà identificat, doncs anirà donant les indicacions, però sí que hem d'estar alertes. El moment que passi una bandera groga, que serà la primera que passi, és estiguem alerta perquè s'està apropant la cursa, llavors vol dir ja tothom fora del circuit, i estiguem alerta perquè en qualsevol moment poden passar.
0: Perfecte.
5: I en el moment que arribi la bandera vermella, aquí sí ja és atenció màxima, perquè com aquell qui diu, estaran passant, passarà la moto amb la bandera vermella, però darrere pràcticament aniran ja els ciclistes o vehicles o la caravana o de més. Llavors hi ha l'última bandera, que és la bandera verda, que no vol dir que el circuit quedi obert o de més, sinó vol dir que aquella càpsula ha passat. Però podem posar un exemple tonto, que a un ciclista li han de donar aigua, o ha punxat més avall, han hagut de fer algun canvi i va més enrederit. Doncs potser darrere la bandera verda ens passa aquest ciclista suelto o ens passa el vehicle d'aquest equip perquè ha hagut de quedar enrere per donar aquesta aigua, per fer aquest suport al ciclista o de més. No? Llavors és... Bandera verda ja ha passat, comencem com a recuperar mobilitat, però no vol dir en cap cas que el circuit estigui obert.
0: D'acord. Però sí que
5: podem
0: que...
5: de seguir una mica alertes.
0: Exacte, sempre això, està atents a les indicacions de l'organització, que pot ser, doncs, això, voluntaris, vosaltres, gent de l'Ajuntament, qui sigui, o també, evidentment, de la pròpia policia.

0: territori, que es doni a conèixer el país, i en aquest cas el Vendrell, però també especialment per nosaltres. Jo m'atreviria a dir, diguem, tot aquest territori, des de Roda de Barà, Vendrell, que han sigut sempre poblacions molt ciclistes.
1: Sí,
0: el Vendrell,
1: sí,
0: per exemple, teníem un velòdrom que el teníem aquí a trucar, sí, a trucar, i del qual doncs hi ha hagut molta afició sempre del ciclisme, amb grans noms, també del ciclisme aquí al Vendrell, que també una mica és com un homenatge cap a ells, no? És,
1: sí, la veritat,
0: o també
1: que
0: per recordar-ho, almenys.
1: És aquest punt, no? Evidentment, nosaltres tampoc hem pogut escollir massa, el circuit una mica ens ve donat, i un cop t'arriba, doncs, és aprofitar-lo al màxim, però sí, està clar, sempre ha sigut una ciutat o un poble, com deies, molt ciclista, hi ha molta afició per la bicicleta, encara segueix l'afició per la bicicleta, amb les penyes i diferents, doncs, tenen cada vegada hi ha més volum, a més, doncs, el clima que tenim ens acompanya, pràcticament és un esport que podem fer durant tot l'any, perquè ens acompanya molt. Llavors, sí, té aquest punt també romàntic, d'homenatge, hi ha molta gent que ara diu, sí, perquè per aquí havia passat, o ja havia passat una etapa del Tour, potser no teníem tanta afectació, però i et van fent recordar, no? O et diuen en aquest cas de, sí, perquè per la volta, ui, Déu-n'hi-do la que es va liar, no? I dius, doncs això és el Tour.
0: Clar.
1: Encara és més gros, no? Com deies, és el tercer esdeveniment esportiu més gran del món, amb més visualitzacions del món, i l'ordre és Jocs Olímpics, Mundial de Futbol i el Tour de França.
0: Sí?
1: És a dir, que, mira, ho dic, i se'n posen els pèls de punta. També aquí, doncs, evidentment, per la part que em toca a mi, aquesta responsabilitat que tindrem, ja fa dos dies que no dormo, i ja veurem què passa.
0: És que t'ha tocat com a regidora, clar, t'ha tocat com a regidora.
1: Però que també li donem aquesta importància com a municipi, que és un fet històric.
0: Sí.
1: Això és un fet històric, que d'aquí uns anys veurem les fotos i direm, el 2026 va passar el Tour de França pel Vendrell. Jo crec que ens hem de quedar amb aquesta part, d'ensenyar la nostra millor cara amb tots els aspectes, el diumenge, no només el diumenge, i aprofitar al màxim per gaudir d'aquesta festa també i formar part, no? Jo vaig ser voluntari, quanta gent et diu que va ser voluntari al Barcelona 92? Jo no hi era, però quanta gent ho diu encara, no? I ho recorda, doncs...
0: Sí.
1: Aquest puntet de...
0: No, està clar.
1: Jo crec que sí, que
0: sí.
1: A
0: més, aquest tipus de proves, el ciclisme, com que es mou pel territori, té molt de visual, no? Avui en dia estem amb la generació de tot allò que és visual o audiovisual, aleshores les imatges són espectaculars, imatges aèries, i en aquest cas veurem com...
1: Hi haurà alguna sorpreseta, així que qui es quedi a casa per la calor o de més, que estiguin atents al moment del pas pel Vendrell, perquè ja... Ho deixarem en sorpreseta, no ho explicarem.
0: Sí, perquè a vegades sí que hi ha certs punts que hi ha com grups d'animació, no?
1: Sí, hi ha algun moment especial quan entrin al Vendrell, i jo crec que a més això, doncs, per aquest punt de visibilitat, de donar-nos a conèixer, jo crec que és molt especial.
0: Que bé.
1: I esperem que quedi molt bonic, treballarem perquè així sigui, així que...
0: Esperem-ho.
1: Que estiguin atents també des de casa.
0: Estic convençut que sí. Hem començat i acabarem amb aquesta cançó, que és el Doctor Prats, que és Energia, que és la cançó oficial, és l'himne oficial del Tour de França, el seu pas per Catalunya i per Barcelona, que també una mica bandera aquest Tour de França 2026 i que passa per aquestes nostres terres. Mariona, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i felicitats, abans m'ho ha estivat, 4.000 programes,
0: si no
1: m'equivoco.
0: Sí, sí.
1: Tot un honor estar aquí, i més parlant d'aquest gran esdeveniment. Així que gràcies, i com diu la cançó, molta energia per seguir tirant endavant aquest fantàstic programa.
0: I molta merda.
1: Gràcies.
0: Per vosaltres.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Esteu escoltant la repetició de La Calaixera. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
3: Les notícies amb els butlletins de la xarxa de comunicació local i que ja ens porten la tercera i última part de programa. Això tot just després d'això, d'aquest butlletí, quan passem ja gairebé 4 minuts de les 11 del matí. Doncs va, més coses en directe en tota aquesta edició d'avui, dimecres 1 de juliol. Programa número 4.000, eh? Avui estem fent el programa número 4.000, així que avui és un dia ben especial. Moltíssimes gràcies a tots plegats per fer-ho possible, per ser-hi, a través d'aquest canal principal, sempre ho diem, eh? Això és ràdio, així que sempre, a través del 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, a www.rtv-elvendrell.cat, Ràdio en línia, Ràdio la Carta, i també a través de televisió. I, de fet, ja secció habitual cada setmana els dimecres des de Coma-ruga Literària. La intenció i l'oportunitat de conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. Avui això torna a ser un d'aquests dies. I després ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. A més, en aquest dia tan important, on tenim ganes de xerrar amb vosaltres, que sou els que realment feu possible aquest espai diari de dilluns a divendres, de les 9 del matí fins a les 12. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora. Som-hi.
2: Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: gràcies per les floretes. A mi jo sóc molt vergonyós, com molt de vosaltres ja ho sabeu, tot i que em dedico a això i em toca sortir per la tele i parlar per la ràdio i tot plegat. Jo sóc realment, a nivell personal, molt vergonyós, i de fet, els que em coneixeu ja ho sabeu, això. I entomar aquestes floretes, ostres, em fa vergonya, eh? Ostres, és de sempre, eh? Però això, moltíssimes gràcies per fer-ho, eh? Només faltaria. Vinga, més trucades. 977 15 70 69. Bon dia. Hola.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Soc el Colet.
0: Què dius? Com estàs, Josep?
1: Ah, només, en primer lloc, felicitat pel teu dia del teu sant.
0: Molt bé. Sí, 4.000 programes.
1: No, diu espera, també.
0: Va ser l'altre dia, sí, és veritat, que els sants tenen vuitada, sí, senyor.
1: Sí, i els anys que estàs aquí davant d'aquest programa.
0: I els 4.000 programes que avui fem.
1: Ja he sentit el meu amic Papalet, també.
0: Molt bé. Molt bé.
1: Que no falla mai, no falla mai cap dia.
0: Sí. Escolta, avui hem parlat del tour, eh? No sé si ho has escoltat. Avui
1: he sigut fora a fer unes compres i no ho he sentit.
0: Doncs la recomanació que ens vas fer, doncs avui hem parlat àmpliament del tour, hem parlat de tot plegat, de les afectacions, dels horaris, recomanacions, i sobretot convidar la gent que surti a veure-ho i que vegi passar tota la comitiva i tot plegat, i que s'aprofiti aquesta gran jornada.
1: No és per res, però és un espectacle, eh?
0: Sí, i tant, no ho dubto.
1: I que val la pena passar calor i passar una estona allà dret,
0: sí,
1: perquè val la pena veure-ho.
0: Clar. Molt bé. Va, molt bé, Josep, digues.
1: Sí. El preludi de la cançó d'Amor i de Guerra.
0: El preludi d'Amor i de Guerra. Perfecte.
1: Que es va estrenar al Teatre Tívoli.
0: Sí.
1: A l'elenc de la Lídia Vendrellenca, un dissabte 15 de març, que em posa en castellà, de l'any 58.
0: Molt bé, oïda.
1: És la còpia d'un programa que el Jean Papelet me va portar expressament per això, com li vaig dir que volia demanar aquest preludi.
0: Molt bé. Home, Papelet sempre aquestes coses té molt dominades.
1: No, escolta, és com una biblioteca, eh?
0: Correcte. I tant.
1: A casa seva té retratos i programes i programes i retratos, igual que una biblioteca.
0: I tant, ja ho crec. Sí, més aquí també s'ha de moltes
1: coses. I els noms de molts vendrellancs, que avui dia ni són, que van prendre part amb aquesta sarsuela que la van fer el Tívoli.
0: Clar, molt bé. Molt bé.
1: Però, bueno, molt bé, diria, donat...
0: Molt bé.
1: D'escoltar.
0: Doncs vinga, la buscarem i la posarem, i tant que sem.
1: Sí, i dedicar-la, doncs, a tot. Tothom que escolta la missa de la col·legiata.
0: Fantàstic. De part vostra, Josep. I tant. Molt bé. Gràcies.
1: I també dedicada a la senyora del Jean Papelet i a la senyora del Joan Cervé.
0: Vinga. Molt bé, doncs.
1: Aquestes dues són molt simpàtiques.
0: I tant que sí. Doncs què t'he dit? De part teva, ni més ni menys. Gràcies.
1: Sí, un altre dia.
0: Que vagi molt bé.
1: Preparant alguna altra coseta.
0: Vinga, ja ho saps. Aquí estarem.
1: I s'acosta a... Com que ja s'acosta les festes al barri, sí, la festa major, també s'acosta el Turuta, eh?
0: Ja el posarem.
1: Sí, és música de festa de barri i de festa major i carnaval.
0: Sí, senyor, i tant, totalment d'acord. Sí, senyor, doncs la posarem, sí, també, ja ben aviat. Gràcies, Josep, que vagi bé. Adéu. Va, anem cap a aquesta cançó. Bé, és una cançó d'aniversari, una mica especial. En alguna ocasió l'hem posada, però és una cançó molt xula, perquè és una cançó que Django va dedicar a la ràdio. Tanto amor por entre... I una mica parla de l'essència de la ràdio, però també l'essència d'aquest programa de la Calaixera. És aquesta.

0: És una cançó molt xula, eh? Si heu escoltat una mica la lletra, això defineix molt bé aquest espai de ràdio i també defineix, evidentment, molt bé el que és la calaixera, no?, en certa manera. Va, anem cap a altres cançons i, de fet, cançó que ens demanava la Maria Dolors, que ens demanava alguna de les últimes cançons d'en Sergio Dalma, i també, mira, està una mica relacionada amb tot això, perquè hem triat aquesta cançó que es diu Paraule, Paraule, imagineu-vos en 4.000 paraules, en 4.000 programes, quantes paraules hem pogut dir? Doncs per això hem triat aquesta, aquí ja està.
1: Cosa me sucede esta sera? Te guardo.

Sergio Dalma amb aquest Paraule, paraule, és del seu darrer treball, Ritorno a Via Dalma, que ens demanava la Maria Dolors. També hem rebut algun WhatsApp al 686-1011, la Pilar, que ens diu unes paraules precioses i maquíssimes, així que moltíssimes gràcies, Pilar, de veritat, en aquests 4.000 programes, de veritat, gràcies. Va, que anem una mica de justos de temps i encara hem de posar més cançons i més peticions musicals i més dedicatòries, que també les heu dedicat. Com és aquesta cançó que ens ha demanat la Isabel? Tamariu, de les Anxovetes.

0: Fantàstica aquesta habanera, eh? Una de les habaneres clàssiques Tamariu, a més amb aquest filtre i aquesta manera de fer de les anxovetes que hi donen també un toc molt personal. Les habaneres, que sempre han estat molt presents aquí en aquest espai, aquí en aquest programa, com bé ens ha recordat la Isabel Codina del Francàs, la Isabel del Francàs, que és qui ens l'ha demanat.
1: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
0: I vinga, més peticions musicals. Aquest preludi de cançó d'amor i de guerra que ens ha demanat en Josep Colet amb totes les dedicatòries que hi ha inclòs.

0: Ja estic segur que...
1: Fantàstica aquesta cançó. Doncs mira, tenim una nova trucada i amb això ja anirem acabant, que ens quedem sense temps. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Soc el Colet, altra vegada, que no m'he recordat de dues paraules.
1: Digues.
2: Sobre el tour.
1: Digues.
2: Amb el president francès Charles de Gaulle.
1: Sí.
2: Els periodistes li van fer una entrevista.
1: Sí.
2: Li van dir, diu, no teniu por de que pugui esclatar una revolució? I el president francès li va dir, diu, no. No, diu, però diu cada... Bé, bueno, li he dit malament ara, això passa que el costum de parlar per telèfon. Diu, no té por vostè de que et pugui esclatar alguna revolució aquí a França? Diu, no. Diu, però cada segon hi pot esclatar una revolució, però almenys el mes de juliol. I el periodista li pregunta, i el mes de juliol, per què el mes de juliol no pot esclatar? Diu, perquè el mes de juliol hi ha el tour.
1: Hi ha el tour, clar, i la gent està per això. Sí. És una bona anècdota, també. Josep,
2: que... passa que ara... m'hi entrava en cap una miqueta.
1: Bueno, no, però l'hem entesa. L'hem entesa perfectament, no pateixis. Gràcies per l'anècdota, Josep, de veritat. Una abraçada. Fins una altra. Fins una altra.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: I potser us sorprendrà, però la primera cançó que vam escoltar a La Calaixera, ara fa 4.000 programes enrere, va ser aquesta. Chiquilla! Chiquilla, de Seguridad Social, era una cançó animada, una cançó que parla d'un noi que s'aixeca al matí i per això l'havíem trobat dia en el seu dia per triar-la i per començar. I amb aquesta acabarem, aquest programa especial de 4.000 programes. Gràcies per fer-ho possible, de veritat, gràcies per fer que arribem a aquests 4.000 programes, aquestes 16.000 hores de ràdio en directe. I el més important és que demà hi tornarem, com si res, a partir de les 9, amb 3 hores més. Gràcies per fer-ho possible i gràcies per compartir-ho. Adéu-siau.